do.

0: What up, Cosmic Seeds? Good night, everybody! We back, fellas! Com estem aquesta nit, eh? Família Soulful de la galàxia i altres dimensions encara no catalogades. Esperem que us arribin les nostres ondes amb molt de flow galàctic i cada dia més intergalàctic. Espero que estigueu ready així per una nova dosis de la cara B des de Ràdio Castelldefels a la 98.0 de la freqüència modulada i ondulada. I per si algú és nou i ha arribat aquí per error de rebot com un robot o com a onda bot del bon flow, aquí és el vostre lloc. Bona teca i xitxota de la bona, eh? No doubt about it, fellas. I com sempre, m'agrada recordar que aquest és un programa dedicat al món del hip-hop i a les seves arrels més profundes, així com el jazz, el funk, el soul, el latin soul, el blues, la bossa nova, l'electro, Reggae Selection Man, sense milla, entre tantíssimes influències possibles, eh? Tantes com per les que et puguis influenciar. I bé, sense més dilació, dilatació i distorsió, anem a presentar-nos com cada nit, ja sabeu. Anem per la galàxia en un UFO. A la velocitat de la llum per l'espai sideral, a.k.a. Cosmos Musical. I a la cabina del control tècnic del nostre UFO musical, ladies and gentlemen, tonight tenim ni més ni menys el nostre Jedi de les rodetes, el mestre dels botonets, l'home dels 3 milions de parells de mitjons, tots amb molts de flow, a veure, l'home dels 3 milions de parells de mitjons, tots amb molts de flow, a veure, un altre cop, no, amb tots vosaltres, Sebas, crac, crac, crac,
1: Cremier. Molt bona nit.
0: Molt bona nit, Cremier. Quins mitjons portes? Com estàs? Com estàs? Perdó, primer com estàs? Perdó.
1: Tot bé. Perdó. Tot correcte.
0: Correcte. Ara sí, disculpa, ara tinc ansietat. Bé, no. Vale. Avui, respect. Ok, vull dir, anem a veure, ja tenim l'anàlisi. Són les... Són negres? Estic veient, són... No, són marrons, clar, jo estava aquí posant els ulls com per mirar el Canal Plus, estava així tancant els ullets i mirant i dic, no, es fa sombra, bé, és marró, atenció, és línia, bueno, la sola carmel, aquesta clàssica d'abans, porta aquesta franja ja blanca, no? Després d'aquesta negra, aquesta... això és un unboxing, vale? Tenim aquesta línia negra, el soroll fa això, escolteu, prou, quin... Per favor, què sona aquí, no? Per fer un moment, no? Però estàvem amb les bambes, no? Doncs tenim això, aquest color marró, i després tenim aquesta franja, aquesta muntanya. Atenció, un moment.
2: 6-7!
0: Atenció, 6-7, apareix aquí un nen de cop i volta. Un nen que no està nens, però que té 18 anys. Té
2: 11,
0: fa poc.
2: 11,
0: és un gran. Ja no te veu, s'ha pagat una festa de futbol i de festa de xerinola, molta xutxa, molta cosa, totes són veganes, zero sucre, molt bona. Una festa autèntica, tots menjant tofu i pues, una mica de tot. Li estan posant que, més variat, no? Quinoa, tal, molt bona la festa. Però...
2: Pues una cosa, todos los grandes que juegan al Brawl...
0: Sí, però parla al micròfon.
2: Me
0: sí.
2: Llamo...
0: No facis molta publicitat, igual, tampoc, molt mareja, però...
2: En pulgar per arriba estàs.
0: No, però per favor...
2: No, dona Liam me llama ara, vale?
0: Vale. Talla el micròfon. Molt bé, bueno, bona nit, aquí està. M'he portat el Liam perquè tenia ganes de parlar de rap, però m'ha enganyat i volia jugar al Brawl mentre jo estava ocupat. L'estratègia li ha sortit perfecta i rodona, per la qual cosa continuem amb el Sebas. Fem aquests mitjons. No, un moment, per favor, que és molt important. Són mitjons que porta el Sebas de color marró, juntament una mica més clarets que el que és la bamba, i porta dos franges, molt, no diria tampoc molts trucs, i llavors la pantaló acampanat, molt bé, Sebas, felicitat, aplaudiment, per favor, Sebas, i per aquesta combinació tan autèntica, perquè un moment, que la gent s'aixequi, per favor, tothom s'aixequi, i gol de Brasil, possiblement, i venga, i aquí, 1, 2, 3, 2. ¡Baila! ¡Epa! ¡Vamos! Atención, Sebas. Un gran. Pues muy bien, Sebas. Gulas per toda la escuadra. S'ha rapat, vull dir... Sebas, que os tens alguna cita, vull dir... Bueno, és que el Sebas és... A veure...
1: No, tot bé.
0: Tot correcte. Tot és que no, dir, no cal que jo tingui una cita. El Sebas s'arregla igual. És igual. És un pibe, també, com
1: sí.
0: El Liam. És el grup dels pibes, m'agrada. Algun dia explicarem el concepte pibe, Molt bé, doncs aquí, doncs, ara, sent ja perdut els papers, però m'agrada perquè puc retornar al punt i, doncs, no, aquí estem, doncs, això, amb aquesta, bueno, aquesta pèrdua, amb aquestes rames que m'agraden, aquestes brenxes, però arribem i ens trobem i resulta que aquí tenim la resposta que ens ha donat el gran Sebas, que és el que volíem saber, i ara, com sempre, una abraçada de koala al Kiro i al J. McGiver, aquestes dues llegendes, m'he dit, aquests dos Jurassic Parks, aquests dos dinosaures, molt d'amor d'aquí, pues una abraçada, eh? I aquí un present, pues aquí Daniel AKA Nomàdic, el que més seleccionant i presentant aquesta selecció musical perquè entreu amb bon peu cada setmana, eh? I amb les orelletes ben netes, així que let's go, fellas. Pim, pam, pam. Doncs aquí estem, eh? Avui hem tornat amb bon peu aquest divendres, ja ja comença a fer més caloreta, eh? M'encanta parlar del temps, omplim una mica de minuts, no per omplir, sinó perquè ens informem de coses que ja sabeu possiblement, o algú que hagi estat en una habitació fent moltes coses, el que sigui, i no sap com va la cosa per fora, ha fet calor, eh? Però bueno, no entra dins del guió, això ho estic posant, doncs, perquè mira, sap, em fa una mica de gràcia de comentar, i ara doncs anem a l'altre important, que és dos... All right, eh? Així que preparem el nitro del nostre UFO, per favor, a última generació, que m'estic entretenent. Preparem un bon so per apreciar els filaments de les ondes sonores percutint els vostres timpans. Arrenquem amb un altre programa sideral, AKA Mos Cosmos Musical.
3: Segueix-nos a Instagram.
0: La cara B Roots. Buah, doncs aquí està, aquesta cara B Roots, el nou tot junt, la cara B Roots, vale? Ja em vaig canviar, va haver una altra història, està ja penjat aquest, es dona volta, hi ha perfils que és com ferralla galàctica, saps? Donen voltes per l'internet ja en mans de ningú, saps?
4: Perquè sí.
0: La podria recuperar, sí, però bueno, ja està, ja gent me'n parlarà, coses importants potser, bueno, si funciona així, no la puc recuperar, tu, venen coses que no sé ja aquí on entrarem, és un tema que vaig tocar la setmana passada, no sé si ho has escoltat, us convido i mireu, escolteu l'última part, no? Però encara així és igual, vull dir, parlo de la tecnologia i d'aquests riscos que té, no? Es perdo una compte i ja, adiós, a la borda. Bueno, doncs pues mira, continuem amb una altra, simplement, doncs, pues, és un suport d'informar, no? Però bueno, està bé, començarem una altra en un altre format, no? Doncs bé, doncs després teniu també aquí, doncs, el link del podcast, que és...
5: radiocastelldefels.org.
0: Aquí doncs podeu trobar tots els programes gratis i a la carta.
2: Nice.
0: Així va. I el més important, hi ha programes, sobretot, Lou Reed, de Huerto, predilecció, una abraçada per ells. Els hem de portar un dia aquí, Sebas, eh? Que siguin, mira, aquests dos bandoleros, sí. Eh? Aquí faran... si no ja són pirates. Bueno, aquí estaria bé pirates, però aquí vindran, seran bandoleros, eh? Seria un Red Dead, eh? Faria un Red Dead aquí, no?
4: Sí.
0: Zona americana, no? I bueno, ells decidiran si volen ser els indis o els cowboys, no? Anem bé. I bé, doncs pues això, i tantíssim programa. De fet, tenim un d'electrònica, brutal, Castell David, que per favor, quan l'escolteu, aquí ja anem calentant. Aquí sortim nosaltres, ja us calentem amb les arrels, tal, i després ja... quan acabi aquest, surt la vertent electrònica, que aquí com representa doncs, la música electrònica. Castell David, doncs, d'aquí una abraçada. Alberto, doncs, és un crac, vaja, és un tio, a més, autèntic. I, bueno, un honor que vagi després. Per la qual cosa, doncs, bé, ja us quedeu aquí. I, bueno, tant altíssim programa, fora de campo, vull dir, tantíssim, els matins, bueno... entreu, per favor, perquè val la pena. I més que han canviat tot una mica i es veu tot més actualitzat, eh? Per la qual cosa, molt més fàcil, més directe. Bueno, doncs molt bé, anem a veure.
3: Bloc 1.
0: Tenim un programa que avui farà una cosa de... anem a tocar... som vibració, vale? Ho entendreu per què, perquè al final tot és vibració i tot s'encomana, no? I anirem a un primer bloc, al qual, doncs aquí començaríem els primers sons de la humanitat, eh? Doncs aquí, doncs diríem que les flautes més antigues conegudes tenen més de 40.000 anys, eh? Vull dir, això fa anys que toquem la flauta, eh? No sé si Merlín o casos d'aquests, no? Gens serà perro flauta, no? I els més interessants és que no es van fabricar per caçar, eh? No? Es van construir per lluitar, també, no? Es van construir per generar so. És a dir, que mentre uns descobrien el foc, altres ja deien això necessita més ritme, no? En certa forma. Tocant la sala flauta, eh? No va tocar la flauta. Ve, toca flautes, eh? Toca flautes, no? Flauta travessera, era un lobo, eh? No sé quina flauta, el flautí, eh? Molt bé, prou. Doncs bé, anem ara amb una cosa molt interessant, que és un tema, autèntic, que és de Screaming Jay Hawkins, que és I Put a Spell on You.

que és un tema d'aquells que dius, hòstia, és autèntic, no? Avui porto coses primitives, no tan com primitives com va dir, sinó una primitivitat, una, o sigui, m'ho acabo d'inventar, o sigui, una primitiva, no? Això és, anem a jugar una primitiva ara, no, mentida. Això és algo primitiu, el qual sona, un so

i més primordial és això que sempre serà de base. Per la qual anem també ara amb un... Això són temes de les arrels i anem ara amb un tema que m'agrada molt també, que és el The Rufus and Chaka Khan, atenció Chaka Khan, amb aquest Sweet Thing.

0: Esteu escoltant la cara B.
1: Roots. Els roots, els roots, les arrels, no sé per què em ve. L'arrel de la regalèssia, el licorice. Bueno, molt. Què li importa? Perdó. Aquí estem, no? Aquest tema tan autèntic de Sweet Thing, de Rufus and Chaka Khan, aquesta combinació autèntica. Entrem amb... Vull entrar-me amb una mica d'arrels més suau per després ja començar doncs, a escalar aquest rocòdrom de rap, no? Rap rocòdrom, rocorrac, rocorracam. Vull porto idees per tothom perquè el Mercuri està bastant enfilat i bé, bastant comunicatiu, Mercuri, i bueno, pot ser que hi hagi una pluja aquí canalitzada d'idees que algú la pot agafar per fer qualsevol patent, qualsevol aplicació. Així que estigueu atents, estic donant moltes idees avui que els podeu fer servir per negocis, per fer-vos guanyar milions de tokens i bitcoins i fer trading. Aquí, avui estem que ho patem, que sigui atent i estigui molt atent i presti molta atenció i pugui escoltar el programa diverses vegades i també tirar-lo enrere, Lo podeu tirar alguns punts, tirar el programa enrere i donar compte que hi ha missatges en clave, Bueno, doncs continuem. I aquí hi ha una teoria fascinant amb aquest tema, que és que potser van cantar abans de parlar, no? Primeres emocions, no? Aquí Sweet Thing, després de sons, després paraules, una mena de... que és aquest WhatsApp prehistòric, no? Ara tots parlem del WhatsApp, eh? Stickers, jo parlo molt amb stickers, directament stickers, però hi ha coses ja que... Ei, tu, pam, no? I, bueno, doncs això, el WhatsApp, no? La rutina del WhatsApp. Hem de contestar al moment, tu contestes al moment... O sigui, tu et parlen i tu, ja sé que estàs en el moment allà, però vull dir...
2: Potser.
1: Vull dir, estàs constantment mirant el telèfon a veure si algú t'ha escrit.
2: No.
1: Vale, això és una cosa que... Hi ha símptomes que a vegades em fan preocupar perquè penso, hòstia, jo no ho sento.

0: saber on el puc tenir, tampoc. Saps? Tinc dos mans i tampoc me'l penjaria d'aquí. Sí que em posaria aquest estiu dos ventiladors, saps? O dos de la soda, saps? La gorra amb la soda. Jo no ho he tingut mai, m'agradaria tenir-ho. I la veritat que és una pijada, però bueno, una de càmping dominguero. Uah, boníssima. M'agrada aquesta. Doncs molt bé, ara continuem doncs, amb algo que és, bueno, és, no té més, que és el següent.
1: Lloc 2.
0: Doncs aquí, amb aquest, el servei musical, ja entrem amb alguna mica més seriot, ara ja comença a estar una mica més seriós, el Liam ja està més seriós, dos temes més seriós, el Sebas, el Liam no està gaire seriós, el Sebas també està molt seriós, comencem amb un tema que, per favor, poca broma, Mobb Deep, amb el seu Survival of the Fittest.
2: Yeah, sending this one out.

0: You can miss some brutal Survival of the Fitness, Mob Deep, aquest grup, aquest The Infamous, del 1995, al qual eren molt joves, aquells 18-19 anys, eren molt, molt genuïns i tenien un so molt autèntic, ja amb aquestes veus, amb aquesta, aquesta cruesa, no? I Darwin no va dir sobreviu el més fort, tampoc va dir sobreviu qui millor s'adapta, i ells es van saber adaptar molt bé, i la música porta milers d'anys fent exactament això. Llavors, des d'ossos convertits en instruments fins a samples, no? Samples que avui dia es treballen i segueixen tocant, i aquí hi ha un molt curiós, no? En el qual, doncs, reduint i canviant el pitch i la tonalitat, doncs, aconsegueixen un so super, super fosc i molt reconeix, o sigui, se'l reconeix al moment, no? De la qual, doncs, són d'aquells grups que tenen amb aquest, aquest hip-hop més dark, no? De la qual, amb aquesta cruesa i parlant de coses reals del carrer, no? Sí, aquesta cruesa ja es ve reflexada inclús amb, les, amb cada bombo, cada caixa, no? I ara anem també amb un altre bastant més dark, molt seriós, tres grans, en aquest cas, els quals, doncs, quan col·laboren, doncs, fan un còctel molotov, fan una pizza amb tots els toppings possibles del món. Hòstia, seria bona aquesta, no, Sebas? Pon-me-la all on the way.
1: Sí!
0: I amb un tros petit li poses nocilla, a veure què passa. Hòstia, passa per... Perdó, he de comentar el cotxe, no sé si el gaire de cotxe, jo crec que sí. Aquest Audi de color verd pistatxo.
1: Nice.
0: Curiós, eh? Va amb cinc nois molt ben arreglats allà, amb les finestres baixades, jugant al pòquer a dins del cotxe, eh? Curiós, molt bé. No, bueno, guapo el cotxe. Vale, no ens despistem. Anem amb un tema de Alchemist and Oh No, amb Evidence, amb el seu tema de Magic Dust.

0: La cara B.
1: Yo, qué de máquina aquí, evidente, aquí estaba, qué fraseo, qué flow que te, qué authentic rapper. D'aquest sobresproductor, del qual doncs bé, es reconeix bàsicament quan és aquesta cadència, aquest d'Evidence, i quan col·labora amb The Alchemist i Oh No, s'ajunta a algo que és únic, té un toc únic i màgic, com diu Magic Dust, amb aquest àlbum de Gutter Water del 2010, el qual doncs els posiciona també doncs, amb aquesta... amb ser privilegiats, amb ser productors i MCs, amb una qualitat espectacular, dels quals doncs, bé, per mi són un dels grans, i això no pot canviar res la història amb aquestes noves generacions que venen, però aquests són autèntiques llegendes. No és que quan escoltem música, el cervell intenta predir què vindrà després, no? I quan encerta, dopamina, és com dir això, no? És a dir, que el cervell escolta aquest pum i pensa, sí, ja sé què passarà, com... ja, bé, és com... passa, és un slide, short, ara, ja, l'espresso, ui, ara, M'agrada aquesta immediatesa, no? Sembla que he estat esperant que em caigués un dent o que tal, no? Aquest procés, no? Ara ho sabrem tot, també està bé, i anem cap endavant, i ojo, perquè qui no s'agafi fort o qui no avanci, on the more, no passarà res, realment no passarà res, cadascú viu la vida com vol, i al final estic de conya i de catxondeu, però sí, mola ser conscient i estar, doncs, amb el que estiguis fent, ser coherent i el que t'agradi, fer-ho amb tota la passió i tot l'amor, no? Al final també s'ha de dir que la disciplina és una cosa que és tan xula que qui la practiqui donar compte de que al final té pues, els seus fruits, no? El qual mola. No vinc tampoc aquí a fer ningun tipus de coach ni res de res. M'agrada comentar coses que a mi m'han servit, no?, en certes coses, per la qual endavant i fot-li pou. I res, continuem amb un programa de rap que tenim aquí a la 98.0, la freqüència modulada i ondulada, que es diu La Cara B Roots, ni més ni menys. I doncs ara continuem doncs, amb algo que ens agrada aquí molt, en Sebas, perquè també hi ha un present de l'Eli que ell no m'ha dit, que és la nostra secció d'avui.
2: Flow extraplanetari.
1: Bé, avui és el moment d'obrir una escletxa dimensional. Aquí arriba la secció, aquest flow extraplanetari, el qual una zona on el senyal es torna estrany, on els ritmes travessen galàxies, on anem aquí amb aquest UFO, per aquest espai sideral que diria Cosmos musical, i on els beats semblen arribar des d'algun punt desconegut de l'univers, també. I avui els encarregats d'obrir el portal són The La Soul, amb el seu temazo, amb Snoop Dogg, de Pain.

0: Estàs escoltant La Cara B. No,
1: no, estic... Doncs quin temaco, eh? Qui portava aquesta secció extra flow, extraplanetari? Doncs el tema de la Soul, Snoop Dogg, amb aquest Pain, The Green Date, un discàs autèntic, m'agrada molt aquest album de De La Soul, és molt autèntic, molt únic, molt original, doncs, col·labora aquest De La Soul, sempre va ser un grup especial dins del hip-hop, mentre molts anaven en una direcció, doncs ells decidien agafar un altre camí, des de, doncs, dels 80, doncs van trencar esquemes barrejant humor, reflexió, jocs de paraules i una manera d'entendre la música molt més lliure, sens dubte. I The Green Date també tenia un significat molt particular. El títol feia referència a la idea de continuar treballant, insistint i creixent dins d'una indústria que, diríem que havia canviat molts dels seus inicis, no? I doncs, és normal, tot canvia, no? Tot està en constant evolució i aquí trobem també Snoop Dogg, una de les veus més reconeixibles del hip-hop. De vegades, només escoltant dues paraules, ja saps qui és, eh? O sigui, Snoop Dogg, i això té una explicació curiosa. El cervell humà és molt més potent, identifiquen patrons vocals, reconeixent, doncs, reconeixem tots, no? Veus familiars en milisegons, de manera molt similar a com reconeixes cares. I Pain parla d'una cosa molt humana, les dificultats, el pes de les experiències i el moviment constant de la vida. Perquè al final el dolor, l'alegria, com tots, no? Els records, doncs, funcionen d'una manera molt semblant a la música. Arriben, et travessen i deixen ressonància. Xic, com un riure, molta ressonància. Doncs bé, bàsicament el cervell pensa, d'això em fa sentir alguna cosa, ho guardem inevitablement, que ho fem amb un like, un guardar, no? Clac, però ho guardem a la ment. I no ho veiem igual, però sí, allà està, no? Tenim un... igual el nostre software, no ens hem donat compte, el cervell, igual és un esquema com els que esquematitzem i no ens hem donat compte, tenim tot separat, no? Amb records, com tenim una galeria d'imatges, no? I tenim carpetes creades.
2: Potser.
1: No? Potser no, llavors, no? Quadra, això?
2: Sí.
1: Investiguem, vinga, investiguem. No diré, investiguem, pot investigar això, ja ho trobarem. Bueno, doncs això, escoltant música, tancant els ulls, igual podeu veure alguns patrons i serà, pues, tot bé. Una partitura, per exemple, no? Doncs anem...
0: Bloc 3.
1: Aquest bloc 3, freqüències del futur, no? I diu, per què del futur si encara no està? Pues perquè sí, serà futurista i ho entendreu quan escoltem aquest tema, que és un remix d'un grup que, per cert, vaig a veure'ls en concert, estava molt content d'anar a veure'ls, que és Limp Bizkit, històries que estava amb el meu germà comentant la jugada de, ei, Limp Bizkit, no l'he vist mai en concert, tal, no sé què. I diu, ei, vaig a mirar-ho, mira el mòbil, venen a Madrid el dia 1 de juliol. Dic, ah, guai, hi ha entrada? Sí, ah, bé, anem. I anem a fer aquesta ruta, així que amb el meu germà,
2: nice,
1: quan estiguem anant cap allà, diré, hola, estem anant a Madrid. Ei, tranquil, estem escoltant això dintre d'un mes, o dos, si tot va bé, toquem fusta, doncs allà estarem i ja comentarem, ja faré algun story, algunes things, des d'allà, perquè volem la merchandising, i farem alguna pujadeta allà, i vaja, tota la cara bé, com se la gasta aquí el grup Limp Bizkit, i anem a escoltar un tema remix a sobre amb DJ Premier de My Way. Check out my melody.

0: y te mazo de Limp Bizkit, My Way, DJ Premier, ¿no? Que el remix, estaba yo analizando aquí el bombo caixa, es brutal com el clava, es una pasada, una habilitat de Premier com la potència, al final. Sebas, tú la reconeces aquesta cançó, t'agrada, és segur, eh?
1: Sí.
0: I no, no, sembla igual, aparentment, però realment els matisos que té, no, eh? I li dona aquesta caiguda, no? Ui, com aquest, aquesta caiguda amb l'anell a la taula, eh? Doncs aquí ens arribem aquestes barreges, no? Que semblen una col·lisió controlada, no? Entre dos universos. Aquí Limp Bizkit va ser una de les bandes més massives del nu metal, eh? M'encanta. Un gènere que durant els 90 i principis dels 2000, eh? Del 2000, va agafar guitarres pesades, eh? Hip-hop i aquest digging, eh? Elements electrònics. Aquí com també Linkin Park amb aquest Hybrid Theory, un discàs, una passada, un disc únic, eh? Jo crec que Sebas, aquesta va ser una edat del New Metal, no? Que va sortir un Papa Roach, no? Pues, digue'm alguna cosa, un grup tenia així predilecte, tu, també, no? Que tingui molts, no? Satures, no? És com, clar, és
1: pot ser,
0: és que sí, satures, eh? Molts grups, del qual, doncs,
1: pot ser, tantíssim, sí.
0: Tot fol i tot, eh?
1: Pot ser, sí,
0: ah, bueno,
1: tot bé.
0: Ara pensarem en una altra cosa, tot correcte. Farem una prova pilot, eh? Per això, eh? Una, un dia hem de fer una de... Has de venir aquí, però... O sigui, no puc parlar d'allà, però has de venir aquí a dir alguna cosa. A dir una resposta i salta de l'altre costat. Com de, a veure què passa, no? Com deixar el volant, no? Enmig d'una recta i vas a saltar-te a ràdio i tornes endavant, no? Podríem fer-ho. Bueno, doncs aquí aquest Limp Bizkit, doncs, que aconsegueix doncs, fer aquest mestissatge, doncs, aquest grup està format per Fred Durst, Wes Borland, brutal, Sam Rivers, John Otto i DJ Lethal, que venia doncs, directament des del House of Pain, i aquí una cosa interessant, sens dubte, tenia un DJ doncs, fent escratxes, no? Dins d'aquesta banda de rock, no era una cosa habitual, i doncs, això també ja sembla una fusió estranya, no? Afegint una altra capa més si cap, no? Sobre el nu metal, aquest estil tan únic, tan punxant, tan metàl·lic, no? Perquè el remix que escoltem, doncs, porta també la signatura de Premier, i parlant d'una autèntica llegenda del hip-hop, a la qual, doncs, aquest productor de gangster, Nas, Big L, Jay-Z, o Mos Def, entre tantíssims altres, doncs, doncs estan doncs, passant també moltes coses al mateix temps, doncs, i s'ajunta tot una mica, i aquest hip-hop més clàssic, amb aquest nu metal, amb aquests scratches, rock i cultura, pop, d'alguna forma, també més punk col·lisionen, no? I aquesta curiositat molt bèstia també, doncs My Way es va fer enormement popular quan es va ser utilitzada a l'actual WWE, no? Aquesta rivalitat entre Stone Cold i Austin The Rock, això ho trec perquè a mon germà li agrada molt el wrestling i al meu pare, i aquest Wrestling X7, això m'ho podria confirmar ell, doncs considerada per molts fans com una de les millors etapes de la història de la lluita lliure, no? I a nivell biològic, doncs passa una cosa curiosa, no? Les músiques amb alta energia i ritmes marcats poden augmentar l'activació fisiològica, més ritme cardíac, més adrenalina, més atenció, bàsicament el cervell sent alguna cosa grossa està a punt de passar i el cos respon, doncs anem-hi, no? Com possiblement menjar-se un paquet de xiclets sencer, no? I dir, vaya boy, i no tragar res, no? Un automatisme al cos, però bueno, pots fer-lo servir per al gimnàs, no? per aixecar-te pel matí, això és el que ha de ser, no? Aquest tipus de música també. Doncs molt, rebé, ara continuem amb un àlbum que no molta gent coneix i la veritat jo el tinc físicament, el vaig trobar l'altre dia i vaig dir, ep, això ha d'entrar i sincerament em sembla una bestialitat i estic parlant d'una col·labo en gran general, fas una mixtape molt ben feta, per cert, i és de Grim Team, aquest concretament és un tema de Race que es diu Living It.
2: Nigga raise, you know what's up, nigga. Been waiting a while, you know what I'm saying? I want mine. It's my time now.

0: Bé, Marcus, doncs molt bé, aquest tema Grim Team, el recomano, aquest, concretament està cantant Race, aquest Living It, està extret de l'àlbum de Once Upon a Time in America, brutal, us el recomano, és un àlbum que és brutal, la portada, bueno, és que és únic, aquí obrim aquest portal, no, extraplanetari, amb aquelles peces que tenen gust de pel·lícula urbana, Once Upon a Time in America ja porta un nom que sembla una càpsula del temps, i hi havia una vegada a Amèrica, i deien, no, quantes coses hauran passat amb aquesta curta història que té realment, no? I és interessant perquè el hip-hop sempre ha fet una cosa molt particular, és explicar històries, des dels primers contes al voltant del foc fins als MCs narrant el que passa als carrers amb el boom-bap, Els humans porten milers d'anys explicant-nos, doncs, el món a través de rimes i relats, Aquest Grim Team i Race entren aquí com si fossin cronistes d'una altra dimensió, posant aquesta idea de viatge, moviment i experiència vital dins d'un so que, curiosament, el cervell humà avança com una pel·lícula mental, no? Del qual, doncs, curiosament, doncs aquí també té una relació especial amb les històries. Recordem millor la informació quan està connectada a una narrativa. Per això moltes vegades no recordem una data, però sí recordem perfectament on érem quan sonava una cançó. I quina memòria tenim, no? Aquí, Déu-n'hi-do. Hòstia, ves, vaig dir que m'he casat, hòstia, perdona. Escolta la cançó de la boda, merda, hòstia, que estava casat, què estic fent aquí? M'he oblidat, sort que ha sonat això, Trucava la dona, no? Trucava l'home. Què diu aquest boig? No, doncs pot ser, a veure, anem a provar-ho, no? Canvieu-li el telèfon. Què diu aquest? Estic de la broma. Doncs molt bé, doncs això bàsicament el cervell té memòria selectiva. Quan escolta la meva veu diré, hòstia, quin penjat em sona, no? Digue'm què diu aquest, no? Doncs les claus de casa, no es troba, hòstia, fa aquell soroll, no? Però troba la lletra d'una cançó del 2004, això sí, no? Com diu, ojo, no? I quan semblava que ja havíem tornat a la Terra i algú infiltrat dins del senyal, una cançó que apareix sense avisar, una freqüència aliena, una peça que entra d'un altre univers sonor, avui...
1: L'infiltrat,
0: m'encanta l'infiltrat. A tu t'agrada sempre la secció de l'infiltrat?
1: Sí.
0: Sí. És que, és més, aquesta careta està molt ben feta, està molt ben parida. Sortit com una cosa rara però han parit bé. Doncs anem amb un tema de Crooked Colors amb el seu temazo de Flow.

0: Estàs escoltant La Cara B.
1: Bueno, que és un tema únic. Bueno, portar una mica de tot. Aquí podeu fer un ball, podeu fer una ofregida aquí ara. Doncs Crooked Colors, amb aquest flow, escoltar música activa, memòria, activa molta memòria, la qual l'emoció, el moviment, l'atenció, el cervell treballa en equip. Com hauríem de treballar tots en equip. I aquí tenim un molt bon equip aquí a Ràdio Castelldefels, de la 98.0 de la freqüència modulada i ondulada. Tenim un equip d'exemple. Un equip que porta el xaleco, el xaleco de quan punxes roda, doncs aquí el portem com... aquí tu de la seva posició, què passa? Estem ready pel que sigui. O sigui, aquí, gran, aquí, equipàs, en Sebas, en Miguel, l'Anna, tantíssims altres que tenim aquí, que quan s'he dit noms, però pataríem, per la qual cosa, una abraçada a tots, perquè estic molt content, arriba l'estiu, tot floreix, i pues, és maco dir, tirar floretes, que són molt maques també, perquè hi ha molta qualitat. Com aquí, aquest flow de gran programa que tenim aquí, de la qual cosa, doncs, clar, treballar en equip té una cosa que alguns grups de WhatsApp encara estan investigant. Aquí, Riqui, jo també, és que és boníssim, aquests grups de WhatsApp em fascinen. Doncs tenim aquí un segon tema, que ara que ja estem arribant a l'etapa final del tour de Castelldefels, la cara ve ruts, és el que farem pròxim, estarem preparant una bicicletada amb xocolates i xurros fets per mi, cuiner, i faré xurros per tota la penya, us seguiré a totes les bicis per darrere, oferint amb l'oli calent, serà una cosa que només podré fer jo, anar amb l'oli i oferint doncs, xurros i amb el Sebas juntament anirem donant xurros i xocolata a tota la gent que estigui aquesta gran bicicletada que me l'estic inventant ara mateix, però que si es vol fer, doncs es pot fer també. I d'aquí ho tiro, m'ha sortit, no està preparat, però aquí ho deixo anar. I, bueno, doncs, la bicicletada, doncs, ja la cara ve ruts, en col·laboració amb la ràdio. Pues, ho deixo aquí. Venga, continuem, anem amb un tema de Nas amb Holodara, Street Disciple.

Buah, temazo de Nas, eh? Molt d'ara, amb aquesta col·laboració que té Street Disciple, del qual amb aquest àlbum de Street Disciple també, del 2004, el qual realment és un disc doble brutal de Nas, el recomano, el Nas en general una línia brutal sempre, i aquest tema té una cosa molt especial, Oludara no és només un músic convidat, és el pare de Nas, trompetista, cantant i músic amb arrels en el jazz, el blues i la música africana, al qual doncs, encara li posa més pes aquesta cançó, és molt més que un tema de hip-hop, és una conversa entre generacions, curiosament el cervell també funciona així, aprenent a través dels patrons que ens transmeten, des dels ritmes tribals fins a les beats actuals. La música és una herència que viatja de persona a persona. Ja, doncs molt bé, aquí estem ja arribant a la recta final del programa. No sé si és corba o recta, però estem arribant i ja doncs, per tornar a preparar el següent i donar doncs, aquest bingo, que és que aquest cada divendres que juga aquí a la cara B, tira'm, surten uns números i us en porteu alguna cosa, un bon rato, i això és l'important. I anem amb un tema de Big Shook, because when I strike, you better be ready. 1, 2, 3.

0: Only Money, toma castanya. Doncs molt bé, doncs Big Shook, un gran. M'agrada molt aquesta cançó, és un tema, ha treballat molt també amb Gangster, forma part d'aquesta Gangster Squad, no? Anem a dir, per la qual cosa, doncs, Big Shook doncs, acaba sent un element molt bèstia amb aquest abund de How Hard, Who's Hard, no? Com dient, esto, vais a flipar lo que és duro, no? És el Hulk dels rappers, Big Shook és membre de Gangster Foundation, del qual d'aquest col·lectiu relacionat amb Guru, DJ Premier, doncs durant molts anys va formar part d'aquell univers de hip-hop més cru i més connectat amb arrels i els carrers de Boston i Nova York, el qual, doncs, el més curiós és que el hip-hop sempre ha funcionat com una xarxa, artistes, productors, DJs i MCs connectats entre si, com si fossin neurones dins d'un cervell gegant, i si ho pensem bé, internet va arribar molt després, no? I és aquesta connexió neuronal, no? Doncs anirem ara amb el que serà ja l'últim tema, que serà Roots Manuf, ja, amb aquest Dreamy Days, una cançó per anar a dormir, però no dormireu perquè entra l'Alberto amb aquest és David que us posarà el to, el to que, per sortir de festeta, per disfrutar aquesta horeta ben bona d'electrònica, del qual doncs, ben, acabarem aquest Roots Manuf, aquest que està considerat un dels artistes més importants del hip-hop britànic, sens dubte, el seu so va barrejar hip-hop, dub, reggae, electrònica, d'una manera molt personal, no? Run Come Save Me, està considerat un dels discos també clau, que és aquest que escoltarem, que és Dreamy Days, a la qual doncs bé, altres simplement també es feien viatjar, no? Recordar també aquestes cançons que doncs, busquen saltar, busquen fer-te pensar i fer-te recordar, no? Doncs d'aquí, en aquest Dreamy Days, possiblement ho podeu introduir, sobretot per la melodia que té la cançó i quin tingui la lletra. Després de milions d'anys, l'evolució, continuem fent el mateix, reunir-nos al voltant d'una vibració, que això és l'important, per la qual doncs anem amb aquesta reflexió final i acabarem. Doncs bé, doncs aquí milions d'anys d'evolució, tambors, vinils, no? Samples, no? Aquest streaming, i doncs aquí seguim aquestes criatures reunides al voltant d'un so, no? Com deia aquí, doncs, tant de bo, aquí, també juntats al foc també, aquest punt màgic, aquest punt hipnòtic, no? Que té mantrejar, no? Fer aquest so constant, aquest loop, amb una hipnosis, amb aquest foc. No? Potser la història humana no és només aprendre a parlar, no? Potser és aprendre a escoltar-nos fins a la pròxima freqüència, no? Del qual doncs, hi ha una última idea. No? Doncs aquí, abans de marxar, vull recalcar, no? Una idea que pot fer pensar. No? Nosaltres no escoltem la música únicament amb les orelles, no? Escoltem amb tot el cos, perquè el so és moviment, el so és vibració, i una vibració és energia viatjant a través d'un medi fins a arribar a nosaltres. És l'espai, no? Aquest, doncs, quan aquesta cançó sona, no? L'aire es mou, aquest moviment arriba a les nostres orelles, orelletes ben netes, aquests timpans, no? Percuteix, es transformen impulsos elèctrics i el cervell doncs, converteix aquests moviments invisibles en emocions, records i sensacions. Però el més fascinant és que el cos també respon. Un baix potent pot fer virar el pit, un ritme pot accelerar el cor, una melodia pot relaxar la respiració, una cançó pot provocar el pell de gallina, no? I de vegades una simple freqüència doncs, també és capaç de portar-nos cap a llocs que ni tan sols sabíem que continuaven dins nostre. Per qual, potser per això la música ha acompanyat rituals, celebracions, guerres, moments d'amor i moments de dolor des del principi de la història humana. Perquè la música no només entra per les orelles, ens atravessa, ens reorganitza, ens connecta i potser després dels milions d'anys d'evolució continuem buscant exactament el mateix, una vibració que ens recordi que no estem sols. Potser al final no som éssers que escoltem música, potser són vibracions intentant recordar d'on venim o d'on venen. Això ha estat la Cara B Roots. No us oblideu de sintonitzar la setmana que ve per més xitxot de Tega la Bona des de la Cara B de Ràdio Castelldefels. Moltes gràcies, Sebas Cremier. Sempre un plaer.
1: Molt bona nit.
0: És un gran. La Cara B Ràdio de Ràdio Castelldefels, la Cara B Roots. Good night, everybody. I love you, fellas. End of transmission. Ta-ta.

0: de tu iglesia de Castelldefels. Tu parroquia. Todos los domingos a las 9 de la mañana en Radio Castelldefels.
1: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
2: El túnel del terror, el túnel de la tortura. En aquest túnel, a les fosques, et torturen. Et torturen, què vol dir? Que et comencen a donar hòsties per tot arreu fins que caus a terra i et demanen que t'aixequis. Si no t'aixeques, et pateixen, llavors t'has d'aixecar millor. Tornes a aixecar i et tornen a pegar. I et tornes a caure i et tornen a pegar. A mi em van fer això, però també, a més, em van atacar amb un tàser durant més de 2 minuts.
3: Els activistes reclamen al govern espanyol i a la Unió Europea que trenquin totes les relacions amb Israel i que treballin activament per posar fi al genocidi a Gaza. A Bilbao, la rebuda dels activistes bascos de la flotilla ha acabat amb una càrrega policial i 4 persones detingudes. La policia assegura que ha carregat perquè impedien la sortida d'altres passatgers. Afers interns de la policia basca ha obert un expedient per verificar si l'actuació dels agents ha sigut correcta i Amnistia Internacional ha reclamat una investigació exhaustiva. El govern israelià, per cert, ha tirat de sarcasme i ha fet una piulada amb el vídeo dels cops de porra on demanava explicacions a la Moncloa pel tracte als integrants de la flotilla. D'altra banda, França ha prohibit l'entrada al seu territori del ministre de Seguretat israelià Itamar Ben-Gavir. El motiu és la difusió del vídeo en què es veien els activistes de la flotilla genollats, amb les mans lligades, mentre ell feia befa de la situació. El govern espanyol li va prohibir l'entrada a l'estat el setembre de l'any passat, en ple bombardeig a Gaza. A València, nova manifestació massiva de professors i famílies per reclamar millores en l'educació pública. S'han mobilitzat més de 30.000 persones, segons la delegació del govern espanyol. Els docents porten 2 setmanes de vaga i les negociacions entre sindicats i la conselleria continuen encallades. València, Alba Barbosa.
4: Mestres, professors i aquesta vegada també famílies i alumnes s'han manifestat pel centre de València en defensa de l'educació pública i per pressionar el govern valencià perquè torni a la taula de negociació. La Maria José s'ha sumat a la protesta en solidaritat amb la comunitat educativa i acompanyada també dels 2 fills.
5: Per reivindicar unes millores que creiem que són necessàries i protestar també perquè els diners que haurien de rebre nosaltres els estan enviant a l'escola concertada i privada.
6: Pues que s'acabe ja la vaga i que baixen les ràdios.
7: I que la consellera dimitisca.
4: Les negociacions estan aturades després que els sindicats rebutgessin la proposta d'acord que la conselleria els va posar sobre la taula. Volen que, a més d'una pujada salarial, es concretin altres demandes. Dilluns els sindicats portaran un nou document a la conselleria, segons Marc Candela, portaveu del sindicat majoritari de l'ensenyament al País Valencià.
8: Hem definit més quines ràdios volem, que també s'havien quedat en l'aire, i també intentem en el nostre document que cap etapa educativa es queda fora del document, que totes s'hi veuen reflectides.
4: Porten 2 setmanes de vaga indefinida i una mobilització tan sostinguda els desgaste, però no els desanime, reconeix Maria López, que és mestra.
9: Jo, per exemple, no l'he fet a tots els dies, però hi ha gent que s'està deixant realment el sou i l'estabilitat familiar, que realment ells no ens ofereixen res. Aleshores, ara ja toca que acorden o accepten el que nosaltres demanem.
4: Els sindicats també reclamen que l'impuls del valencià entri a les negociacions, un punt que la conselleria no va incloure en la proposta d'acord.
3: A Catalunya, les vagues de mestres i professors continuaran la setmana que ve. La pròxima està convocada dimecres a tot el país. De moment, el govern i els sindicats no han arribat a un acord i s'han emplaçat a tornar a negociar dimarts.
1: El temps.
3: Dani Ramírez.
10: El temps no canviarà, no vol canviar. Està tossut aquest anticicló càlid amb una dorsal que ens ve del nord d'Àfrica amb temperatura més pròpia de la segona quinzena del mes de juny.

0: ben bé. No direm juliol, però gairebé. En alguns moments, un parell o 3 d'hores a la tarda, ho sembla. A la zona de Ponent, 34-35 graus. Avui es pot repetir aquest diumenge per tercer dia consecutiu. Ahir, 35, al Farràs, al Carràs, a Torres de Segre, o també a Seròs. I bé, a Lleida van arribar als 34. O també Artesa de Segre, Targa, Mollerussa, 34 de màxima. Per tant, molt alta la temperatura. Tot això amb un cel serè, dia de sol. Algun núvol baix, alguna boira, com va passar ahir, es pot reproduir a la Costa Brava i cap al Delta de l'Ebre. I a la tarda, nuvolades, al Pirineu i Prepirineu poden donar algun xàfec molt localitzat, breu, de curta durada. A vegades són gotellades de 20-25 minuts, com a molt, o 10 minuts. Això seria a la zona nord de l'Alt Urgell, sobretot Pallars Sobirà, sud de la Vall d'Aran i nord de l'Alta Ribagorça.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: La dona que estava en observació a l'Hospital Clínic de Barcelona perquè va tenir contacte amb una víctima mortal d'antivirus podrà anar a casa seva. Ha donat negatiu en la tercera prova PCR que li han fet i tot i que encara li queden 14 dies d'estar en aïllament, els podrà fer al domicili i sota control mèdic. Els Javis s'emporten el premi a la millor direcció de la 79a edició del Festival de Cinema de Cannes amb la seva pel·lícula La Bola Negra. La Palma d'Or ha estat per a la romanesa Fior. Enviat especial a Cannes, Marc Garriga.
3: Emocionadíssims, els dos han recollit aquest premi agraint moltíssim al jurat la decisió, recordant a Pedro Almodóvar, un dels seus mentors, que també participava a la secció oficial d'aquest any, i a Rodrigo Sorogoyen, el director de l'altra pel·lícula espanyola Competició, i han recordat l'esperit del seu film.
4: La bola negra es algo que llevamos dentro en nuestra comunidad, un dolor, un miedo, una vergüenza, un odio, y que se hereda de generación en generación y que no nos podemos quitar de dentro porque nos lo han metido dentro, nos lo han programado, está ahí dentro. Solo quiero que cada generación la bola sea más pequeña y que arte, el cine, ayude a eso. Muchísimas gracias.
3: Ha estat un premi exequo compartit amb el polonès Pavel Pawlikowski per la seva esplèndida Fatherland. La Palma d'Or, però, ha estat per Fiord, una crítica a la superioritat moral de l'Europa liberal dirigida pel romanès Christian Mungiu.
5: I'm happy that you gave us this award. And I'm happy because we took the risk to speak aloud about things that...
3: Ha dit que està molt content de rebre aquest premi perquè el seu film diu ben alt i clar allò que tots sabem, diu, i compartim, però no ens atrevim a dir en veu alta que el món no està en un bon moment i que també per quin món deixem els nostres fills, però els primers que hem de canviar som nosaltres. Hem de deixar enrere la divisió i el radicalisme i incrementar la nostra empatia. El gran premi del jurat ha estat per la russa Minotaur, d'Andrei Zviagintsev, una relectura de La mujer infiel de Chabrol que critica la corrupció del règim de Putin, i la resta de premis són el premi del jurat a The Dream Adventure, de Valeska Grisenbach, el de millor actor Emmanuel Macchia i Valentin Campany per la belga Coward, el de millor actriu a Virginie Fira i Tao Okamoto per Soudain, i el de millor guió a Emmanuel Mar per Notre Salut.
2: A la ciutat de Barcelona hi ha gairebé 7.000 terrasses de bars i restaurants, o el que és el mateix una terrassa per cada 250 habitants. És una xifra que no ha parat d'augmentar en els últims anys i l'Eixample és el districte que en concentra més, un terç del total que hi ha actualment, segons dades recollides per l'Agència Catalana de Notícies. Tot i aquest increment, des del Gremi de Restauració de Barcelona, creuen que encara hi ha marge per créixer i denuncien traves i una gran pressió inspectora i sancionadora per part de l'administració. Roger Pallarols n'és el director.
6: És evident que les normes hi són i s'han de complir, és evident que l'administració té el deure de vigilar pel compliment de les normes, però aquí el que succeeix de debò és que l'únic sector gran que està rebent la pressió inspectora de manera constant és el sector de la restauració.
2: Una visió ben contrària és la que tenen des de la Federació d'Associacions Veïnals de Barcelona. Reclamen que redueixi el nombre de terrasses, demanen més control i denuncien incompliments reiteratius. Ana Menéndez n'és la vicepresidenta.
7: Que hi hagi més control i que hi hagi més, també una regulació més adequada a les problemàtiques que s'han enquistat en els últims anys.
2: Les principals queixes dels veïns són pel soroll i l'excessiva ocupació de les voreres. A Ciutat Vella i a l'Eixample és on tenen constància de més incompliments. L'any passat, l'Ajuntament de Barcelona va obrir 2.400 expedients sancionadors vinculats a terrasses. Afectacions de trànsit a Barcelona aquest diumenge per la 12a cursa diagonal d'IR Guàrdia Urbana. Les restriccions començaran a les 5 del matí i duraran fins a 12:45 del migdia. La major part del recorregut passa per l'avinguda diagonal de Muntanya a Mar, comença a 9:45 del matí a l'altura del Palau Reial de Pedralbes i acabarà a la zona del Fòrum. Afectarà els principals eixos del centre de Barcelona, com el Passeig de Gràcia i els carrers de València, Castillejos, Bolívia, Ciutat de Granada i Josep Pla. El trànsit dels carrers afectats pel recorregut s'anirà restablint a mesura que els participants passin per cada tram. I tot i que la majoria de restriccions s'acabaran a les 11 del matí, algunes s'allargaran fins a 1:45 del migdia per les tasques de desmuntatge. També hi haurà afectacions al transport públic. 42 línies d'autobús s'hauran de desviar o canviaran el seu recorregut. TMB recomana fer els desplaçaments en metro. El nombre de persones que viuen al carrer a Girona s'ha gairebé duplicat en només 2 anys. El recompte nocturn, impulsat per l'Ajuntament, ha detectat més de 200 persones dormint al carrer a la ciutat, una xifra que el consistori qualifica de preocupant. Berta Artigas Fontàs.
8: Les dades mostren una evolució a l'alça. Fa 10 anys es van comptabilitzar unes 60 persones sense llar, fa 2 n'eren 111, i ara la xifra s'enfila fins a les 201 persones. És el resultat del recompte nocturn fet a Girona, que mostren una situació que la regidora de Justícia Social, Ami Savali, considera preocupant.
9: Com a capital de demarcació també estem superben connectats i també estem a la frontera de França, que això també jo crec que val la pena dir-ho, no? Perquè hi ha moltes persones que a vegades estan de pas per continuar la seva ruta. Això és un factor, però l'altre factor, torni a dir-ho, que és el de l'habitatge.
8: Des del consistori han detectat que el perfil de persones que dormen al carrer ha canviat. Ara molts tenen feina i alguns estalvis, però es veuen amb dificultats d'accedir a un pis o a una habitació. És el cas d'en Fra, que té 55 anys i fa 9 mesos que viu al carrer a Girona.
10: No tengo habitació, no tengo casa. Cambié de ciudad porque estaba molestado. Veo que no puedo estar porque me ha pasado dos veces, digamos, abusos, agresiones, ¿sabes?
8: Aquest any, per primera vegada, el recompte nocturn s'ha estès a la població veïna de Salt, on s'han detectat 30 persones dormint al carrer.
2: Esports. Amb en Damià Aguilar, que ens explicarà les altres informacions esportives del Barça i el Girona a banda.
11: Correcte, a banda d'aquesta quarta Champions femenina del Barça i el descens del Girona, reprenem amb la darrera jornada de la Lliga de la Primera Divisió de Futbol. El Barça ha perdut 3-1 a València, amb el gol 120 en 4 temporades de Robert Lewandowski, i l'Espanyol ha empatat a una casa amb la Reial Societat amb gol de Roberto. I podem sentir els entrenadors. Manolo González, per l'Espanyol, comenta que vol seguir.
12: Jo, la veritat, confiança per part del president i del club no em puc queixar. No em puc queixar perquè el que hem passat s'emporta per davant a qualsevol, segurament. Amb aquest aspecte, suposo que entre demà, demà passat, parlarem i jo torno a dir el mateix. Buscarem el que sigui millor per l'Espanyol. Jo vull quedar-me, estic fort i estic convençut que si fem les coses bé, podem tenir un any o podem anar millorant cada any i ser una mica millors.
11: El Futbol Club Barcelona, Flick, reconeix que no han fet un bon partit a València.
13: We think about that, everyone, also the players, because it was
14: Hem de pensar en això, també els jugadors, perquè no hem fet un bon partit. Molts errors i pèrdues evitables. No hem estat 100% centrats, però ja sabem com va això. Fa 2 setmanes vam celebrar els nostres èxits i ara ve un gran esdeveniment, el Mundial, i ja sabem que tots els jugadors somien amb jugar-lo.
11: La resta de resultats d'aquest dissabte, Madrid 4, Athletic Club 2, Getafe 1, Osasuna 0, el Getafe jugarà a Europa, Alavés 1, Rayo 2, Betis 2, Llevant 1, Celta 1, Sevilla 0. Aquest diumenge a les 9 del vespre, Villarreal Athletic de Madrid es juga en la tercera posició de la Lliga.
1: 3CAT Info.
11: A la primera ref, el Nàstic aconsegueix la permanència després de empatar un al camp de l'Hèrcules. Pablo Alfaro, entrenador.
15: Qué ganas tenía de tener un viaje de vuelta de una santa vez, por lo menos para poderme tomar 3, 4, 5 cervezas en el autobús. Espero que la gente también se las tome y que, ya te digo, me voy, bueno, no es que me vaya, perdón. Estoy ahora mismo, estoy. No quiero celebrar esto. El Nasti de Tarragona no debe de celebrar nunca una permanencia en primera vez.
11: També aquest dissabte, Tarassona 0, Sabadell 2, i l'Europa s'ha ficat al play-off. Ha guanyat 3-2 l'Eivissa. Els emparellaments del play-off per anar a segona són Madrid, Castilla, Sabadell i Europa Celta B. Als play-offs de quarts de l'hoquei Lliga Masculina, Noia 6, Barça 3, Voltregà 6, Igualada 4 i Reus 2, Calafell 0. Aquestes eliminatòries tindran un tercer i definitiu partit. El Lleida queda eliminat pel Liceu. 2-4 ha caigut derrotat aquest dissabte. El Barça de futbol sala ha eliminat els penals a les semifinals de la Copa del Rei de Futbol davant del Jaén. La final de Càceres enfrontarà Jaén i Cartagena. En motor, en la Fórmula 1 del Canadà, cinquena prova de la temporada, George Russell sortirà des de la pole a la cursa de Gran Premi d'aquest diumenge al davant del seu company i líder, Kimi Antonelli. A la segona fila hi haurà els dos McLaren de Norris i Piastri. També aquest dissabte, victòria sprint per George Russell. Antonelli manté el liderat. A l'ACB de bàsquet, el Baxi Manresa ha guanyat 80-87 a la pista del Gran Canària.
1: Són 7:15.
2: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. El primer titular avui és per la victòria del Barça i pel descens del Girona, Dami Aguilar.
11: El Barça guanya la quarta Champions femenina de futbol en 6 temporades després de golejar 4-0 l'Olímpic de Lió. El Girona ha perdut la categoria i baixa a la segona divisió del futbol masculí per l'empat a una casa contra l'Elx.
2: En clau internacional, un primer acord entre l'Iran i els Estats Units podria ser imminent. Donald Trump assegura que estan a prop d'arribar-hi i s'ha donat fins aquest diumenge per decidir si accepta l'última proposta iraniana o fa saltar el país pels aires. El document preveu, segons fonts periodístiques, la reobertura immediata de l'estret d'Hormuz i continuar negociant la qüestió nuclear. També us hem explicat que el govern espanyol demana investigar les tortures d'Israel a membres de la flotilla. Ho ha anunciat el ministre Hortensson en la rebuda dels activistes catalans que denuncien vexacions, agressions sexuals i maltractaments físics per part de les autoritats israelianes. I més de 30.000 persones, segons la delegació del govern, s'han manifestat aquest dissabte pel centre de València per reclamar millores en l'educació pública. Els sindicats presentaran aquest dilluns, quan començarà la tercera setmana de vaga dels docents, una nova proposta. A partir d'ara us explicarem que els treballadors de grans marques de moda han fet vaga aquest dissabte convocats pel sindicat UGT. S'han mobilitzat per rebutjar el futur conveni col·lectiu del comerç del textil perquè consideren que precaritza el sector i atempta contra els drets laborals. I en clau cultural, Maria del Mar Bonet homenatja el Mediterrani i la poesia en el seu darrer disc, L'aigua no cansa, que ha presentat al Palau de la Música. L'artista ha exhibit l'expertesa de 60 anys de carrera en el marc del Guitar BCN. Pel que fa al temps, ens espera una matinada molt encalmada i suau a l'inici per refrescar just abans del trenc d'alba. De tota manera, costarà fer baixar encara el termòmetre al Pirineu dels 15 graus a l'interior. Dia de sol i calor forta un cop més, entre 30 i 35 graus lluny del mar. Alguna boira prop del litoral. El primer tema és per la victòria del Barça i pel descens del Girona, Dami Aguilar.
16: S'ha acabat! Campiones d'Europa, la quarta Champions d'un equip revolucionari, una revolució en blau i grana, un grup de jugadores que ha sacsejat la realitat, hereves d'una lluita que ara ja sí ens inclou a tots, d'un equip que ha canviat el paradigma del futbol, sovint sobrepassat de testosterona. Protagonistes d'una revolució global que neix a Barcelona, que s'escampa per Oslo, Bilbao, Eindhoven o Göteborg, però que apunta al món sencer.
11: El Barça femení de futbol aconsegueix la quarta Champions en 6 anys. A Oslo, Barça 4, Olímpic de Lió 0, amb dos gols de Payor i dos de Salma, tots a la segona part i una gran actuació de la portera Cata Coll. És la primera Champions amb Pere Romeu a la banqueta.
17: És un premi al treball, a l'esforç, al sacrifici diari. Hem fet una gran final, hem fet una molt bona Champions en general. El premi no només és el títol, sinó és el veure que futbolistes joves entren al camp i ho fan bé, futbolistes amb més experiència ajuden aquestes jugadores joves a que tinguin aquestes experiències tan maques.
11: La portera Cata Coll lloa el seu entrenador.
18: Òbviament, li he abraçat i li he dit que s'ho mereixia. Crec que és un entrenador top, que mos entén, que mos escolta, que dialoga amb nosaltres molt i sempre vol el millor per aquest equip i m'enorgulleix tenir un entrenador així.
11: Caroline Graham Hansen diu que malgrat les dificultats econòmiques, la Masia ha aguantat el nivell.
19: Si el club hace cosas correctas para ayudarnos, sí, ha sido años difíciles, no vamos a mentir, que ha faltado dinero por todos los lados, pero como los chicos y las chicas hemos podido mantener un top nivel por un buen trabajo de años de la Masía.
11: Aitana Bonmatí també vol parlar de la Masía.
20: Hi ha gent que marxa, hi ha gent que ve, hi ha sempre moviments, però hi ha algú que mai se'n va i és el talent de la casa, no? Hi hagi qui hi hagi, crec que és algo que ens identifica, no com a equip, sinó com a club, i penso que per això seguim tenint la mateixa identitat i per això seguim guanyant i optant a guanyar, no? I crec que això mai se n'anirà.
11: Aquest diumenge a les 7 de la tarda a les Fonts de Montjuïc, celebració pel títol amb concert previ dels Figa Flowers. Què li dirà l'afició a Alexia Putellas? Al suplement de Catalunya Ràdio, el president en funcions, Rafa Juste, parlava de la possibilitat que la crack blaugrana se'n vagi.
21: Se sabrà, vull dir, dintre de poc, no? Vull dir, però vaja...
22: Vostè ja ho deu saber.
21: Bueno, jo tinc que saber tot el que passa en el club, però al final els inputs personals són els que queden. Jo he viscut doncs, moments que les coses poden canviar o no, i bé, no parlo ara de l'Alexia, parlo en general. Per tant, avui repeteixo, veig l'Alexia superfeliç.
1: 3CAT Info.
11: Segon tema esportiu important. El Girona ha perdut la categoria. L'equip de Mitchell baixa a la segona divisió de futbol. Li calia guanyar l'Elx i ha acabat empatant a un amb gol d'Arnau.
23: Sempre he dit que el responsable de lo que passa al camp és l'entrenador i en aquest cas jo i em sento responsable. Penso que hem fallat a la nostra gent. Jo he fallat a la nostra gent. Sentiment de culpa i responsabilitat.
11: Més Mitchell en clau de futur.
23: La sensació que tenia és que quan aconseguíramos el objectiu hablaríamos, no lo hemos podido conseguir. Hoy teníamos otra posibilidad de hacerlo y evidentemente hay que hablar. No sé qué quiere el club, no sé la situación, porque nadie esperaba esto y es un golpe muy duro para todos. Y lo haremos, hablaremos, pero hoy toca pasar un día, bueno, una etapa jodida, difícil y dura.
11: Li han demanat al president del Figeli si Mitchell Sánchez serà l'entrenador a segona.
24: Bueno, aquí som responsables tots. Ja us ho he dit, cadascú té la seva part de responsabilitat. El míster és el primer que volia que l'equip guanyés, que traiés partits en els últims partits. Bueno, ha ficat tot el que ha pogut i no ha sortit. Bé, som tots aquí, no es tracta avui de assenyalar una persona, sinó som responsables i toca admitir errors, rectificar, buscar solucions per donar-li la volta a això.
11: Doncs no ens ho ha aclarit. El Girona baixa a segona després de 4 temporades a primera i amb ell se n'hi va al Mallorca.
1: 3CAT Info.
2: Els Estats Units i l'Iran podrien tancar en les pròximes hores un primer acord de pau, segons han avançat les parts implicades i els mediadors pakistanesos. El president nord-americà Donald Trump ha assegurat a la cadena CBS que estan molt a prop d'arribar-hi. A la seva xarxa social ha detallat que s'està negociant àmpliament un acord que preveu la reobertura immediata de l'estret d'Hormuz i que n'ha parlat també amb el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu i les monarquies del Golf. L'Iran, però, insisteix que mantindrà el control sobre aquest pas, segons ha informat l'agència Fars. El punt de partida és un document iranià que, segons la CBS, també preveu descongelar alguns actius del país i continuar les negociacions sobre el dossier nuclear en una pròxima fase. El secretari d'Estat nord-americà, Marco Rubio, manté, però, que l'Iran no pot tenir armes nuclears.
25: Hi ha la possibilitat que avui o demà o d'aquí un parell de dies tinguem alguna cosa a dir. Però aquest problema s'ha de resoldre, ja que el president ha dit que d'una manera o altra l'Iran no podrà tenir mai una arma nuclear. L'estret ha d'estar obert sense peatges. Han de lliurar el seu urani enriquit. Han de lliurar urani altament enriquit i hem d'abordar el problema de l'enriquiment.
2: En declaracions al portal Axios, Trump s'ha donat fins aquest diumenge per estudiar la proposta iraniana i decidir si l'accepta o bé, segons ha dit textualment, fa volar el país pels aires. El portaveu de la diplomàcia iraniana, Ismail Baghaei, també s'ha mostrat optimista pel que fa a la situació actual.
0: Aquest memoràndum d'entesa abordarà els punts essencials per posar fi a la guerra imposada, així com les qüestions fonamentals per a nosaltres. En un període raonable de 30 a 60 dies es discutiran els detalls d'aquests punts i finalment s'assolirà un acord definitiu.
2: Mentrestant, davant la possibilitat que l'Iran estigui disposat a renunciar per ara a exigir un alto el foc immediat al Líban, Hezbollah ha emès un comunicat en què anuncia que ha parlat amb Teheran i que el règim s'ha compromès a no abandonar la milícia xiïta. 10 països africans es troben en risc d'estar afectats per l'epidèmia d'Ebola, segons ha alertat aquest dissabte l'Agència Sanitària de la Unió Africana. La República Democràtica del Congo, on hi ha el focus principal, ha elevat el nombre de morts per a la pandèmia a 204. Mentrestant, a Uganda, el nombre de morts confirmades és de 5. El Centre Africà per al Control de Malalties ha declarat zona d'alt risc 10 països que envolten els dos afectats, però el seu director, Jean Kaseba, ha advertit que es pot ampliar més.
3: We have 2 countries affected, 10 countries high risk.
4: Tenim 2 països afectats i 10 països d'alt risc. Ho podeu veure al mapa, però la resta de països, com que no limiten amb els 2 països afectats, de moment no els considerem de risc. Tanmateix, depenent de com evolucioni el brot, podem reconsiderar aquesta avaluació.
2: El govern de la República Democràtica del Congo ha prohibit temporalment tots els vols a l'aeroport principal d'Ituri, la província més afectada pel brot. La Xina ha revisat a la baixa el balanç de víctimes per l'explosió de gas a una mina de la província de Shanxi i passa de 90 a 82 el nombre de morts. És l'accident més greu dels últims 20 anys, tot i que el govern ha aconseguit reduir durant aquest temps la freqüència d'aquest tipus de sinistres. Pequín, Francesc Canals.
5: Els equips de rescat treballen a la mina de carbó on anit una explosió de gas causava l'accident més greu en aquest tipus d'instal·lacions a la Xina en gairebé 2 dècades. El balanç provisional no es coneixia fins hores després que les autoritats anunciessin que en el moment de l'explosió hi havia 247 treballadors en actiu dins de les galeries. Pràcticament únic testimoni difós per la televisió oficial xinesa, un treballador hospitalitzat per la inhalació de gasos, Wang Yong, explica el que va viure.
6: El fum feia olor de sofre, com de petards, així que vaig cridar a tots que correguessin. Al mig de la galeria vaig veure algú que s'havia asfixiat amb el fum. A mi també se'm va posar la cara vermella. Vaig estar allà una hora abans de despertar-me. Vaig despertar els que eren al meu costat i els de l'equip vam sortir.
5: 123 miners han estat hospitalitzats i els responsables de l'empresa ja han estat detinguts, mentre s'investiguen a fons les causes de l'accident. Tot i la transició verda, la Xina continua construint centrals tèrmiques i depèn del carbó importat o extret d'aquestes mines. Si a principis dels 2000 aquests accidents causats per explosions o inundacions eren constants, Pequín ha anat extremant cada dia més les mesures de seguretat fins a fer-los menys habituals. Precisament una inspecció en aquesta mina la va incloure ja fa 2 anys en una llista de més d'un miler a tot el país que presentaven greus riscos de seguretat pels alts nivells de gas acumulat. L'accident evidencia que la Xina encara arrossega dèficits socials i laborals, malgrat el seu vibrant potencial industrial i tecnològic.
1: Catalunya al dia. T'expliquem el que passa més a prop teu. De dilluns a divendres a la 1 a 3CAT Info.
2: La plataforma SOS Socorristes anuncia mobilitzacions per protestar per la precarització del sector. El 9 de juny es manifestaran a la plaça Sant Jaume de Barcelona per reclamar millores laborals i una normativa autonòmica que obligui els ajuntaments a disposar d'aquest servei a les platges. Ho ha explicat a aquesta emissora Nacho Ibáñez, portaveu de la plataforma.
22: La petición muy clara de que necesitamos una regulación autonómica
7: en Cataluña para el servicio de salvamento y socorrismo, que termine con esta precariedad y esta incertidumbre en la cual cada ayuntamiento hace lo que quiere o lo que puede con respecto al socorrismo, al punto tal de que hoy por hoy no existe obligatoriedad del servicio de socorrismo.
2: La patronal del sector, l'Associació d'Empreses Catalanes de Salvament Aquàtic, defensa que els sous dels socorristes han millorat des del conveni firmat fa 2 anys. En canvi, consideren que un dels problemes és que la formació de nous professionals és massa llarga. Sentim el president de l'associació, Johnny Acevedo, en declaracions a 3Cat Info.
8: És difícil fer una formació de 2 anys per poder treballar després 3 mesos. Qui fa això? Pues és un sistema que no funciona, no? A qualsevol que li expliquis no té sentit que tu estudis 2 anys per treballar d'una cosa, treballes 3 mesos i quan acaben aquests 3 mesos, què faig ara?
2: Per mirar de trobar solucions, la Generalitat ha creat un grup de treball en què hi ha representades totes les parts. Sergio Delgado, subdirector de Planificació de Protecció Civil, ha explicat a aquesta emissora que confia que aquest estiu ja es notaran alguns canvis.
9: No hi ha elements consensuats, però sí que hi ha una certa direccionalitat de cap a on han d'anar aquests serveis i, per tant, pensem que aquest estiu ja es veuran. Els contractes municipals ja estan tancats, però en allò que hi hagi marge estem segurs que els municipis aniran fent aquestes millores, entre altres coses perquè tot aquest treball l'estem fent amb una important representació municipal.
2: Els socorristes reclamen que es concretin el més aviat possible els canvis plantejats al grup de treball, si no amenacen amb una vaga. Treballadors de grans marques de moda han fet vaga aquest dissabte convocats pel sindicat UGT. S'han mobilitzat per rebutjar el futur conveni col·lectiu del comerç del textil perquè consideren que precaritza el sector i atempta contra els drets laborals. Òscar López, secretari general de la Federació de Serveis de la UGT de Catalunya, en declaracions a 3Cat Info.
10: Nos están imponiendo un convenio estatal que tira todas las condiciones laborales que hemos construido en Cataluña durante los últimos años y que se puede contratar a una persona que hoy por 21.000 euros a partir de ahora costará 18.000 euros. Los domingos a partir de ahora serán gratuitos. No pagarán nada y estarás obligado a ir. Hoy es voluntario y te tienen que pagar si decides ir.
2: La concentració de Barcelona ha estat davant la botiga Zara del Portal de l'Àngel i amb xiulets i pancartes els treballadors han mostrat la seva oposició al preacord signat entre la patronal i els sindicats Comissions Obreres i FETICO. Consideren que és regressiu i que desmantella els convenis territorials.
12: Lluitar perquè no es preacordin o es signin coses que ens empitjorin de cara al futur.
22: Los sueldos se quedarían congelados durante muchos años y al final no veríamos una subida en muchos años.
26: Obligación de venir los domingos, que hasta ahora es voluntaria.
27: No podemos volver atrás.
2: La concentració ha plegat unes 200 persones. L'incendi del Baix Ebre de l'estiu passat va cremar més de 3.000 hectàrees i es va cobrar una vida, la del bomber Antonio Serrano. Amics, familiars i companys seus l'han homenatjat aquest dissabte amb una jornada de futbol molt emotiva a Tortosa. Ho ha seguit Ariadna Escoda.
28: Tots els jugadors que han disputat els 2 partits en honor al bomber Antonio Serrano han lluït una samarreta amb el seu nom, el número 1 de porter i la seva cara per homenatjar-lo gairebé un any després de la seva mort en acte de servei. La jornada ha estat molt emotiva, com apunta un dels seus germans, José Ángel Serrano.
29: Sí, al final, cuando se hace un homenaje, un acto de estas características y por la razón que es, pues también influye cómo era como persona, tanto en lo deportivo, en lo laboral o en lo familiar, que toda la gente se ha volcado.
28: La família ha assenyalat la voluntat de mantenir aquest homenatge en el temps. El pròxim 12 de juliol, el poble de Paüls acollirà un altre acte de record per aquest bomber que va morir durant les tasques d'extinció de l'incendi del Baix Ebre de l'estiu passat.
2: La policia municipal de Girona ha detingut un home de 65 anys per haver-ne agredit un altre amb un ganivet al coll a la Rambla de la Llibertat, a la zona cèntrica de la ciutat. Els fets han tingut lloc aquest dissabte a la tarda, quan un ciutadà ha alertat els policies i ha indicat que l'agressor es dirigia cap al pont de les Peixateries Velles. Unitats del sistema d'emergències mèdiques han atès la víctima al lloc dels fets i l'han traslladat en estat lleu a l'Hospital Josep Trueta de Girona. Segons fonts properes al cas, la víctima i l'agressor es coneixien. Abans d'atacar-lo, l'home arrestat hauria amenaçat de mort la víctima, un home de 49 anys, amb el mateix ganivet. L'home detingut acumula diversos antecedents policials i, segons les mateixes fonts, ja l'havien arrestat en nombroses ocasions durant els darrers mesos, les dues últimes per delictes d'amenaces i danys. Entre 100 i 200 persones participen en una rave a Llardecans, al Segrià. Hi ha desenes de vehicles i un escenari a uns terrenys de l'Arc d'Adà, a diversos quilòmetres del nucli urbà del municipi. Els Mossos estan fent controls per evitar que entri més gent i per garantir que qui en surti en cotxe estigui en condicions de conduir. L'Ajuntament assegura que no està preocupat per aquesta festa perquè ja s'ha fet els últims 2 anys i no ha generat problemes ni ha deixat brossa. Es preveu que la rave s'allargui tot el cap de setmana. Detingut un home que va ferir un mosso d'esquadra amb una fulla d'afaitar a l'Hospitalet de Llobregat. Els fets van passar dijous quan una dona va trucar al telèfon d'emergències per demanar ajuda perquè el seu fill li estava pegant. S'hi van desplaçar diversos agents i l'home en va agredir un amb una fulla d'afaitar i li va fer un tall entre l'orella i el clatell. Per aquesta ferida li van haver de posar 15 punts de sutura. I la Guàrdia Civil ha desarticulat una xarxa criminal que va estafar 400.000 euros a diverses víctimes, fent-se passar per treballadors d'entitats bancàries. Els sospitosos feien trucades simulant que eren d'un banc i afirmaven que hi havia una situació d'emergència per aconseguir els codis de verificació o autoritzacions per fer operacions bancàries. Després, transferien els diners a diferents comptes i plataformes financeres internacionals. Una de les víctimes és del Club Esportiu Sant Joan d'Alacant, al qual van estafar 53.000 euros.
1: El temps.
2: Dani Ramírez.
13: El temps no canviarà, no vol canviar. Està tossut aquest anticicló càlid amb una dorsal que ens ve del nord d'Àfrica amb temperatura més pròpia de la segona quinzena del mes de juny. Ben bé. No direm juliol, però gairebé. En alguns moments, un parell o tres d'hores a la tarda, ho sembla. A la zona de Ponent, 34-35 graus. Avui es pot repetir aquest diumenge per tercer dia consecutiu. Ahir, 35, al Farràs, al Carràs, a Torres de Segre, o també a Seròs. I bé, a Lleida van arribar als 34. O també Artesa de Segre, Targa, Mollerussa, 34 de màxima. Per tant, molt alta la temperatura. Tot això amb un cel serè, dia de sol. Algun núvol baix, alguna boira, com va passar ahir, es pot reproduir a la Costa Brava i cap al Delta de l'Ebre. I a la tarda, nuvolades, al Pirineu i Prepirineu poden donar algun xàfec molt localitzat, breu, de curta durada. A vegades són gotellades de 20-25 minuts, com a molt, o 10 minuts. Això seria a la zona nord de l'Alt Urgell, sobretot Pallars Sobirà, sud de la Vall d'Aran i nord de l'Alta Ribagorça.
1: 3CAT Info.
2: La participació massiva de penyistes i l'ambient festiu marquen la segona jornada de l'Aplec del Cargol de Lleida. La cita enguany reuneix prop de 17.000 penyistes de 124 colles al recinte dels Camps Elisis. Alba Mur.
14: El segon dia de plec ha començat amb els primers esmorzars i bé cap a mig matí ha augmentat el moviment de collistes a les parcel·les per fer el dinar de germanor. Un menú a base de caragols que en alguns casos també s'ha combinat amb cassola de tros o fideuada. Diversió, germanor, companyerisme i retrobament són les paraules més utilitzades pels penyistes per descriure la festa. Alguns enguany també sumarien a aquesta llista la calor. En parlen l'Aleix de la colla La Puput i la Núria de la colla Picafigues.
15: Aquest any hem tingut que agafar molts ventiladors, hem equipat tota lo que és la penya amb molts ventiladors, no sé, hem agafat 12 o 15, molts ventiladors, i a veure si així aguantem i podem passar, i molta aigua i beure.
16: Jo genial, jo sóc d'aguantar la calor, més que el fred, més que la boira, i m'agrada, jo bé, ho porto bé. Bé, i a més amb les pistoletes dels nens, que ajuda, bé.
14: Aquest diumenge, últim dia de festa amb la Cercavila, la imposició de l'escarapela i sessions de DJs. La 45a edició de la festa haurà reunit prop de 17.000 penyistes i s'hauran consumit unes 14 tones de caragols. Nina, ninoma,
2: seràs una tona. Maria del Mar Bonet ha celebrat 60 anys de carrera al Palau de la Música, amb un repertori que també ha recordat el concert a l'Olímpia de París. La cantautora mallorquina ha presentat, a més, el disc L'aigua no cansa, davant d'un públic entregat. Ho ha seguit des de Barcelona en Marc Ruiz.
4: Maria del Mar Bonet ha començat el concert recordant part del repertori que va cantar al Teatre Olímpia de París fa 51 anys i que homenatjarà amb un altre recital a la tardor. Així, arrencat amb Aigua de l'any 69, Nina Ninona, Abril, dedicada a la Revolució dels Clavells, i a José Afonso, autor de Gràndola Vilamorena. Les cançons guanyen en amplitud amb el conjunt del violí, guitarra, buzuki, contrabaix i percussió, pensat per al disc L'aigua no cansa. Com des de Mallorca a l'Alguer, que ha sonat molt mediterrània i rematada, com si fos un rembètico grec. De seguida, Maria del Mar Bonet ha repassat les noves cançons, com la que dona títol al disc i que compara la música popular amb el líquid que ens dona la vida. Hi ha alguna cosa de profunda, ancestral i telúrica a la veu de Maria del Mar Bonet quan canta en tons menors i escales pròpies de la Mediterrània, acompanyada només de les palmes. El públic aplaudeix també el missatge polític de cançons com Saigonó, que denuncia la violència contra les dones i els morts i destrosses provocades per la dana al País Valencià i que reclama conseqüències per als governants responsables. També ha criticat Donald Trump amb Lluna de Pau, un poema que va escriure durant la Guerra del Golf, però que malauradament continua sent actual. Ha homenatjat el poeta Blai Bonet amb Blaus i sols de roses blanques, ha parlat de la seva datura verinosa a l'arbre campaner i ha recordat una cançó que va aprendre de petita amb Cançó dels Disbarats. I, esclar, no han faltat dues cançons que ja són patrimoni, Què volen aquesta gent i la tradicional mallorquina La Balanguera, per tancar el concert. El públic ha ovacionat i aplaudit amb força aquest tòtem de la cançó que ha tornat a mostrar els seus 60 anys de mestria del dels escenaris.
1: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3cat Info a Instagram, Facebook i X.
2: Jordi Savall rep el premi Ernst von Siemens de música de Múnich. Es tracta d'un dels més prestigiosos del món i distingeix la trajectòria del músic català com a referent internacional en música antiga. En concret, per la seva vida dedicada a la recuperació i projecció de la viola de gamba i la música antiga catalana, que l'han convertit en un referent internacional. La consellera de Cultura, Sònia Hernández Almodóvar, ha celebrat aquest reconeixement.
0: És, sens dubte, una notícia molt extraordinària per a la cultura catalana i ho és també pel conjunt del país. Estem parlant d'un dels músics més universals que ha donat Catalunya. Jordi Savall, durant dècades, ha situat la cultura catalana als principals escenaris internacionals i sempre amb una mirada profundament humanística i, com no pot ser d'una altra manera, des del Govern de la Generalitat volem expressar-li la nostra més sinceritat. Sincera felicitació i, sobretot, el nostre agraïment.
1: Esports.
2: La resta d'informació esportiva a banda de la victòria del Barça i del descens del Girona amb en Damià Aguilar.
11: Reprenem en la darrera jornada de la Lliga de Primera. El Barça ha perdut 3-1 a València amb el gol 120 en 4 temporades de Robert Lewandowski i l'Espanyol ha empatat a una casa contra la Reial Societat amb gol de Roberto. Podem sentir els dos entrenadors. Manolo González, per l'Espanyol, comenta que ell vol seguir.
17: Jo, la veritat, confiança per part del president i del club no em puc queixar. No em puc queixar perquè el que hem passat s'emporta per davant a qualsevol, segurament. Amb aquest aspecte, suposo que entre demà, demà passat, parlarem i jo torno a dir el mateix. Buscarem el que sigui millor per l'Espanyol. Jo vull quedar-me, estic fort i estic convençut que si fem les coses bé, podem tenir un any o podem anar millorant cada any i ser una mica millors.
11: El Barça, Hansi Flick, reconeix que no han fet bon partit a València.
18: We think about that, everyone, also the players, because it was
19: Hem de pensar en això, també els jugadors, perquè no hem fet un bon partit. Molts errors i pèrdues evitables. No hem estat 100% centrats, però ja sabem com va això. Fa dues setmanes vam celebrar els nostres èxits i ara ve un gran esdeveniment, el Mundial, i ja sabem que tots els jugadors somien amb jugar-lo.
18: From every player is a dream to play there.
11: La resta de resultats d'aquest dissabte són Real Madrid 4, Atlètic Club 2, Getafe 1, Osasuna 0, Alavés 1, Rayo 2, Betis 2, Llevant 1, Celta 1, Sevilla 0. El Getafe jugarà la Conference. I aquest diumenge a les 9 del vespre, Villarreal Atlètic de Madrid es juguen la tercera posició de la Lliga, sempre en zona de Champions.
1: 3cat Info.
11: A la primera ref, el Nàstic aconsegueix la permanència després d'empatar a 1 al camp de l'Hèrcules, Pablo Alfaro, entrenador.
20: En la charla hoy les he dicho a los jugadores, dentro de las virtudes y defectos que tenemos muchos, hay algo que creo que no nos gana casi nadie. Por lo menos había una cosa y era la capacidad de sufrimiento, ¿no? Y este equipo, casi todos los futbolistas, casi todos, han sufrido, hemos tenido momentos de sufrir como perros, pero como perros, hasta el último instante de muchos partidos.
11: El Sabadell ha guanyat 0-2 a Tarassona i l'Europa entra al play-off guanyant per 3-2 la Eivissa, Arnau Campeny.
3: Qui s'ho pensava que entraríem a play-off? Qui s'ho pensaria ara que pugem a segona? No? Així que són 4 partits, tot és possible i d'il·lusió i de fam no crec que no ens guanyarà ningú.
11: Els emparellaments del play-off per anar a segona són Europa Celta B i Madrid Castilla Sabadell. El president blanc Florentino Pérez ha penjat una pancarta electoral còpia de la que el seu dia va fer Joan Laporta a Madrid. Florentino ha presentat la seva candidatura i el seu rival Enrique Riquelme ha presentat l'aval dels 193 milions gràcies a l'Anbank d'Andorra. La Junta Electoral té 24 hores per validar aquesta documentació. Els play-offs de quarts de l'hoquei Lliga Masculina d'hoquei Patins, Noia 6, Barça 3, Voltregà 6, Igualada 4 i Reus 2, Calafell 0, en aquestes tres eliminatòries hi haurà tercer i definitiu partit. El Lleida ha quedat eliminat amb el Liceo, ha perdut 2-4 en el segon enfrontament. El Barça de Futbol Sala ha eliminat els penals a les semifinals de la Copa del Rei davant del Jaén. La final d'aquest diumenge, Jaén Cartagena, en motor a la Fórmula 1, George Russell sortirà des de la pole a la cursa de Gran Premi del Gran Premi de Canadà aquest diumenge.
5: Bon dia, són les 7 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio.

0: Diumenge 24 de maig del 2026, el Barça és campió d'Europa.
1: Olofsson que xiula al final. S'ha acabat. Campiones d'Europa, la quarta Champions d'un equip revolucionari. Una revolució amb blau i grana. Un grup de jugadores que ha sacsejat la realitat.
0: Aquest equip té alguna cosa màgica, la comunió, l'ambient, la superioritat, la solidaritat i, en el cas d'Oslo, les llàgrimes d'Alexia Putellas. Segurament la seva última final com a blaugrana, una trajectòria rodona en què ha transformat el futbol i el destí de molts nens i nenes que s'hi emmirallaran d'ara endavant. De l'anonimat a la icona, Alexia per sempre, caldrà que passin els anys per entendre el valor de tants títols i de tantes victòries. Noruega serà la final de Payor, criticada a la primera part i golejadora a la segona, de la mateixa manera que Salma va fer un golaç des de fora de l'àrea només a l'abast de les escollides. Al darrere, Catacoll va treure les castanyes del foc quan la final encara no estava decidida. Aquesta Champions també ha de portar el seu nom. Elles són les primeres de moltes nenes que encara estan creixent i que continuaran el camí que han obert. Les jugadores de Pere Romeu ahir la tarda van tocar el cel, però la jornada no va ser ni de bon tros rodona pel futbol català. De l'eufòria del Ramon Salmurri a Catalunya Ràdio van passar a la pena de l'Eduard Solà.
2: Final del partit. Girona 1, Elx 1, avui 23 de maig. Hem de tornar a plorar com el 2019. La primera ens ha fotut una patacada que ens torna a deixar amb els ulls plorosos, amb la veu trencada, perquè no ens n'hem sortit. Una etapa que potser avui s'acaba. Vam tocar ara sí el cel amb les mans.
0: El Girona baixa a l'infern de segona divisió després d'un trist empat contra l'Elx. S'acaba el somni, les dues cares de l'esport, no hi ha victòria sense derrotes. Molts avui encara no han anat a dormir, d'altres preferirien no despertar. Som al suplement i tenim esperit de cap de setmana.
3: El suplement, amb Roger Escapa.
0: I amb Eva Compte. Bon dia, Eva.
4: Molt bon dia, Roger.
0: I també amb l'Albert Benet. Albert Benet, què tal? Bon dia.
5: Bon dia.
0: El Barça toca el cel amb la quarta Champions, celebració d'una temporada històrica aquesta tarda amb el pòquer de títols. Atenció, a les 7 a les Fonts de Montjuïc.
5: Amb concert previ dels Figaflowers en una festa a l'Avinguda Maria Cristina amb animació i música, Alexia Putellas podria anunciar que deixa el Barça.
0: Com explicàvem, l'altra cara de la moneda és el Girona. De seguida desenvoluparem tot el que va donar de si aquesta jornada esportiva. Altres titulars del dia destacats, el nom de Zapatero, que continua ocupant portades. L'UDEF assenyala l'expresident del govern espanyol i les seves filles com a principals beneficiaris del rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
4: L'informe també recull converses d'alguns dels implicats en la trama que revelarien que van intentar boicotejar la investigació policial.
0: Els Estats Units i l'Iran ultimen un alto al foc que inclouria la reobertura de l'estret d'Hormuz.
4: Seria de 60 dies i permetria a Teheran tornar a vendre petroli lliurement. Mentrestant, se seguiria negociant per aconseguir un acord de pau.
0: En surt a Washington per un tiroteig en un control a prop de la Casa Blanca.
4: Els serveis secrets han abatut el sospitós i ja també un vianant ferit.
0: Els Javis s'enduen el premi a la millor direcció al Festival de Canes per La Bola Negra.
4: I la Palma d'Or ha estat per a la pel·lícula romanesa Fjord.
0: Enric Agut, què tal? Bon dia.
6: Hola, bon dia, Roger.
0: Què ens espera aquest diumenge?
6: Doncs mira, un dia molt tranquil, sol. De fet, ara mateix el cel és serè. No es veuen les boires tan extenses que hi havia ahir en alguns sectors de la costa, ni si n'hi ha algun és molt local. I per tercer dia consecutiu parlem de calor intensa, una calor d'estiu, amb màximes que poden arribar de nou a xifres de 34 o 35 graus al Pla de Lleida i més de 33 a la Catalunya Central, Conca de Tremp i també a l'interior de les Terres de l'Ebre. Es pot presentar a la tarda alguna nuvolada també cap a l'Aran i l'Alt Pirineu i descarregar algun ruixat de curta durada, però bé, poc importants, de dècimes o pocs litres. Ara mateix Lleida té 16 graus, però poden arribar a una màxima de 34. Girona, la temperatura actual és de 14, poden arribar als 30, és a dir, més que doblar. A Tarragona estan a voltant dels 17, poden arribar als 26. A Barcelona, 20, també poden arribar als 26. I Viella, per posar l'últim exemple, ara en tenen 15 i poden gairebé tocar els 30 graus.
3: Avui, el suplement...
0: Avui al suplement, tertúlia amb Oriol Marc, Núria Oriols, Carles Mungilot i Marta Monforte, tertúlia dels diumenges, on també hi participaran, evidentment, el Jordi Puntí, el nostre home Barça, la Sònia Xalmà, el Ramon Salmurri, el Pere Escobar, el David Clopés, la Ruth Vilà, l'Eduard Solà amb el Girona. Buscarem aficionats del Barça, sobretot, i també algunes jugadores just abans d'embarcar el nostre equip de Catalunya Ràdio, que ja ha dormit algunes hores, crec que aterraven a les 4 de la matinada. a Catalunya, les jugadores a primera hora tornen cap a casa. A Canes ens hi espera el Marc Garriga, juntament amb la Marta Ferrer. Comentarem un palmarès que ha elevat encara més als Javis. Precisament avui, que al suplement, atenció, tindrem una història de pel·lícula, en el sentit més literal. Avui al suplement la història de Sílvia Castelló Duran, una dona que va viure la infantesa i l'adolescència aïllada del món, sense anar a l'escola, sense saber llegir ni escriure, en una família de 16 germans i que es va refugiar en una màquina de cosir. Una història que segurament us sonarà justament per la sèrie La Messias dels Javis. Has vist la sèrie de La Messias, Sílvia?
7: Sí, sí, l'he vista.
0: Què t'ha semblat?
7: M'ha semblat que la realitat supera la ficció.
0: Sí, vas viure coses més gruixudes de les que van dibuixar els Javis amb aquesta sèrie.
7: Jo penso que sí. Quan els pares es varen separar i la mare va trobar doncs, la seva nova parella, ells sí que varen prendre la decisió que ens aïllarien del món, cadascú pels seus motius, i ens varen tancar doncs, en diferents espais, habitatges, podríem dir, fins que vaig tenir 19 anys. Sí, més o menys des dels 6 fins als 19. Perquè no anàvem al col·le, no anàvem al metge, no sortíem, no teníem televisió. I llavors, és veritat que és molt bèstia, no?
0: A partir de les 11, per primera vegada, avui al suplement, el testimoni de Sílvia Castelló Duran. Rematarem el programa, si l'actualitat ens ho permet, amb l'eclipsi. Avui les nits de la mitiquíssima Elsa Anca. Fa molt de temps que no la sentim, tampoc. I avui ens visita aquesta històrica model i presentadora de televisió, que segur que de nits memorables n'ha tingut unes quantes. Passen 7 minuts de les 7 del matí.
1: La pilota cap a Payor. Payor és dins l'àrea, el control. El xut creuat. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
0: Avui l'obertura d'aquest informatiu és per elles. Les jugadores del Barça tornen a regnar a Europa amb la quarta Champions aconseguida ahir a Oslo. Eva Payor va fer el primer i també el segon.
1: Pina controla, retalla, és dins l'àrea. Obre l'esquerra cap a Brooks. Brooks fa la centrada, la rematada, controla Salma. Dins l'àrea, Payor, el segon, el segon, el segon, el segon, el segon.
0: Doblet de Payor i doblet de Salma Parrayuelo, que va fer també dos golaços.
1: Quique juga amb Salma. Salma controla la pilota des de la frontal de l'àrea. Xuta Salma, gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
0: Salma va fer el 3-0 i el 4-0.
1: La guanya Aitana. Aitana activa Payor i compta que té camp per córrer Payor. Payor cercle central. Es desdobla Salma. Continua Payor. Fa la passada cap a Salma. Salma és dins l'àrea. Pot fer el quart! El quart, el quart, el quart, el quart, el quart, el quart, el quart!
0: La victòria del Barça a la final per 4-0 contra l'Olímpic de Lió va ser una exhibició de futbol per tancar una altra temporada perfecta, Albert.
5: Els quatre gols van arribar en una segona part que es recordarà molt de temps i en què el Barça va escombrar el gran equip francès, el que té més Champions en el seu palmarès. Aquests dos doblets, un de Payor, l'altre de Salma Parrayuelo, i una gran actuació de Cata Coll a la porteria van donar el títol a les blaugranes, fent encara més gran l'hegemonia d'aquesta generació de futbolistes els últims anys. És la quarta Champions en 6 anys, la primera amb Pere Romeu com a entrenador.
8: És un premi al treball, a l'esforç, al sacrifici diari. Hem fet una gran final, hem fet una molt bona Champions en general. El premi no només és el títol, sinó és el veure que futbolistes joves entren al camp i ho fan bé, futbolistes amb més experiència ajuden aquestes jugadores joves a que tinguin aquestes experiències tan maques.
5: Cata Coll, que va aguantar l'equip amb les seves aturades a l'inici de la final, lloava la tasca del tècnic, la tasca de Pere Romeu.
9: Òbviament, li he abraçat i li he dit que s'ho mereixia. Crec que és un entrenador top, que mos entén, que mos escolta, que dialoga amb nosaltres molt i sempre vol el millor per aquest equip i m'enorgulleix tenir un entrenador així.
5: La pilota d'or Aitana Bonmatí, que va ser suplent, va entrar per jugar els últims 20 minuts, posava en valor el paper de la Masia, del planter del Barça.
10: Hi ha gent que marxa, hi ha gent que ve, hi ha sempre moviments, però hi ha algú que mai se'n va i és el talent de la casa, no? Hi hagi qui hi hagi, crec que és algo que ens identifica, no com a equip, sinó com a club, i penso que per això seguim tenint la mateixa identitat i per això seguim guanyant i optant a guanyar, no? I crec que això mai se n'anirà.
5: Per la seva banda, Caroline Graham assegurava que, malgrat les dificultats econòmiques del club els últims anys, la Masia ha aguantat el nivell.
11: El club hace cosas correctas para ayudarnos. Sí, ha sido años difíciles, no vamos a mentir, que ha faltado dinero por todos los lados, pero como los chicos y las chicas hemos podido mantener un top nivel por un buen trabajo de años de la Masia.
0: Una de les imatges de la final d'Oslo van ser les llàgrimes d'Alexia Putellas, tant quan va ser substituïda als últims minuts com també en el moment d'aixecar el trofeu de la Champions.
5: Va poder ser l'última final d'Alexia amb la samarreta del Barça i portant el braçalet de capitana del club de la seva vida. Ara la sentireu al micròfon de TV3.
12: No preguntaré què has decidit, quan sabrem què faràs l'any que ve.
10: Ja ho veureu.
5: No va aclarir-ne res. Aquí al suplement, el president en funcions, Rafa Juste, ja es va referir ahir a la possibilitat que Alexia se'n vagi.
13: Se sabrà, vull dir, dintre de poc, no? Vull dir, però vaja...
0: Vostè ja ho deu saber.
13: Bueno, jo tinc que saber tot el que passa en el club, però al final els inputs personals són els que queden. Jo he viscut pues, moments que les coses poden canviar o no, i bé, no parlo ara de l'Alexia, parlo en general. Per tant, avui repeteixo, veig l'Alexia superfeliç.
5: Serà interessant, doncs, el que pugui dir Alexia aquesta tarda en la celebració de la temporada a partir de les 7 a les Fonts de Montjuïc amb concert previ dels Figaflowers en una festa a l'Avinguda Maria Cristina amb animació i música per celebrar el pòquer de títols.
0: La felicitat per l'esport català no ha pogut ser completa aquest cap de setmana pel descens del Girona a segona.
5: L'empat a un contra l'Elge a Montilivi en l'última jornada de la Lliga de Primera li fa perdre la categoria després de 4 temporades a l'elit, després de 4 temporades a Primera. Michel Sánchez, tècnic del Girona.
14: Sempre he dit que el responsable de lo que passa al camp és l'entrenador i en aquest cas jo, i em sento responsable. Penso que hem fallat a la nostra gent. Jo he fallat a la nostra gent. Sentiment de culpa i responsabilitat.
5: Arnau va fer el gol del Girona, el de l'empat, després de començar perdent. I una pilota al pal de Lemar ho podria haver canviat tot, però finalment no hi va haver la sort de cara. El president del Girona, Delfí Geli, no va aclarir si Mitchell seguirà o se n'anirà. A més del Girona, també baixa segona al Mallorca.
0: Avui un suplement mirant encara cap a Oslo, amb reaccions de totes aquestes jugadores, amb tot l'equip de Catalunya Ràdio que s'ha desplaçat també a Noruega. Els anirem rebent, els aficionats i també els preparatius d'aquesta celebració aquesta tarda al centre de Barcelona, Maria Cristina, amb aquestes jugadores que tenen ganes doncs, de celebrar amb l'afició una temporada per emmarcar, però també passarem amb l'Eduard Solà per Girona per compartir la pena i la tristesa d'aquest descens, no per inesperat, perquè sabíem que la dinàmica de l'equip era molt, molt, molt dolenta, doncs decebedor en qualsevol cas. Per tant, avui també aquest suplement mirant cap al futbol, però el dia té altres titulars. El nom propi de Zapatero continua ocupant titulars i portades. Atenció, perquè l'UDEF ara, que és la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal de la Policia Nacional, assenyala José Luis Rodríguez Zapatero i les seves filles com a principals beneficiàries de la trama Plus Ultra.
4: Sí, segons un informe de l'UDEF, l'expresident del govern espanyol i les seves filles serien els beneficiaris finals dels fons obtinguts per Plus Ultra amb el rescat de l'aerolínia en plena pandèmia. Zapatero haurà de declarar davant del jutge el 2 de juny com a investigat. Un altre informe de l'UDEF també destaca que alguns dels implicats en la trama haurien volgut influir en la investigació. Recull, per exemple, una conversa del 20 de maig del 2021 entre l'accionista de Plus Ultra, Rodolfo Reyes, i el seu advocat, Miguel Palomero, en què es planteja boicotejar la investigació. Reyes i Palomero defensen que cal fer un kitchen gabinet, en referència a la suposada trama amb què la cúpula d'Interior, durant el govern de Mariano Rajoy, va espiar l'extresorer del PP, Luis Bárcenas, i la seva família per aconseguir documents del cas Gürtel.
0: Els Estats Units i l'Iran estan molt a prop de

0: s'arribi a un acord final. En un missatge a la seva xarxa social, Donald Trump ha explicat que s'ha trucat amb el primer ministre israelià i les monarquies del Golf per explicar-los el conjunt d'un acord que, segons ha dit, s'anunciarà ben aviat.
1: Doncs mentre el telèfon no parava de sonar al despatx oval, als afores de la Casa Blanca, els serveis secrets han abatut un home que ha disparat diversos trets contra un control de seguretat. La premsa, pendent del possible acord entre els Estats Units i l'Iran, ha gravat el so del tiroteig que s'ha sentit al complex presidencial.
2: Outside the White House, we're following this breaking news, possible shots fired near...
1: Segons les autoritats, hi ha un vianant ferit en estat crític.
0: L'incident va passar ahir a les 6 de la tarda, hora local. Un home es va acostar al punt de control, va treure una arma de la bossa, va començar a disparar. Els trets van agafar tothom per sorpresa, com aquesta periodista de la cadena ABC, que estava en directe explicant el possible acord entre els Estats Units i l'Iran.
3: That President Trump has said a deal is close, only for the two sides to remain far apart...
0: Fa uns minuts, Donald Trump ha escrit a la seva xarxa social que l'autor dels trets era un home que tenia antecedents i estava obsessionat amb la Casa Blanca. El president nord-americà ha recordat l'incident de fa un mes amb el tiroteig al sopar de corresponsals de la Casa Blanca i ha aprofitat per tornar a fer campanya per les polèmiques reformes que vol tirar endavant al complex presidencial.
1: Rússia llança un atac massiu amb drons i míssils contra Kiev com a represàlia per l'atac mortal de fa dos dies contra una residència universitària. Les explosions que s'han sentit tota la nit a la capital d'Ucraïna han deixat almenys un mort i una vintena de ferits. L'abast del bombardeig ha obligat Polònia a activar la seva defensa antiaèria com a mesura preventiva.
0: Des de la mitjanit, les bombes han caigut en diversos punts de Kiev i han afectat una escola i diversos edificis residencials. Les autoritats han demanat a la població que es mantingui als refugis davant la possibilitat de nous atacs. És la resposta de Rússia a la vintena de morts de divendres a la província de Luhansk, ocupada per Moscou. El president rus Vladimir Putin va prometre llavors represàlies contra el que va qualificar d'atac terrorista.
1: Passant dos minuts d'un quart de vuit del matí, més qüestions. Els activistes de la flotilla Global Sumut ja són a casa. Ahir van arribar a l'aeroport del Prat, on els va rebre el ministre espanyol de Cultura, Ernest Urtasun, que els ha promès que investigaran les denúncies de tortura per part d'Israel.
4: Volem que la Fiscalia ja de forma immediata iniciï un procediment davant de l'Audiència Nacional per obrir una investigació i una causa contra els responsables que han torturat i que han maltractat els nostres conciutadans. Evidentment, aquesta és una qüestió que el govern d'Espanya no permetrà que quedi impune.
1: A Bilbao, però, la tornada no va ser ni de bon tros gaire plàcida perquè la rebuda dels activistes bascos de la flotilla va acabar amb càrregues policials i 4 detinguts.
0: Sí, els activistes han passat 5 dies retinguts per les autoritats israelianes i asseguren que han patit tortures greus, com les que explica una de les integrants de la flotilla per Gaza, Miho Ali.
5: Entres en un túnel, que nosaltres hem dit el túnel del terror, el túnel de la tortura. En aquest túnel, a les fosques, comencen a donar hòsties per tot arreu fins que caus a terra i et demanen que t'aixequis. Tornes a aixecar i et tornen a pagar.
0: Els activistes reclamen al govern espanyol i a la Unió Europea que trenquin totes les relacions amb Israel. Precisament ahir França va anunciar que prohibeix l'entrada al seu territori del ministre israelià ultra Itamar Ben-Gavir pels vídeos vexatoris als activistes de la flotilla. Des de Barcelona, a la Fira de Llibres de Pensament Crític, la Literal, l'historiador de la Universitat d'Exeter, l'israelià Ilan Papé, ha defensat la feina d'aquests activistes en declaracions a Catalunya Ràdio.
6: Un missatge molt important a la gent de Gaza. No se'ls oblida. Milions de persones d'arreu del món volen mostrar la seva solidaritat amb els palestins i busquen maneres de ser útils i també penso que exposen Israel. Són gent no violenta i els han tractat com el pitjor dels terroristes.
1: Passant 3 minuts d'un quart de vuit, el dia d'avui també ens porta fins a Canes. Després de conèixer el palmarès, destaca aquesta notícia.
7: And the first prize goes to the incredible Javier Ambrosi and Javier Calvo por la bola negra. Grande los Javis!
1: Javier Calvo i Javier Ambrosi, els cineastes coneguts com Los Javis, fan història, guanyen el premi a millor direcció del Festival de Cine de Canes per la bola negra, un premi que han compartit amb Pavel Pavlovski i que ha estat una de les moltes sorpreses en un palmarès imprevisible en què la Palma d'Or ha estat per Fior, del director romanès Christian Mungiu. Emet especial a Canes, Marc Garriga.
8: Bon dia. Els Javis ens han confessat que encara estan processant tot el que els ha passat aquí, la bona acollida de la pel·lícula i, al final, el premi.
9: Para mí es muy... como unas palabras de aliento. Es como que no, el festival nos dice vais bien, seguid investigando, seguid con vuestra voz. Joder, no, estoy que no me lo creo.
10: Yo, en serio, como estoy tan contento por el mensaje de la película que llegue, empiezo a notar que de verdad toca de una manera más profunda.
8: De moment no volen ni sentir a parlar de la cursa dels Oscars, volen

0: Anar pas a pas i primer estrenar a l'octubre i que el públic li agradi, però sí que tenen ganes de posar-se a escriure el guió del seu pròxim film, que han avançat serà en castellà i en anglès. El premi l'han recollit ex aequo amb Pavel Pawlikowski, un director al que admiren. El polonès l'ha guanyat amb la crua Fatherland. La Palma d'Or, però, ha estat per Fjord, del romanès Christian Mungiu, tercer cop que recull premi a Cannes. La seva pel·lícula posa sobre la taula el debat de com una societat oberta com la Noruega és incapaç d'acollir una família ultracatòlica que ve de Romania. El gran premi del jurat ha estat per la russa Minotaur, d'Andrei Zviagintsev, crítica amb la corrupció del règim de Putin, l'alemanya The Dream Adventure, premi del jurat, la belga Coward, millor actor, la franco-japonesa Sudan, millor actriu, i la francesa Notre Salut, millor guió.
1: A València, manifestació massiva en defensa de l'educació pública i per reclamar al govern que atengui les demandes dels docents, que porten dues setmanes de vaga. Ahir també es van mobilitzar famílies i estudiants en una protesta que va sumar més de 30.000 persones, segons la delegació del govern espanyol. Des de València, Alba Barbosa.
2: Mestres i professors reclamen que la Conselleria d'Educació es torni a seure a negociar. Ahir també famílies i alumnes van solidaritzar-se amb la vaga dels docents, que arriba a la tercera setmana amb les negociacions bloquejades.
3: Me pareix superbé, la veritat. N'hi ha que defendre l'escola pública.
4: Unes millores que creiem que són necessàries.
5: I que baixen les ràdios.
6: I que la consellera dimitisca.
2: Els sindicats presentaran dilluns un nou document a la Conselleria per reobrir les converses. Marc Candela, portaveu del sindicat majoritari de l'ensenyament al País Valencià.
7: Hem definit més quines ràdios volem, que també s'havien quedat en l'aire.
2: Demanen que el valencià sigui un dels punts a negociar. La llengua, en l'última proposta de la Conselleria, no hi era.
1: I avui també ens fixem en el fenomen del Niño, que s'està començant a gestar al Pacífic i que pot actuar de catalitzador de fenòmens meteorològics extrems a Catalunya, com sequeres o períodes excepcionals de pluja intensa. És el fenomen de variabilitat natural més important que hi ha a la Terra i els seus efectes va des de l'increment de temperatures fins a inundacions o sequeres.
8: Sí, diverses anàlisis, incloses les de l'Organització Meteorològica Mundial, apunten que el Niño d'aquest any serà especialment intens. Antoni Barreras és tècnic de climatologia del Meteocat.
9: El que s'està veient doncs, és un afebliment dels vents alisis d'aquella zona, que és el pas previ a que es desenvolupi un Niño. I clar, si aquest afebliment dura durant molt temps, com estan donant tots els models de predicció, doncs sembla que es formarà un Niño i que serà molt fort.
8: El Niño genera un increment general de temperatures que se sumen a l'escalfament generat per les emissions de gasos d'efecte hivernacle i que poden convertir aquest any i el vinent en els més càlids registrats fins ara.
1: Ara música. És Maria del Mar Bonet, que ha celebrat 60 anys de carrera amb un concert al Palau de la Música. Ho ha fet amb un repertori que també ha recordat el concert a l'Olímpia de París. La cantautora mallorquina ha presentat, a més, el disc L'aigua no cansa davant d'un públic entregat. Marc Ruiz.
10: Maria del Mar Bonet ha començat el concert recordant part del repertori que va cantar al Teatre Olímpia de París fa 51 anys i que homenatjarà amb un altre recital a la tardor. Així, arrencat amb Aigua de l'any 69, Nina Ninona, Abril, dedicada a la Revolució dels Clavells, i a José Afonso, autor de Gràndola Vilamorena. Les cançons guanyen en amplitud amb el conjunt del violí, guitarra, buzuki, contrabaix i percussió, pensat per al disc L'aigua no cansa. Com des de Mallorca a l'Alguer, que ha sonat molt mediterrània i rematada, com si fos un rembètico grec. De seguida, Maria del Mar Bonet ha repassat les noves cançons, com la que dona títol al disc i que compara la música popular amb el líquid que ens dona la vida. Hi ha alguna cosa de profunda, ancestral i telúrica a la veu de Maria del Mar Bonet quan canta en tons menors i escales pròpies de la Mediterrània, acompanyada només de les palmes. El públic aplaudeix també el missatge polític de cançons com Saigonó, que denuncia la violència contra les dones i els morts i destrosses provocades per la dana al País Valencià i que reclama conseqüències per als governants responsables. També ha criticat Donald Trump amb Lluna de Pau, un poema que va escriure durant la Guerra del Golf, però que malauradament continua sent actual. Ha homenatjat el poeta Blai Bonet amb Blaus i sols de roses blanques, ha parlat de la seva datura verinosa a l'arbre campaner i ha recordat una cançó que va aprendre de petita amb Cançó dels Disbarats. I esclar, no han faltat dues cançons que ja són patrimoni. Què volen aquesta gent? I la tradicional mallorquina La Balanguera, per tancar el concert. El públic ha ovacionat i aplaudit amb força aquest tòtem de la cançó que ha tornat a mostrar els seus 60 anys de mestria del dels escenaris.
1: Més música. Bad Bunny s'ha acomiadat de Barcelona amb un altre concert apoteòsic a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. El cantant porto-riqueny ha reunit prop de 120.000 persones en els dos concerts que ha ofert a la capital catalana.
8: Per la famosa Casita, ahir se van deixar veure la influencer Lola Lolita, la dissenyadora Miranda Makarov i les actrius Priscila Delgado i Úrsula Corberó. També van assistir al concert exjugadors del Barça com Gerard Piqué i Riqui Puig. Si divendres va ser la catalana Bagui l'artista convidada, ahir els protagonistes van ser l'streamer Ibai Llanos i el també cantant porto-riqueny Brian Myers, considerat un dels pioners del moviment trap llatí. Myers va rebre una gran ovació mentre interpretava Triste, un tema exclusiu en aquest segon concert. La propera parada de Bad Bunny a l'Estat serà a Madrid. Oferirà allà 10 concerts entre finals de maig i mitjans de juny dins de la seva gira.
1: Cada vegada es fa més vida social a les tardes que a les nits. Un estudi de l'Associació de Fabricants i Distribuïdores, AECOC, constata un canvi d'hàbits en el consum en bars i restaurants amb una reducció de l'oci nocturn i un augment de les trobades diurnes.
8: Marta Monés, la portaveu de l'AECOC.
11: Veiem com augmenten moments de consum, com pot ser l'aperitiu, el brunch o aquell consum a mitja tarda, no? Des del berenar fins a adelantar també aquest moment de copes de la nit, que ara l'hem traslladat doncs, en franges horàries més properes, potser horaris europeus.
8: Aquesta tendència també es dona entre els joves. Albert Vinyals és professor de la UAB i expert en psicologia del consum.
12: En 25 anys, per exemple, a Catalunya ha desaparegut pràcticament el 40% de les discoteques i el que ha desaparegut pràcticament completament ha sigut una figura com els afters, tant per la legislació com per als usos i costums. I ha anat creixent, també entre joves, el consum de les festes de tarda, no? Els tardejos.
8: Pel que fa a la despesa, es gasta menys, però no es deixa de sortir. L'estudi indica que la meitat dels consumidors estan disposats a anar a un local a una hora menys freqüentada per poder aprofitar promocions.
1: Atenció a la mobilitat, perquè avui se celebra una nova edició de la cursa diagonal d'IR, Guàrdia Urbana, que es disputa en dues distàncies diferents, 5 quilòmetres i 10 quilòmetres a la ciutat de Barcelona. La prova transcorre per tota la diagonal, de nord a sud, i hi prenen part més de 14.000 participants.
8: La cursa començarà a 9:15, però les afectacions de trànsit ja han començat a les 5 de la matinada i s'allargaran fins a 1:15 del migdia. Hi ha una quarantena de línies d'autobusos afectades. També s'altera el servei al trambaix i al trambesòs i des de l'organització es recomana utilitzar el metro.
13: L'informatiu del suplement.
14: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
15: Joan, demà hem d'anar a Igualada.
16: I després a ca la meva mare, Olot. Carreguem les cadires i cap a Reus, que hi juga el meu nebot.
17: Molt bé.
16: Arribarem a tot?
17: Del cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
18: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
19: Dimecres 27 de maig al Palau de la Música Catalana arriba una de les millors orquestres del món, l'Orquestra del Festival de Budapest.
20: Un viatge pel romanticisme alemany que ressegueix el riu Rin amb la llum de la sinfonia Renana de Schumann i la força de la Valquíria de Wagner.
19: Gaudeix d'una autèntica vetllada simfònica en un entorn únic. Entrades a palaumusica.cat.
20: Fes del Palau el teu ritual.
21: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatge a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
13: L'informatiu del suplement.
1: A banda de la Champions femenina, guanyada pel Barça i que ha obert avui aquest programa, també del descens del Girona a segona, n'hem parlat, hem sentit Mitchell, hem sentit els gols, hem sentit l'alegria, hem sentit la decepció. Avui també recordem l'empat de l'Espanyol i la derrota del Barça en l'última jornada de la Lliga de Primera, pràcticament dos partits intranscendents, tant pel Barça com per l'Espanyol, que tenia opcions remotes d'anar a Europa, però que finalment doncs, es quedarà jugant a primera divisió sense més història. Albert Benet.
22: El Barça tanca la temporada amb els 94 punts que tenia com a campió de Lliga per la derrota a Mestalla contra el València per 3-1, amb un gol de Lewandowski, l'últim com a jugador del Barça, el dia que va jugar el seu últim partit com a blaugrana. Se'n va amb un balanç de 120 gols en 193 partits. Tec va ser titular a la porteria i Joan Garcia aconsegueix el Zamora com a porter menys golejat. Hansi Flick, entrenador del Barça, lamentava el mal partit per tancar la temporada.
23: We think about that, everyone, also the players, because it was
24: Hem de pensar en això, també els jugadors, perquè no hem fet un bon partit. Molts errors i pèrdues evitables. No hem estat 100% centrats, però ja sabem com va això. Fa dues setmanes vam celebrar els nostres èxits i ara ve un gran esdeveniment, el Mundial. I ja sabem que tots els jugadors somien amb jugar-lo.
22: Això a Mestalla, amb aquesta derrota del Barça, i a Cornellà al Prat, empat a un de l'Espanyol contra la Reial Societat, amb gol de Roberto. Manolo González, el tècnic, vol seguir.
0: Jo, la veritat, confiança per part del president i del club, no em puc queixar. No em puc queixar perquè el que hem passat s'emporta per davant a qualsevol, segurament. Amb aquest aspecte, suposo que entre demà, demà passat, parlarem i et torno a dir el mateix. Buscarem el que sigui millor per l'Espanyol. Jo vull quedar-me, estic fort i estic convençut que si fem les coses bé podem tenir un any o podem anar millorant cada any i ser una mica millors.
22: El Getafe jugarà a Europa després de guanyar l'Osasuna per 1-0. També jugats ahir a primera, Madrid 4, Athletic Club 2, Alavés 1, Rayo 2, Betis 2, Llevant 1 i Celta 1, Sevilla 0. Aquest vespre a les 9, Villarreal Athletic de Madrid es juguen la tercera posició de la Lliga. I a primera ref, el Nàstic de Tarragona assoleix la permanència després de l'empat a 1 al camp de l'Hèrcules. Pablo Alfaro, el tècnic.
3: Qué ganas tenía de tener un viaje de vuelta de una santa vez, por lo menos para poderme tomar 3, 4, 5 cervezas en el autobús. Espero que la gente también se las tome y que, ya te digo, me voy, bueno, no es que me vaya, perdón. Estoy ahora mismo, estoy. No quiero celebrar esto. El Nàstic de Tarragona no debe de celebrar nunca una permanencia en primera ref.
22: Per la seva banda, el Sabadell començarà el play-off d'ascens contra el Madrid-Castilla i l'Europa s'enfrontarà al Celta B en aquest mateix play-off d'ascens a segona. El Barça de futbol sala, eliminat a les semifinals de Copa en perdre els penals contra el Jaén. Avui la final, Jaén-Cartagena. En bàsquet, Gran Canària 80, Manresa 87, victòria de l'equip del Bages, i avui es juga la final de l'Eurolliga entre l'Olympiacos i el Madrid. El Giro d'Itàlia, victòria i liderat pel danès Jonas Vingegaard després de la 14a etapa. Als play-offs de quarts de l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins hi haurà tercer i definitiu partit a les eliminatòries Noia-Barça, Voltregà-Igualada i Reus-Calafell. El Lleida eliminat pel Liceo. I en tennis, avui arrenca el Roland Garros, segon gran slam de l'any.
13: El suplement. Des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
1: Són 8:15 del matí. Joan Anton Català, bon dia.
4: Molt bon dia, Roger.
5: 3, 2, 1. Seganya.
1: Com estàs, Joan Anton?
4: Superbé, Roger.
1: Va bé la vida?
4: Molt bé,
1: tens
4: molt bé.
1: Tens el compte enrere a punt pel 12 d'agost?
4: Sí, bueno, una mica neguitós, ja ho saps, eh?
1: Si no fos perquè ja vas perdre el cabell fa uns anys, sí. Aquest any hagués estat el definitiu, eh?
4: Saps com els culers, que patiu per tot? Però jo m'agrada dir patiu, com si jo no ho hagués estat, saps?
1: Sí,
4: però bueno, enhorabona, per cert, enhorabona.
1: Gràcies,
4: enhorabona.
1: Gràcies.
4: Doncs en això de l'eclipsi del 12 d'agost, igual, som patidors de mena, jo sóc patidor de mena, i ja estic patint ara.
1: És el teu 6-2 al Bernabéu, eh? El 2-6.
4: Home, allò recordo que ho vaig viure, jo era culer en aquell moment, vaig gaudir, bueno, vàrem gaudir tots, jo em recordo eufòric.
1: És d'aquella època encara estaves conciliat amb el futbol.
4: És que quin equip, i com es jugava.
1: I després de venir el divorci.
4: Total.
1: Aleshores, el que veurem el 12 d'agost s'assembla al 2-6 al Bernabéu?
4: Sí. Bueno, no
1: ho millorarà, eh?
4: Jo penso que no, a veure, si funciona bé, si no hi ha núvols, és molt més que això.
1: És que depèn de la meteorologia, depèn de l'àrbitre.
4: Depenem, sí, de l'àrbitre, sí.
1: Bé, a la Terra es plana amb el Joan Anton Català, tot sovint diem allò de que som pols d'estrelles, perquè els àtoms que ens formen van néixer en estels que han mort enmig d'explosions, important. Mm-hmm. És a dir, quan els estels exploten i moren és quan nosaltres comencem a viure.
4: Que bonic.
1: D'alguna manera. Quina va ser l'explosió que ens va crear? Avui a la Terra es plana refermem que som fills de les estrelles. Joan Anton, quins ingredients necessitem, ingredients astronòmics, parlem, per fer un ésser humà?
4: Roger, t'agrada la cuina?
1: Bé, puc millorar. Progresso adequadament, et diré.
4: Ah, però això vol dir que sí?
1: Sí, sí.
4: Ah, molt bé.
1: M'agrada més menjar que cuinar, però estic intentant emplear alguns esforços amb... Després de tants anys també compartint micròfon amb el Pep Noguer, alguna cosa se m'ha quedat.
4: És veritat, tens un bon mestre. Doncs ara compartirem, per si vols, una recepta de cuina. De fet, ja l'heu provada, aquesta recepta de cuina, jo també. Una recepta de cuina que és la més extraordinària que hi pot haver, que és la que s'utilitza per fabricar, per cuinar, un nadó de 3 quilos de pes. Fixa't, mira, hauries d'anar al súper de la natura i comprar els ingredients següents. Compraries 1,8 kg d'oxigen, 700 g de carboni, 300 d'hidrogen, 77 de nitrogen, 43 de calci, 34 de fòsfor, 4 de sodi, 4 de potassi, 4 de sofre, 4 de clor i quantitats menors de molts altres elements. Remenaries això en una olla a foc lent durant 3.800 milions d'anys, pum, obtindries un homenet de 3,5 quilos de pes. Què sembla això? Quina passada. Som química pura. Estem fets d'això. De fet, et podria més haver dit que aquesta és la recepta per fabricar qualsevol altre ésser viu, des d'un bacteri a un arbre, i hauria estat exactament la mateixa, només que canviant, òbviament, les quantitats, no?, que hauries barrejat. Quan ho penses, Roger, és fascinant. Som això. Som química pura.
1: Clar, el problema és que sabem que el Big Bang només va fabricar dos elements.
4: Sí, senyor, i això ho hem explicat més d'un cop, només va fabricar l'hidrogen i l'heli, que són els dos més simples, els dos àtoms més simples. La raó és que el cosmos era molt calent i, per tant, va poder fabricar elements químics, però com que va començar-se a expandir molt de pressa, això el va fer que refredés i això va aturar la màquina de fabricar nous àtoms. Així que l'univers va quedar avorridament format només per hidrogen i heli. L'heli no hi parlarem ja, perquè l'heli no juga cap paper amb això de la vida, no forma part de cap ésser viu. Per tant, el podem obviar. Però l'hidrogen sí. Hem vist que a la recepta havies de comprar hidrogen i amb una quantitat important, tercer, en abundància per un cos humà, per fabricar una persona. Però no hi havia res més. És com si la meva parella m'envia al súper, no?, per buscar els ingredients per fer un pastís, i d'aquella llista només trobo un ingredient. Com arribo a casa, no, carinyo? Només he trobat. Espavila't. Doncs una mica això és que el que va passar l'univers. La natura tenia un problema greu.
1: I aquí la resposta són les estrelles.
4: Sí, senyor. Perquè la natura ho va resoldre fabricant els estels, els sols, aquests astres, han manufacturat tots els elements químics, excepte aquests que ja van ser creats, i els de la recepta de la vida, que ens formen i que formen tot el que veiem ara, doncs la taula, el micròfon i tot el que veiem, doncs s'ha fabricat pels estels que, enmig d'explosions, algunes d'elles gegantines inimaginables, han alliberat, han embrutat l'espai d'àtoms, d'elements químics, que després la natura ha utilitzat per crear vida.
1: És molt interessant saber com neixen i com moren els estels, les estrelles. N'hem parlat alguna vegada, però està bé repassar-ho.
4: Sí, perquè són, com acabem de veure, les fàbriques de la vida. Els estels neixen dins de nebuloses. Nebuloses són grans concentracions de gas que les van anomenar històricament així perquè s'assemblaven a grans núvols. Per gravetat i a poc, els gasos d'aquestes nebuloses es van concentrant. És com si s'anessin ajuntant, i això és un procés en cadena. Com més s'ajunta, més gravetat hi ha, més atrauen i va creixent. De manera que així és com neix un estel. Un estel neix amb aquestes grans concentracions. De fet, en el mateix moment que neix un estel, sap com morirà. És tremendo. Un estel sap el destí només en el moment que neix, perquè en funció de si és gras o no, de la massa que té, si és molt gros o no, sap si viurà tranquil·let i es jubilarà tranquil·let, o si viurà molt de pressa i morirà també molt de pressa. I això, en broma, a vegades dic Fast and Furious, no? Viure fast i moure furio i morir furios, això és el que fan els estels molt grossos. La qüestió és que un estel viu gràcies a un equilibri molt delicat. Per una banda, un estel té el seu propi pes, que el pressiona cap dins i el faria col·lapsar cap dins. Per l'altra, té la resistència en aquesta pressió gràcies a la fusió nuclear, que avui no hi entrarem, ja l'hem explicat algun cop. Recordem que és l'energia que genera dins l'estel, i això contrarresta la gravetat. Això és molt delicat, molt delicat. Qualsevol cosa que trenqui aquest equilibri destrossarà l'estel. I així un estel viu en aquest delicat equilibri, un estel com el nostre Sol, viu durant, la tira milers de milions d'anys. Mentre viu, la fusió nuclear de dins cuina els elements químics. Cuina tots aquests elements químics. I necessitem que l'estel mori perquè aquests elements químics puguin sortir, perquè si no, se'ls quedaria l'estel i tu i jo no hi seríem aquí. Necessitem un procés, que és el de la mort dels estels, que farà que això que hagin cuinat embruti l'univers.
1: Com funciona això en un estel com el nostre, que és el Sol, Joan Anton, això doncs que estàs explicant?
4: El nostre Sol hem d'entendre que és un estel modest. Bueno, dins del Sol hi podries posar 1.300.000 terres, però tot i això, comparat amb els estels del zoològic de l'univers, el Sol és més aviat modest. Mira, fusiona, la fusió nuclear agafa 4 nuclis d'hidrogen i els fusiona per formar un nucli d'heli. O sigui, agafa hidrogen i fa heli. Això no té gaire gràcia per nosaltres, perquè l'heli hem dit que no ens interessava. Però ara veuràs com continua la cosa. Perquè et faci una idea del ritme, el que un sol, el sol, genera això, per cada segon el sol agafa 600 milions de tones d'hidrogen, les fusiona per fer-ne 596 tones d'heli a cada segon. Falten 4 milions de tones. He dit, fusiona 600 milions per donar-ne 596, falten 4 milions de tones, que les converteix en energia. La fusió nuclear agafa això i converteix en energia, que és la llum que veiem, l'escalfor que ens arriba, el que li permet a un estel viure a cada segon. És tremendo, un estel. Fixa't, és una bomba. Aquest procés durarà milers de milions d'anys. El Sol és ara més o menys a la meitat de la seva vida. Si fos una persona, estaria a l'etapa mitjana de la seva vida. Tranquil, amb molta experiència, ja ha passat l'adolescència... I així estem tu i jo aquí, no? I un planeta com la Terra en aquí. Però arribarà un moment que se li acabarà les reserves d'hidrogen en el seu nucli, que és l'únic punt on pot fer la fusió nuclear, i a partir d'aquell moment començaran a esdevenir una sèrie de modificacions, perquè la gravetat no perdonarà, farà pujar la temperatura, la gravetat, aquesta pressió a l'interior, i en aquell moment un estel com el Sol començarà a fusionar heli per donar carboni. Ei, ja tenim carboni. Carboni sí que ens interessa, i molt. És el segon element abundant dins del nostre cos, el carboni essencial. Doncs l'estel com el Sol fabricarà carboni. I allà ja no tindrà capacitat per fusionar més. Un estel com el Sol ja no podrà més. I el que farà s'expandirà, creixerà molt. Em temo que serà la fi de Mercuri, de Venus i de la Terra. No pateixis, que això passarà d'aquí uns 5.000 milions d'anys.
1: Ja no hi serem.
4: No, tenim temps per unes quantes lligues més del Barça, suposo.
1: I... alguna Champions també estaria bé.
4: Oh, sí, suposo que sí. Escolta'm, això també ho celebraria jo, una Champions del Barça. I total, que això passarà molt en el futur, que farà que l'estel, un Sol, es jubili. Però els estels més grossos poden continuar aquesta fusió nuclear. Poden continuar fabricant elements dins. I fabriquen oxigen, i fabriquen neó, i fabriquen silici, i fabriquen oxigen, ja l'he dit, i fabriquen ferro. I al final de la vida, aquests grans estels acaben explotant. I en aquest moment alliberen tots aquests elements que han fabricat, que són els que ens embruten el cosmos, perquè avui tu i jo puguem ser aquí, i a milions de graus, durant aquella explosió, s'acaben de fabricar tots els altres elements químics de la natura.
1: Què passa amb els estels que són més grans que el Sol?
4: Això que t'he dit, però a més hi ha un altre esdeveniment que passa, que és que tots aquests elements que han fabricat a dins, et deia, a milions de graus de temperatura, quan l'estel explota, quan arriben al fin de la vida i exploten de manera furiós, et deia que milers de milions de graus, ja no milions, milers de milions de graus, en el moment de l'explosió, agafen àtoms que són disparats a l'espai i els acaba d'ajuntar. I aquí és on apareixen no només els elements químics que t'he dit, sinó un munt d'elements químics pesats, ferro, or, urani, plata... És a dir, molts dels elements que tenim químics a la Terra que són pesats es fabriquen en aquest mateix moment, al mig d'un cataclisme. D'alguna manera, allà comencem a viure. La vida i la mort d'un estel massiu va molt de pressa. Així com un estel com el Sol, et deia, viurà 10.000 milions d'anys, el Sol, un estel massiu viu 30, 40 milions d'anys, no? És milions d'anys. I el ritme al qual avança cap a la mort és molt de pressa. Va esgotant de seguida tots els elements fins que al cap de 30 o 40 milions d'anys arriba el moment de la mort.
1: Clar, hi ha encara una explosió més gran que aquesta que ens està explicant, que és la fusió de dos estels de neutrons.
4: Sí, vàrem explicar en un programa especial que eren estels de neutrons. Recordem que són objectes molt densos, molt pressionats, formats pràcticament per neutrons, tot i que això és una idea molt simple. Avui sabem que hi ha partícules exòtiques que encara no acabem d'entendre, aquests objectes fascinants, per altra banda. I sabem que de tant en tant xoquen i es fusionen. Doncs aquests cataclismes còsmics, que anomenem ja no supernoves, no, els anomenem quilonoves, molt més que supernoves, formen, novament, molts elements químics pesants de la taula periòdica. Més or, més plata, més platí, urani, tori, plutoni... Brau, si tu agafes la taula periòdica, pràcticament tots els elements pesats de la taula periòdica es fabriquen en aquí. Per tant, d'alguna manera, l'or o la plata dels nostres anells, la gran part fabricada per cataclismes d'aquests on xoquen dos estels de neutrons.
1: Clar, Joan Anton, aleshores, amb tot això que ens has explicat, la conclusió és que absolutament tot és pols d'estels, eh?
4: Sí, tot, menys l'hidrogen. És a dir, tot el que tens al cos, si en aquest moment l'hidrogen que tens dins del cos, que en tens un munt, pogués parlar, et diria com va ser el Big Bang. Tenim dins del cos la llavor dels primers sospirs de l'univers, però la resta fabricat per la mort violenta d'estels, el ferro de la teva sang. A cada gota d'hemoglobina, cada molècula, tenim un àtom de ferro, que és el que li dona el color vermell a la sang i el que li dona, òbviament, les seves propietats, no? Doncs si aquest àtom de ferro que tenim a la sang pogués parlar, ens explicaria com va viure, però sobretot com va morir un estel que mai no sabrem com es va dir ni com era, gegant, molt més gros que el Sol, que va viure i va morir en aquest raconet d'univers, perquè quan va explotar va alliberar a aquest ferro que avui tenim a la sang. I així podríem continuar amb el carboni, amb el nitrogen dels aminoàcids, amb l'oxigen que respirem o que forma l'aigua, i així continuaríem i continuaríem tota la recepta de cuina, tota, excepte l'hidrogen creat pels estels.
1: Avui amb el Joan Anton Català, un recorregut a través d'uns dels titulars que més ens agrada d'aquest espai, el Som fills de les estrelles, som pols d'estels, una mica més desenvolupat i portat cap a un altre extrem. Joan Anton Català, continua el compte enrere cap a l'eclipsi del
4: segle.
1: Sí, senyor. L'anirem fent també puntualment aquí cada diumenge, mentre continuï sortint el sol al suplement. Una abraçada,
4: igualment.
1: Joan Anton. Ara tornem.
2: El suplement, amb Roger Escapa.
21: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
6: Quina raó mou el teu món?
7: Lo futur del Pere.
9: Algun dia tenir el meu propi piset.
15: Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
25: Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
26: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
27: Sou molt bona gent!
28: Amb el Foraster he recorregut tot Catalunya. Però el que veuràs al Sant Jordi no s'ha vist enlloc. Un espectacle nou i irrepetible.
29: Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. El Foraster al Palau Sant Jordi, dissabte 30 de maig a les 12 del migdia. I amb la teva entrada podràs accedir també al 3cat en viu.
30: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
31: Te reto a una semana entera sin carbohidratos para quedar irreconocible.
32: Si tendría que bajar 5 kilos de grasa en un mes, lo primero que haría es entrar en un déficit calórico.
33: El menú del caníbal, el perill de les dietes restrictives per aconseguir cossos extremadament prims.
34: Perquè hem d'estar feliços i sentir-nos bé amb el nostre cos sense sucumbir a la dictadura d'aquests cossos hiper-extraprims, que aquests no són sants.
35: Un restaurant caníbal a Berlín. Aquest diumenge, a partir de la 1 del migdia, amb Paula Molés.
36: Hi ha coses que passen dins nostre que pesen.
37: L'ansietat és com si anessis una guerra cada dia. El teu organisme està en mode supervivència. El que li interessa és sobreviure.
36: Moments que semblen sense sortida.
38: La droga estrella era l'heroïna i jo sabia que acabava fatal. I jo vaig anar a buscar el que em portés a la mort. No sé si ho he fet d'una manera conscient.
36: Dolors que costen d'explicar.
39: És un dolor emocional tan, tan fort que no el pots suportar.
36: Però quan algú ho explica, comença un canvi.
37: Vaig tenir unes èpoques dolentes, unes baixes per ansietat, i ara, doncs, mica en mica, em vaig obrint.
36: Històries reals per donar veu als trastorns mentals. Gent normal, el podcast d'Adam Martín, guardonat amb un Ondas. Nous episodis a l'app i web de Catalunya Ràdio.
40: I també disponible a la plataforma 3Cat.
41: Senyores i senyors, bon dia.
36: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
42: Estàs confonent correlació amb causalitat,
43: no,
42: és un
43: no,
42: problema de primer
43: no,
42: de filosofia,
43: no,
42: de lògica,
43: no,
42: de la
43: vida. No, ja ho sé.
42: Que és?
43: Lo mateix
42: que
43: la IA.
42: Que tots els pobres siguin delinqüents.
44: La unitat mòbil del matí de Catalunya Ràdio es troba a la Fundació Arrels.
45: Que amb quin perfil us esteu trobant últimament?
46: El 90% de les persones que tenem són homes, el sensellarisme femení queda molt invisibilitzat.
47: Els canelons eren 3 i han passat a ser 1. De manera que el que era el plat de canelons s'ha convertit en el canaló.
36: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio.
48: És que hi ha una cosa que em fascina sempre a tu, Silvia, és que cantes somrient sempre.
36: Amb Ricard Ostrell.
49: Em van passant coses.
48: Sí.
2: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Passant 3 minuts de 3 quarts de 8 del matí. Titulars amb la Sara Riera. Sara, què tal? Bon dia.
50: Hola, bon dia.
1: El Barça guanya la Champions femenina de futbol després d'imposar-se a l'Olímpic de Lió per 4-0 la final jugada a Oslo.
50: Amb 2 gols de Péjor i 2 més de Salma, tots a la segona part. És la primera Champions de Pere Romeu com a tècnic, la quarta de la secció.
1: El Girona baixa a segona després d'empatar a 1 amb l'Elche Montilivi en la darrera jornada de Lliga.
50: L'equip català torna a la segona divisió després de 4 anys a l'elit del futbol espanyol.
1: Un informe policial de la UDEF involucra ara directament Zapatero en una xarxa de tràfic d'influències per camuflar comissions il·legals.
50: Aquesta vegada és una conversa entre els directius de l'aerolínia Plus Ultra que mostraria la intenció de contactar amb Zapatero perquè els aconseguís el rescat de la companyia per 53 milions d'euros.
1: Els Estats Units i l'Iran estan molt a prop de tancar un acord d'alto al foc de 60 dies que també inclouria l'obertura de l'estret d'Hormuz sense peatges.
50: A canvi, Teheran podria vendre petroli lliurement i continuarien les negociacions per mirar de frenar el programa nuclear iranià.
1: Javier Calvo i Javier Ambrosi, el que és el mateix, els Javis, els cineastes coneguts com els Javis, fan història i guanyen el premi a millor direcció al Festival de Cine de Canes per La Bola Negra.
50: El premi ha estat una de les moltes sorpreses en un palmarès imprevisible en què la Palma d'Or ha estat per Fiord, el director romanès Cristian Mongiu.
1: Els activistes de la flotilla Global Sumut ja són a casa.
50: Ahir van arribar a l'aeroport del Prat, on els va rebre el ministre espanyol de Cultura, que els ha promès que investigaran les denúncies de tortura per part d'Israel.
1: Arribada accidentada a Bilbao, a garrotades amb la policia, de seguida també ho detallarem. A tot això, ara ens fixem en Rússia, que llança un atac massiu amb drons i míssils contra Kiev com a represàlia per l'atac mortal contra una residència universitària.
50: Les explosions han deixat almenys un mort i una vintena de ferits.
1: I manifestació massiva en defensa de l'educació al País Valencià.
50: Més de 30.000 persones van sortir ahir al carrer per reclamar a l'administració que atengui les demandes dels docents que porten ja dues setmanes de vaga.
1: Marina Laminos, la fotografia de les jugadores del Barça aixecant la Champions és protagonista pràcticament a totes les portades, excepte el diari Ara, on veiem la imatge d'un jove racialitzat caminant davant d'un mural on es pot llegir «Sigues el canvi que vols veure al món».
0: I amb el titular sobrescrit «L'eix transversal de l'extrema dreta». A la part inferior, espai encara per a un altre titular, Zapatero es va reunir amb l'empresa del Partit Comunista Xinès per a la compra de petroli veneçolà. Sobre aquest cas, a La Vanguardia en parlen també el titular. La trama de Plus Ultra va intentar influir en una fiscal per salvar-se. I a sota fotografia de les campiones a Oslo, aixecant el títol, el Barça conquereix la seva quarta Champions. Mateixa imatge al periòdico, un 4-0 fa caure la quarta Champions i el titular, els partits ja preparen les eleccions municipals a un any vista. Al punt avui també hi veiem Alexia aixecant la Champions i destacant res i curt una paraula, poderoses.
1: Zapatero i el Barça, protagonistes a la premsa editada a Madrid, El País, sobre l'informe de l'UDEF, destaquen una de les frases dels caps de la Plus Ultra. Obro cometes, Delsi, que truqui a Ábalos o algú amb Zapatero.
0: Sota el titular, les blaugranes aixecant la Champions. El Mundo també sobre l'informe de l'UDEF. Ostres i xampany amb càrrec a l'1% de Zapatero. I tant a l'ABC com a La Razón, fotografia de la manifestació ahir a Madrid contra el govern de Sánchez, titular de l'ABC. Zapatero va cancel·lar de cop i volta una hipoteca de 500.000 euros i a La Razón una frase d'alguns d'aquests manifestants: ens han deixat en pilotes contra els nostres corruptes.
1: Anys i anys, per molts anys, Albert Postils avui bufa 41 espelmes munt Ribes.
3: Des del 2013 vaig començar a desenvolupar el sentit sísmic.
4: Ha estat batejada com la primera dona cíborg de la història. De fet, es va donar a conèixer per implantar-se sensors sísmics als peus, cosa que li permet percebre tots els terratrèmols del món en temps real mitjançant vibracions.
1: 60 espelmes, Eric Cantona.
5: As flies to wanton boys.
4: Sempre serà recordat per la puntada voladora que va etzibar un aficionat rival de la grada que el va increpar amb insults xenòfobs. Un exfutbolista que, a més, reivindica les seves arrels catalanes, i és que el seu avi matern, nascut a Martorell, va defensar la República durant la Guerra Civil.
1: I 85 espelmes, atenció, Bob Dylan.
6: The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
4: Considerat un dels músics més influents del segle XX, al llarg de la seva trajectòria s'ha dedicat a experimentar amb tota mena de ritmes. La poesia de les seves lletres el va fer mereixedor del Premi Nobel de Literatura el 2016 i també va guanyar un Òscar a la millor cançó per Things Have Changed.
1: Vida social.
7: Que l'amor em rebenti a les mans, que m'estimo molt millor que abans. Estava perdut, aprendré a viure.
1: Aquests que sonen són Ginestà, avui actuaran en petit format al Bar Bocata de Barcelona, Marta Ferrer.
8: És un dels concerts programats dins del Club Social Carme, una iniciativa semblant als concerts Tiny Desk, en què els artistes actuen en directes de proximitat i de curta durada. I avui serà el torn del germà Serra Solses a 6:45 de la tarda. S'hi pot assistir de manera gratuïta, això sí, l'aforament és molt limitat.
1: A la Sala Beckett, Dinamarca.
8: El director Albert Arribas es torna a endinsar en l'univers de Lluïsa Coniller amb aquest text protagonitzat per Pere Arquilloé i Imma Colomer, que ens presenta una anciana i el seu fill adult que malviuen en un precari apartament al cor de Copenhagen. Avui, a funció de 6:45 de la tarda, les entrades per 15 euros.
1: al Teatre Acadèmia el dia que va morir David Bowie.
8: L'obra està basada en l'aclamada novel·la de Sebastià Portell i està dirigida en aquest cas per Pau Colla i protagonitzada per Lluís Febrer. Tot plegat per explicar la història d'un jove que arriba a Barcelona decidit a menjar-se el món, però que haurà d'aturar-se quan una prova mèdica li canviï la vida. Avui a funció a les 6 de la tarda, les entrades a partir de 26 euros.
1: És l'últim cap de setmana per passejar entre les obres de Mercè Rodoreda al CCCB.
8: Fins demà s'hi pot veure a Rodoreda un bosc dedicat a la radicalitat literària i a l'imaginari creatiu de l'escriptora, una mostra que pretén allunyar-se dels tòpics i mostrar la faceta més contemporània de Rodoreda. Avui es pot visitar a partir de les 10 del matí amb entrades a partir de 6 euros.
1: I un pla que tampoc falla per 19 per sopars al Time Out Market de Barcelona.
8: L'espai s'ha convertit en un punt de referència gastronòmic de la ciutat, acollint alguns dels seus restaurants més exitosos, entre ells el Xert a la Valmesina, Casa Amàlia i Chubatacos. Està obert de 10 del matí a mitjanit i s'hi pot anar sense reserva.
1: Fent camí cap a les 8 del matí, és l'hora del conte amb el nostre guionista i escriptor Albert Postils. La narració va a càrrec del Carles Debó. Avui el conte del Postils es titula Trencar esquemes.
9: Són dos veïns i és un ascensor. Han coincidit sense voler-ho. Haurien preferit baixar sols, però ja que els toca compartir trajecte, enceten una conversa. Qui trenca el gel és el menys original dels dos. Parla dels núvols, d'un sol que no fa justícia i de la incompetència dels homes del temps. L'altre assenteix, però se'l veu amoïnat per alguna cosa. De sobte deixa anar. Tu saps què hem vingut a fer en aquest món? En un primer moment, el menys original es fa l'orni, però el seu interlocutor insisteix. És a dir, li has trobat un sentit a la vida? Crec que a aquestes alçades el suïcidi és el camí més atractiu. El menys original, ara sí, reacciona. L'ofèn profundament aquesta transcendència sobrevinguda perquè considera que el seu veí no és ningú per trencar els codis de l'ascensor, vigents des de la invenció del mateix aparell. Fa un intent per redreçar les coses cap a la meteorologia, però és inútil. A l'altra banda hi ha un home desesperat que demana ajuda en un escenari que només admet banalitats. Quan arriben a baix, el menys original li fa notar la impertinència. El renya de mala manera i, sense saber-ho, li dona un motiu més per abandonar aquest món absurd.
10: El suplement, amb Roger Escapa.
11: La Lliga s'ha acabat, però el Tot Gira no s'atura.
12: Atenció!
11: Aquesta tarda vivim en directe l'última jornada al Calcio i a la Premier. També seguirem la 15a etapa del Giro en final a Milà. A les 6, Penya Burgos a l'ACB amb la posició del play-off en joc. A 6:45, les 500 milles d'Indianàpolis amb la pol del català Àlex Palou. També farem la jornada de reflexió després de l'última jornada de Lliga i de la final de la Champions d'ahir. I ho rematarem amb l'humor dels minuts escombraria. Tot gira.
13: Aquesta tarda a partir de les 4, amb David Clopés.
14: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Música. No vull...

0: Dos minuts per arribar a les 8 del matí. Cada cap de setmana ho fem amb les cançons que ens proposen els nostres tècnics de so. El dissabte, el Blai Iniesta. El diumenge, el Macià Closes. Macià, què tal? Bon dia.
1: Bon dia, Roger.
0: Amb què arribarem avui a les 8, Macià?
1: Avui anirem cap a l'oest de Catalunya, perquè aquest cap de setmana, tan carregat de notícies, de macroconcerts, de finals de Lliga i de Champions, potser hi ha un reducte de la població que viu totalment aïllat d'aquests fets. I és que a Lleida es celebra l'aplec del Cargol, i qui hi ha anat ja sap com acaben les coses. Avui, pels que no ens escoltaran fins a quarts d'una del matí, arribarem amb l'artista lleidatà Kelly Isaia, amb He perdut el nord, una frase que potser s'ha escoltat força aquests dies a la terra ferma.
0: Ens encanta el Kelly Isaia. Una abraçada, salut i ràdio. Macià.
1: Salut i ràdio.

0: suplement amb Roger Escapa.
1: Bon dia, són les 8 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio.

0: Diumenge 24 de maig del 2026, el Barça és campió d'Europa.
1: Olofsson que xiula al final. S'ha acabat. Campiones d'Europa, la quarta Champions d'un equip revolucionari. Una revolució amb blau i grana. Un grup de jugadores que ha sacsejat la realitat. Hereves d'una lluita que ara ja sí ens inclou a tots. D'un equip...
0: Aquest equip té alguna cosa màgica, la comunió, l'ambient, la superioritat, la solidaritat i, en el cas d'Oslo, les llàgrimes d'Alexia Putellas. Segurament la seva última final com a blaugrana, una trajectòria rodona en què ha transformat el futbol i el destí de molts nens i nenes que s'hi emmirallaran d'ara endavant. De l'anonimat a la icona, Alexia per sempre, caldrà que passin els anys per entendre el valor de tants títols i de tantes victòries. Noruega serà la final de Payor, criticada a la primera part i golejadora a la segona, de la mateixa manera que Salma va fer un golaç des de fora de l'àrea, només a l'abast de les escollides. Al darrere, Catacoll va treure les castanyes del foc quan la final encara no estava decidida. Aquesta Champions també ha de portar el seu nom. Elles són les primeres de moltes nenes que encara estan creixent i que continuaran el camí que elles han obert. Les jugadores de Pere Romeu ahir la tarda van tocar el cel, però la jornada no va ser ni de bon tros rodona pel futbol català. De l'eufòria del Ramon Salmurri a Catalunya Ràdio van passar a la pena de l'Eduard Solà.
2: Final del partit. Girona 1, el juny, avui 23 de maig. Hem de tornar a plorar com el 2019. La primera ens ha fotut una patacada que ens torna a deixar amb els ulls plorosos, amb la veu trencada, perquè no ens n'hem sortit. Una etapa que potser avui s'acaba. Vam tocar així el cel amb les mans.
0: El Girona baixa a l'infern de segona divisió després d'un trist empat contra l'Elx. S'acaba el somni, les dues cares de l'esport. No hi ha victòries sense derrotes. Molts avui encara no han anat a dormir. D'altres per haver fet dirien no despertar-se. Som al suplement i tenim esperit de cap de setmana.

0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: I amb Enric Agut, que ens trasllada també aquesta calor. Enric, avui diumenge què?
2: Doncs mira, igual, la mateixa pel·lícula, la mateixa sèrie que ahir, el tercer capítol avui de calor que ens porta a màximes de 35 graus puntualment, eh? En alguns indrets de Ponent hi va passar, a Seròs, i avui pot tornar a passar això a la mateixa situació, és aquesta massa d'aire tropical que ens visita, no només a nosaltres, eh? Perquè avui a Londres poden arribar als 30 graus, allà amb xafogó, imagina't. Aquí, doncs, molts indrets interiors arribaran als 31, 32, 33, a la costa, les màximes de voltant dels 24, 25, 26, Barcelona pot arribar als 26, i bé, un matí de sol. A diferència d'ahir, ahir hi havia parets de boira situats a la Costa Brava, ara no n'hi ha, és a dir, si es forma alguna boira serà molt puntual, i a la tarda alguna nuvolada fruit de la calor pot créixer a l'Aran, l'Alt Pirineu, el Pallars Sobirà, el Terri Bagorça, i descarregar algun ruixat puntual.
0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Les notícies del diumenge.
3: La pilota cap a Payor. Payor és dins l'àrea, el control. El xut creuat! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
1: gol, gol, gol, gol, gol, gol. Les jugadores del Barça tornen a regnar Europa amb la quarta Champions aconseguida ahir a Oslo. Eva Payor va fer el primer i també va fer el segon.
3: Pina controla, retalla, és dins l'àrea. Obre l'esquerra cap a Brooks. Brooks fa la centrada, la rematada, controla Selma. Dins l'àrea, Payor, el segon, el segon, el segon, el segon, el segon. Gol, gol, gol,
1: doblet d'Eva Payor i doblet de Salma per Ayuelo, que va fer també dos golaços.
3: Quica juga amb Salma. Salma controla la pilota des de la frontal de l'àrea. Xuta Salma, gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
1: Salma va fer el 3-0 i el 4-0.
3: La guanya Aitana. Aitana activa Payor i compta que té camp per córrer Payor. Payor centra central. Es desdobla Salma. Continua Payor. Fa la passada cap a Salma. Salma és dins l'àrea. Pot fer el quart. El quart, el quart, el quart, el quart, el quart, el quart, el quart. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
1: La victòria del Barça a la final per 4-0 contra l'Olímpic de Lió va ser una exhibició de futbol per tancar una altra temporada perfecta. Pòquer de títols que ja s'havia aconseguit el 2024. Els 4 gols van arribar en una segona part que es recordarà molt de temps, en què el Barça va escombrar el gran equip francès, el que té més Champions al seu palmarès, després d'una primera part molt ajustada i molt igualada. Aquests dos doblets, un de Payor, l'altre de Salma, i una gran actuació de Cata Coll a la porteria, van donar el títol a les blaugranes i va fer encara més gran l'hegemonia d'aquesta generació de futbolistes els últims anys. És la quarta Champions en 6 anys, la primera amb Pere Romeu com a entrenador.
4: És un premi al treball, a l'esforç, al sacrifici diari. Hem fet una gran final, hem fet una molt bona Champions en general. El premi no només és el títol, sinó és el veure que futbolistes joves entren al camp i ho fan bé, futbolistes amb més experiència ajuden aquestes jugadores joves a que tinguin aquestes experiències tan maques.
1: Cata Coll va aguantar l'equip amb les seves aturades a l'inici de la final. Lloava la tasca de Pere Romeu.
5: Òbviament, li he de dir que s'ho mereixia. Crec que és un entrenador top, que mos entén, que mos escolta, que dialoga amb nosaltres molt i sempre vol el millor per aquest equip i m'enorgulleix tenir un entrenador així.
1: Aitana, bon matí. La pilota d'or, que va ser suplent, sortint de la lesió, ho recordem, va jugar els últims 20 minuts del partit i va posar en valor el paper de la Masia del planter del Barça.
6: Hi ha gent que marxa, hi ha gent que ve, hi ha sempre moviments, però hi ha algú que mai se'n va i és el talent de la casa, no? Hi hagi qui hi hagi, crec que és algo que ens identifica, no com a equip, sinó com a club, i penso que per això seguim tenint la mateixa identitat i per això seguim guanyant i optant a guanyar, no? I crec que això mai se n'anirà.
1: I Caroline Graham, la noruega, que hi jugava a casa, assegurava que, malgrat les dificultats econòmiques del club els últims anys, la Masia ha aguantat el nivell.
7: Si el club hace cosas correctas para ayudarnos, sí, ha sido años difíciles, no vamos a mentir, que ha faltado dinero por todos los lados, pero como los chicos y las chicas hemos podido mantener un top nivel por un buen trabajo de años de la Masia.
1: Una de les imatges de la final d'Oslo van ser les llàgrimes d'Alexia Putellas, tant quan va ser substituïda als últims minuts com també en el moment d'aixecar el trofeu de la Champions. Va poder ser l'últim final d'Alexia amb la samarreta del Barça i portant el braçalet de capitana del club de tota la seva vida. Ara la sentireu al micròfon de TV3.
8: No preguntaré què has decidit, quan sabrem què faràs l'any que ve.
9: Ja ho veureu.
1: Aquí al suplement, el president en funcions, Rafa Juste, ja es va referir a la possibilitat que Alexia se'n vagi.
10: Se sabrà, vull dir, dintre de poc, no? Vull dir, però vaja...
1: Vostè ja ho deu saber.
9: Bueno, jo tinc que saber tot el que passa en el club, però al final els inputs personals són els que queden. Jo he viscut doncs, moments que les coses poden canviar o no, i bé, no parlo ara de l'Alèxia, parlo en general. Per tant, avui repeteixo, veig a l'Alèxia superfeliç.
1: Serà interessant el que pugui dir Alèxia aquesta tarda a la celebració de la temporada a partir de les 7 a les Fonts de Montjuïc amb concert previ dels Figaflaues en una festa a l'Avinguda Maria Cristina amb animació, amb música, per celebrar el pòquer de títols d'aquestes jugadores que han tornat a fer història. Avui els diaris es desfan en elogis al Barça de Pere Romeu. Hi ha un nom que destaca per sobre dels altres, és el de la portera, Cata Coll. Les mans de la deessa Cata, llegim el periòdico Marina Alaminos.
10: I és Francisco Cabezas que cataloga la portera d'orgullosa i rebel davant les dificultats. Una futbolista que confia més que ningú en les seves possibilitats. Els focus apuntaven a la davantera, Eva Payor, després també a Salma Parayuelo, però sovint oblidem qui sosté l'invent. Cal reivindicar i s'hauria de fixar per sempre en l'imaginari del Barça, l'actuació de Cata Coll. La feina de la porteria sempre és la més desagraïda, són els qui pitjor ho passen, sempre entre l'elogi i l'escarni, i ella, Cata Coll, se sap sobreposar els errors com ningú, confia en les seves mans de deessa, capaç d'aixecar un mur davant l'abisme. Elogis i més elogis, com els que també dedica aquest Barça a la Vanguardia, Xavier Aldeco, que reivindica que aquest equip ha arribat al cor de milers de culers d'arreu del món. Diu, no hauria imaginat mai que un dia em trobaria en una zona rural i recòndita de la frontera congolesa, un noi ugandès enamorat del joc d'Alèxia, de Salma, d'Aitana, de Payor, Paredes o de Mapi León. I aquesta és, diu Aldeco, l'herència i el llegat d'aquest equip, arribar on semblava impossible. Per això Aldeco ha remat el seu article simplement amb un gràcies eternes.
1: Avui a les 9 el suplement tertúlia habitual dels diumenges, Oriol Marc, Núria Oriols, Carles Monguilot i Marta Ferrer, però ens dedicarem sobretot a despertar el personal. El nostre home Barça, Jordi Puntí, no hi faltarà, evidentment Sònia Gelmà, crec que ha aterrat a les 4, però hi serà la Sònia, el despertador punt. Ramon Salmurri, també el Pere Escobar, que l'any passat va narrar la derrota a Lisboa i ara jubilat ha pogut gaudir amb un daiquiri d'aquesta victòria blaugrana a Noruega. El David Clopés, la Ruth Vilà, tots ells, juntament amb els aficionats que encara en el viatge de tornada des de Noruega, no és fàcil tornar amb una mica més de paciència que la tornada de l'any passat a Lisboa. I també esperem saludar algunes de les jugadores, algunes d'aquestes protagonistes, a veure si també podem fer-ho amb l'entrenador, el Pere Romeu, perquè avui és dia de donar l'enhorabona també en directe a l'antena de Catalunya Ràdio. El Barça és la cara, però... El futbol ens deixa també avui decepcions, la creu?
11: Penja la pilota Xus, molt lluny de porteria, l'obre cap a la punta esquerra, mira de posar-la dins l'àrea, Álvaro Rodríguez, no es pot regirar, demana Álvaro Rodríguez, el xut i el gol. Gol d'Álvaro Rodríguez, s'ha regirat davant un jugador de la Girona, a mitja volta, Álvaro Rodríguez, amb la cama esquerra, fot un golaç, Gazzaniga no hi pot fer res, 38 i mig a la primera meitat.
1: Al minut 38, l'Eduard Solà començava a pintar la nit gironina, pintava amb bastos el descens a segona divisió del Girona després de 4 temporades a primera, un equip que fa tot just 2 anys celebrava la classificació històrica per la Champions i que ara haurà de fer foc nou a la segona categoria del futbol espanyol. L'empat a 1 contra l'Elche Montilivi va ser insuficient per l'equip gironí, a qui només li valia la victòria. No va sortir bé el Girona i el partit ja es va torçar al minut 38 amb aquest gol precisament del palamosí Álvaro Rodríguez. El nerviosisme a Montilivi es va contagiar als jugadors, però Arnau Martínez, lluint el braçalet de capità, va retornar l'esperança momentània amb el gol de l'empat just després d'arrencar la segona part.
11: Segurament anirà directe. Sigankov va un agi amb la cama dreta. El xut, rebutja i torna el pedo per Arnau. El xut, gol! El capità! Arnau!
1: I fins i tot avançava el partit. Lemar va acariciar la glòria al minut 79 amb un xut fortíssim des de fora l'àrea que es va estreballar al travesser.
11: Frontal de la gran es vol regirar, pilota per Hugo Rincón. Aquest per Sigankov, l'aixa per Lemar. Busca posició del xut, el xut de Lemar! La pilota del travesser!
1: Travesser insuficient per un Girona que després de 7 minuts agònics d'afegit va certificar el descens a segona divisió. Qui sap si aquest va ser l'últim partit a la banqueta gironina de Michel Sánchez, fa tota la pinta que sí, que assumeix les responsabilitats i reconeix que ja hi haurà temps per parlar del seu futur.
12: Sempre he dit que el responsable de lo que passa al camp és l'entrenador i en aquest cas jo, i em sento responsable. Penso que hem fallat a la nostra gent. Jo he fallat a la nostra gent. Sentiment de culpa i responsabilitat.
1: El president del Girona, Delfí Geli, tampoc no va aclarir si Mitchell seguirà o no seguirà després de 5 temporades amb un final ben amarg. També hi ha molts rumors que el situen a l'Ajax. Oviedo i Mallorca acompanyaran el Girona a segona divisió. Avui, al llarg d'aquest suplement, a partir de les 9, també despertarem l'Eduard Solà, que segur que ha tingut una nit de mal dormir, però avui ell sí donarà la cara pel suplement. Veurem si alguns dels responsables del Girona també s'hi volen posar o necessiten reposar i pair tot el que ha passat. La jornada esportiva ens deixa altres titulars, molt més secundaris. També, com sempre, a l'apartat d'esports d'aquí una estona els recuperarem amb aquesta derrota final del Barça i també el final de temporada de l'Espanyol. Però avui l'informatiu continua tenint un nom propi a la política i a la crònica judicial, que és el de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. Noves revelacions en el cas Zapatero continuen esquitxant l'expresident espanyol. Un informe policial de l'UDEF involucra ara directament Zapatero en una xarxa de tràfic d'influències per camuflar comissions il·legals. Aquesta vegada és una conversa entre els directius de l'aerolínia Plus Ultra que mostraria la intenció de contactar amb Zapatero perquè els aconseguís el rescat de la companyia per 53 milions d'euros l'any 2021. Segons la conversa, Plus Ultra també s'hauria plantejat trucar a la porta de l'exministre José Luis Ábalos, ara mateix a la presó pel cas Mascaretes, a través de l'actual presidenta de Veneçuela, Delcy Rodríguez. Per tot plegat, el material obtingut fins ara, el jutge de l'Audiència Nacional sospita que José Luis Rodríguez Zapatero hauria posat els seus contactes i la seva influència en les administracions al servei de privats per enriquir-se. La investigació també assenyala que l'expresident espanyol hauria ordenat crear una societat a Dubai per canalitzar les comissions que li pagaven i hauria utilitzat l'empresa de les seves filles a Espanya per cobrar els diners. El cas Zapatero sembla que dinamita les expectatives que podia tenir Pedro Sánchez per revalidar el càrrec a les properes eleccions. Ho escriu avui Lola García a La Vanguardia, Sara Riera.
13: Comenta que aquesta imatge que s'ha anat creant els últims mesos, antitrampista, líder del socialisme europeu, defensor de la pau, doncs que pot acabar no servint-li de res. El que està sortint ja sobre Zapatero i el que encara hem de veure quan s'aixequi el sumari pot ensorrar qualsevol perspectiva de mantenir un govern d'esquerres a la Moncloa. Diu, fins i tot, en el cas que al final les activitats de Zapatero siguin legals, el govern espanyol admet, diu també García, que no són estètiques des d'un punt de vista polític i que portaran

0: d'unes converses indirectes amb el mediador pakistanès, de les quals es comencen a saber doncs, alguns moviments. El portal nord-americà de notícies Axios explica en exclusiva que els Estats Units aixecarien el bloqueig sobre els ports iranians i algunes de les sancions al petroli. L'esborrany també inclou el compromís de Teheran de deixar de banda les armes nuclears i l'enriquiment d'urani. Uns compromisos acordats de paraula amb els mediadors al Pakistan, que ahir es va desplaçar fins a l'Iran per donar un impuls a les converses. Les forces nord-americanes a la regió es mantindrien desplegades a l'Orient Mitjà fins que no s'arribi a un acord final. En un missatge a la seva xarxa social, Donald Trump ha explicat que s'ha trucat amb el primer ministre israelià i les monarquies del Golf per explicar-los el contingut d'un acord que, segons ha dit, s'anunciarà ben aviat. Doncs bé, atenció, perquè mentre el telèfon no parava de sonar al despatx Oval, als afores de la Casa Blanca els serveis secrets han abatut un home que ha disparat diversos trets contra un control de seguretat. La premsa, pendent d'aquest possible acord entre els Estats Units i l'Iran, ha gravat el so del tiroteig que s'ha sentit al complex presidencial.
1: Panic outside the White House. We're following this breaking news. Possible shots fired near...
0: Segons les autoritats, hi ha un vianant ferit en estat crític. L'incident ha passat a les 6 de la tarda, hora local. Un home es va acostar al punt de control, va treure una arma de la bossa i va començar a disparar. Els trets van agafar tothom per sorpresa, com aquesta periodista de la cadena ABC, que estava en directe explicant el possible acord entre els Estats Units i l'Iran. Moments de molta tensió. Donald Trump ha escrit a la seva xarxa social que l'autor dels trets era un home que tenia antecedents i estava obsessionat amb la Casa Blanca. El president nord-americà ha recordat l'incident de fa uns dies amb el tiroteig al sopar de corresponsals de la Casa Blanca i ha aprofitat per tornar a fer campanya per les polèmiques reformes que vol tirar endavant el complex presidencial. Avui la crònica cultural continua ben amunt, no perquè Bad Bunny hagi fet de les seves de nou aquesta nit a l'Estadi Olímpic de Barcelona, que també, sinó perquè des de Canes els Javis han tornat a triomfar.
2: And the first prize goes to the incredible Javier Ambrosi and Javier Calvo por la bola negra. Grande los Javis!
0: Javier Calvo i Javier Ambrosi, els cineastes coneguts com Los Javis, fan història, guanyen el premi a millor direcció al Festival de Cine de Canes per La Bola Negra. El premi ha estat una de les moltes sorpreses en un palmarès imprevisible en què la Palma d'Or ha estat per Fior, el del director romanès Cristian Munguiu. Enviat especial a Canes, Marc Garriga, bon dia.
3: Bon dia. Els Javis ens han confessat que encara estan processant tot el que els ha passat aquí, la bona acollida de la pel·lícula i, al final, el premi.
4: Para mí es muy... como unas palabras de aliento. Es como que no, el festival nos dice, vais bien, seguid investigando, seguid con vuestra voz. Joder, no, estoy que no me lo creo.
5: Yo, en serio, como estoy tan contento por el mensaje de la película que llegue, empiezo a notar que de verdad toca de una manera más profunda.
3: De moment no volen ni sentir a parlar de la cursa dels Oscars, volen anar a pas a pas i primer estrenar a l'octubre que el públic li agradi, però sí que tenen ganes de posar-se a escriure el guió del seu pròxim film, que han avançat serà en castellà i en anglès. El premi l'han recollit ex aequo amb Pavel Pawlikowski, un director al que admiren. El polonès l'ha guanyat amb la crua Fatherland. La Palma d'Or, però, ha estat per Fjord, del romanès Cristian Munguiu, tercer cop que recull premi a Canes. La seva pel·lícula posa sobre la taula el debat de com una societat oberta com la Noruega és incapaç d'acollir una família ultracatòlica que ve de Romania. El gran premi del jurat ha estat per la russa Minotaur, d'Andrei Zviagintsev, crítica amb la corrupció del règim de Putin, l'alemanya The Dream Adventure, premi del jurat, la belga Coward, millor actor, la franco-japonesa Sudan, millor actriu, i la francesa Notre Salut, millor guió.
0: Gràcies, Marc. Avui a mig matí parlarem d'aquest triomf dels Javis, de tot el que ha donat de si aquest palmarès d'aquesta edició de Canes, amb el Marc Garriga, que ha pogut veure la pel·lícula, també la Marta Ferrer. Avui a mig matí ens fem ressò també d'aquest palmarès de Canes amb aquest segell, amb aquesta pel·lícula dels Javis, on també participa l'Albert Pla. A veure si el podem saludar també al llarg d'aquest programa. Els activistes de la flotilla Global Summit ja són a casa. Ahir van arribar a l'aeroport del Prat, on els va rebre el ministre espanyol de Cultura, Ernest Urtasun, que els ha promès que investigaran les denúncies de tortura per part d'Israel.
6: Volem que la Fiscalia ja de forma immediata iniciï un procediment davant de l'Audiència Nacional per obrir una investigació i una causa contra els responsables que han torturat i que han maltractat els nostres conciutadans. Evidentment, aquesta és una qüestió que el govern d'Espanya no permetrà que quedi impune.
0: Atenció, Bilbao, que la rebuda dels activistes bascos de la flotilla va acabar amb càrregues policials i 4 detinguts. Els activistes van passar 5 dies retinguts per

0: les autoritats israelianes i asseguren que han patit tortures greus com les que explica una de les integrants per Gaza, Miho Ali.
1: Entres a un túnel, que nosaltres hem dit el túnel del terror, el túnel de la tortura. En aquest túnel, a les fosques, comencen a donar hòsties per tot arreu fins que caus a terra i et demanen que t'aixequis. Tornes a aixecar i et tornen a pagar.
0: Els activistes reclamen al govern espanyol i a la Unió Europea que trenquin totes les relacions amb Israel. Precisament ahir França va anunciar que prohibeix l'entrada al seu territori del ministre israelià Ultra, Itamar Ben-Gavir, pels vídeos vexatoris als activistes de la flotilla. Des de Barcelona, a la Fira de Llibres de Pensament Crític, La Literal, l'historiador de la Universitat Dexter, l'israelià Ilan Papé, defensava la feina d'aquests activistes. Declaracions a Catalunya Ràdio.
2: It's an important message to the people of Gaza.
3: Un missatge molt important a la gent de Gaza. No se'ls oblida. Milions de persones d'arreu del món volen mostrar la seva solidaritat amb els palestins i busquen maneres de ser útils, i també penso que exposen Israel. Són gent no violenta i els han tractat com el pitjor dels terroristes.
2: The worst kind of terrorists.
0: Rússia llança un atac massiu amb drons i míssils contra Kiev com a represàlia per l'atac mortal de fa dos dies contra una residència universitària. Les explosions s'han fet sentir tota la nit a la capital d'Ucraïna. Han deixat almenys 4 morts i una vintena de ferits. L'abast del bombardeig ha obligat Polònia a activar la seva defensa antiaèria com a mesura preventiva. Des de la mitjanit, les bombes han caigut en diversos punts de Kiev i han afectat una escola i diversos edificis residencials. Les autoritats han demanat a la població que es mantingui als refugis davant la possibilitat de nous atacs. És la resposta de Rússia a la vintena de morts de divendres a la província de Luhansk, ocupada per Moscou. El president rus Vladimir Putin va prometre represàlies contra el que va qualificar d'atac terrorista. 10 països africans es troben en risc d'estar afectats per l'epidèmia d'Ebola, segons l'Agència Sanitària de la Unió Africana. La República Democràtica del Congo, on hi ha el focus principal, ha elevat el nombre de morts per la pandèmia a 204. Mentrestant, a Uganda, el nombre de morts confirmades ja és de 5. El Centre Africà pel Control de Malalties ha declarat zona del risc 10 països que envolten els dos afectats, però el seu director, Jean Kaseya, ha advertit que es pot ampliar encara més.
4: Tenim dos països afectats i 10 països d'alt risc. Ho podeu veure al mapa, però la resta de països, com que no limiten amb els dos països afectats, de moment no els considerem de risc. Tanmateix, depenent de com evolucioni el brot, podem reconsiderar aquesta avaluació.
0: El govern de la República Democràtica del Congo ha prohibit temporalment tots els vols a l'aeroport principal d'Ituri, la província més afectada pel brot. A València, manifestació massiva en defensa de l'educació pública. Més de 30.000 persones, segons la delegació del govern espanyol, van sortir al carrer per reclamar a l'administració que atengui les demandes dels docents que porten dues setmanes de vaga. A la protesta també s'hi van sumar famílies i estudiants, Alba Barbosa.
5: Mestres i professors reclamen que la Conselleria d'Educació es torni a seure a negociar. Ahir també famílies i alumnes van solidaritzar-se amb la vaga dels docents que arriba a la tercera setmana amb les negociacions bloquejades.
6: Me pareix superbé, la veritat. N'hi ha que defendre l'escola pública.
7: Unes millores que creiem que són necessàries.
8: I que baixen les ràdios.
9: I que la consellera dimitisca.
5: Els sindicats presentaran dilluns un nou document a la conselleria per reobrir les converses. Marc Candela, portaveu del sindicat majoritari de l'ensenyament al País Valencià.
10: Hem definit més quines ràdios volem, que també s'havien quedat en l'aire.
5: Demanen que el valencià sigui un dels punts a negociar. La llengua, en l'última proposta de la conselleria, no hi era.
0: Un home ha mort aquest dissabte al migdia a Àger, a la Noguera, en un accident de parapent. Ha caigut en una zona de difícil accés, molt a prop de l'àrea d'enlairament. Una infermera que es trobava a la zona ha començat a fer-li unes maniobres de reanimació que han continuat els serveis d'emergència, però no han estat suficients per salvar-li la vida. No se saben encara les causes d'aquest accident. Els Mossos ho estan investigant. I d'altra banda, amb l'arribada del bon temps, els bombers recorden que cal seguir els consells bàsics de seguretat a l'hora d'anar a la muntanya. En aquest sentit, segons han explicat, han treballat en 10 rescats de muntanya durant aquest dissabte. Atenció al Segrià, perquè entre 100 i 200 persones participen aquest cap de setmana en una rave a Llardecans. És la tercera rave que se celebra a la zona en 15 mesos. Aquesta vegada la festa es fa als terrenys d'Arc d'Adà, a diversos quilòmetres del nucli urbà del municipi, i la majoria dels participants són francesos. Els Mossos estan controlant la zona per evitar que hi entri més gent i per garantir que qui surti en cotxe estigui en condicions de conduir. L'Ajuntament assegura que no està preocupat per la rave, però perquè ja s'ha fet, diu, els últims 3 anys i no ha generat problemes, ni ha deixat brossa. 5 minuts per arribar a 8:45 del matí. Som al suplement, som a Catalunya Ràdio. L'Organització Meteorològica Mundial adverteix que el Niño serà especialment intens aquest 2026. Es tracta d'un fenomen global, recordem-ho, que a casa nostra pot actuar com a catalitzador d'episodis extrems com sequeres o períodes excepcionals de pluja intensa. Antoni Barreras és tècnic del Servei Meteorològic de Catalunya.
11: Sí que té un efecte a Catalunya, un efecte de catalitzador o potenciador de futurs períodes anòmals o extrems. Però tant podria ser com potenciador de sequeres, com potenciador de períodes amb una pluviometria superior a la normal.
0: Des de 1950 hi ha hagut 4 superninyos. El Meteocat relaciona aquest fenomen tant amb la sequera del 2017 com amb les precipitacions excepcionals del 1971. Més enllà d'aquests efectes, el Niño genera una pujada general de les temperatures i pot convertir aquest any i el vinent en el més càlid registrat fins ara. Ara marxem fins a la Xina, que ha revisat a la baixa el balanç de víctimes per l'explosió de gas en una mina a la província de Shanxi i passa dels 90 morts a 82. És l'accident més greu dels últims 20 anys, tot i que el govern ha aconseguit reduir durant aquest temps la freqüència d'aquest tipus de sinistres. Francesc Canals.
12: Els equips de rescat treballen a la mina de carbó on anit una explosió de gas causava l'accident més greu en aquest tipus d'instal·lacions a la Xina en gairebé 2 dècades. El balanç provisional no es coneixia fins hores després que les autoritats anunciessin que en el moment de l'explosió hi havia 247 treballadors en actiu dins de les galeries. Pràcticament únic testimoni difós per la televisió oficial xinesa, un treballador hospitalitzat per la inhalació de gasos, Wang Yong, explica el que va viure.
13: El fum feia olor de sofre, com de petards, així que vaig cridar a tots que correguessin. Al mig de la galeria vaig veure algú que s'havia asfixiat amb el fum. A mi també se'm va posar la cara vermella. Vaig estar allà una hora abans de despertar-me. Vaig despertar els que eren al meu costat i els de l'equip vam sortir.
12: 123 miners han estat hospitalitzats i els responsables de l'empresa ja han estat detinguts, mentre s'investiguen a fons les causes de l'accident. Tot i la transició verda, la Xina continua construint centrals tèrmiques i depèn del carbó importat o extret d'aquestes mines. Si a principis dels 2000 aquests accidents causats per explosions o inundacions eren constants, Pequín ha anat extremant cada dia més les mesures de seguretat fins a fer-los menys habituals. Precisament una inspecció en aquesta mina la va incloure ja fa 2 anys en una llista de més d'un miler a tot el país que presentaven greus riscos de seguretat pels alts nivells de gas acumulat. L'accident evidencia que la Xina encara arrossega dèficits socials i laborals, malgrat el seu vibrant potencial industrial i tecnològic.
0: I ara marxem fins a Rússia, on intensifiquen la purga contra les organitzacions que donen suport al col·lectiu LGTBI. Des de principis d'any, la justícia ha il·legalitzat almenys 8 entitats i les ha designat organitzacions extremistes. Des de Moscou, Cristina Solies, bon dia.
14: Bon dia. Les persones trans són les més vulnerables dins del col·lectiu LGTBI a Rússia. A Catalunya Ràdio hem entrevistat un testimoni que es fa anomenar Sandro per seguretat i que ens ha explicat com de difícil és per ells viure ara en aquest país.
15: Realment sento por, però miro de tirar endavant. És clar que aquí estem malament, que no puc ser jo mateix, no puc caminar amb la roba que vull pel carrer, perquè les conseqüències són òbvies per a tothom.
14: Una de les associacions il·legalitzades és Vuihat, que en rus vol dir sortida. El seu director executiu, Denis Alienik, assegura a Catalunya Ràdio que, sobretot, se les persegueix per la seva defensa dels drets humans.
16: L'Estat, òbviament, vol continuar anant sistemàticament contra qualsevol contingut o informació que permeti a les persones reflexionar, pensar lliurement, ser més obertes i tenir més connexió amb els valors europeus o més aviat amb els valors humans.
14: Malgrat que aquestes entitats ajuden les persones trans a exiliar-se, no tothom vol marxar. És el cas del Sandro.
15: Quan era adolescent volia marxar. Després, a mesura que vaig créixer, em vaig adonar que aquí seria molt més útil que si visqués a l'estranger. Aquesta és la meva posició de principis. No abandonaré el país.
14: Aquesta croada de les autoritats es basa en una sentència del Suprem que prohibeix el moviment internacional LGTBI a Rússia, una organització que no existeix com a tal. Això a la pràctica vol dir que mostrar una bandera de l'Arc de Sant Martí o fer activisme a favor del col·lectiu pot comportar penes de presó.
0: dos quarts de nou del matí, en punt. Som al suplement, som a Catalunya Ràdio, de tornada a Catalunya. Atenció, si us heu de moure avui per Barcelona, se celebra la cursa diagonal DIR Guàrdia Urbana. Es disputa en dues distàncies diferents, 5 i 10 quilòmetres, i participen més de 14.000 persones. La cursa afecta el trànsit, sobretot a la diagonal, per on transcorre tot el recorregut des de primera hora del matí i s'allarga fins a quarts d'una del migdia. Hi ha una quarantena de línies d'autobús afectades i també s'altera el servei de tram. El Gremi de Restauració de Barcelona considera que una terrassa per cada 250 habitants no és suficient i denuncia traves per continuar creixent. Les xifres són clares. A Barcelona ciutat gairebé hi ha 7.000 terrasses de bars i de restaurants i el podi el té el districte de l'Eixample, on s'hi concentren un terç del total. Molts veïns opinen que ja n'hi ha prou, mentre que el Gremi de Restauració denuncia una forta pressió sancionadora per part de l'administració. Roger Pallarols n'és el director.
17: És evident que l'administració té el deure de vigilar pel compliment de les normes, però aquí el que succeeix de debò és que l'únic sector gran que està rebent la pressió inspectora de manera constant és el sector de la restauració.
0: Això és el que diuen des del Gremi de Restauració. En canvi, la Federació d'Associacions Veïnals de Barcelona replica que fa anys que la xifra de terrasses no para de créixer i demanen posar-hi aturador. Anna Menéndez n'és la vicepresidenta.
18: Que hi hagi més control i que hi hagi més, també una regulació més adequada a les problemàtiques que s'han enquistat en els últims anys.
0: Les principals queixes dels veïns són pel soroll i l'excessiva ocupació de les voreres. A Ciutat Vella i l'Eixample és on tenen constància de més incompliments. L'any passat, l'Ajuntament de Barcelona va obrir 2.400 expedients sancionadors vinculats a terrasses.
19: I no n'hi haurà d'altre com tu.
0: D'aquesta manera, Maria del Mar Bonet ha celebrat 60 anys de carrera al Palau de la Música. Ho ha fet amb el repertori, un repertori molt similar al del concert de l'Olímpia de París, en què, a més, també ha aprofitat per presentar L'aigua no cansa, Marc Ruiz.
20: Maria del Mar Bonet ha començat el concert recordant part del repertori que va cantar al Teatre Olímpia de París fa 51 anys i que homenatjarà amb un altre recital a la tardor. Així, arrencat amb Aigua de l'any 69, Nina Ninona, Abril, dedicada a la Revolució dels Clavells, i a José Afonso, autor de Gràndola Vilamorena. Les cançons guanyen en amplitud amb el conjunt del violí, guitarra, buzuki, contrabaix i percussió, pensat per al disc L'aigua no cansa. De seguida, Maria del Mar Bonet ha repassat les noves cançons, com la que dona títol al disc i que compara la música popular amb el líquid que ens dona la vida. El públic aplaudeix també el missatge polític de cançons com Saigonó, que denuncia la violència contra les dones i els morts i destrosses provocades per la dana al País Valencià i que reclama conseqüències per als governants responsables. També ha criticat Donald Trump amb Lluna de Pau, un poema que va escriure durant la Guerra del Golf, però que malauradament continua sent actual. Ha homenatjat el poeta Blai Bonet amb Blaus i sols de roses blanques i, esclar, no han faltat dues cançons que ja són patrimoni, Què volen aquesta gent i la tradicional mallorquina La Balanguera. El públic ha ovacionat i aplaudit amb força aquest tòtem de la cançó que ha tornat a mostrar els seus 60 anys de mestria del dels escenaris.
0: El Marc Ruiz, que ha fet doblet també, divendres Bad Bunny, ahir Maria del Mar Bonet, i Bad Bunny, que ha repetit concert aquesta nit a Barcelona. S'acomiada de Barcelona amb un altre concert apoteòsic a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, Bad Bunny en directe, un directe que va tenir com a convidats especials, en aquest cas l'streamer Ibai Llanos i també el porto-riqueny Brian Myers, considerat un dels pioners del moviment trap llatí. Un concert on han tornat a sonar els grans èxits de Bad Bunny. Amb convidats especials, a la casita, ahir hi havia Gerard Piqué i Riqui Puig, les actrius Úrsula Corberó i Priscila Delgado, i també la influencer Lola Lolita. Ara la gira de Bad Bunny fa parada a Madrid, on farà 10 concerts pràcticament consecutius entre el 30 de maig i el 15 de juny. Hem començat el suplement amb la gran victòria del Barça a la final d'Oslo, amb la quarta Champions i també amb el descens del Girona a segona després de 5 temporades a primera. En una última jornada de Lliga en què Lewandowski va fer el seu últim gol amb el Barça, a la derrota del Barça a Mestalla, i l'Espanyol va tancar la temporada amb un empat a Cornellà al Prat. De seguida, més esports.
21: El suplement, amb Roger Escapa.
1: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
21: Parlem de quin operador de fibra i mòbil hauria de contractar?
22: D'acord.
21: Quin és l'autèntic operador 100% català?
22: Vera.
21: I el més ben valorat pels usuaris?
22: Vera.
21: Escolta, no seràs una intel·ligència artificial.
22: Peyu, a Vera sempre parles amb persones de veritat.
21: Doncs no en parlem més. Passa't a Vera.
22: Vera.
21: Fibra i mòbil de veritat. Truca al 1543 o entra a somvera.com.
23: Vine a descobrir les Drassanes Reials, l'edifici més emblemàtic del gòtic civil català.
24: 700 anys d'història a través de visites guiades, conferències i un munt d'activitats.
23: Reserva entrada al web del Museu Marítim.
24: Drassanes Reials, pedres que expliquen Barcelona.
25: Fantàstics és el món, fantàstics la il·lusió, fantàstics t'està esperant.
26: La fàbrica de la imaginació del Super 3 obre les portes cada dia al carrer Rosselló 485 de Barcelona. Fantàstics del Super 3. Entrades a fantasticsuper3.com.
27: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
28: Que veus la nit de Sant Joan.
29: Ningú es podia imaginar que la nit acabaria com va acabar.
30: No pots anar denunciant públicament a qui et doni la gana i, a més, sense proves.
31: Una sèrie de Letícia Dolera, Premi Ondas 2025.
32: Què li has fet a la meva filla?
33: No pot parar, això.
31: Quan tot trontolla. Pubertat. Cada dilluns a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT. No són terapeutes. De vegades el faig servir quan estic deprimit. Els bots de conversa n'aprenen de les nostres febleses i les fan servir.
34: Estan programades per fer les dues coses que la indústria de la tecnologia sempre busca, que és tenir més poder i guanyar diners.
31: I quan hi confies massa, de vegades pot ser un punt de no retorn. Li va donar instruccions concretes per suïcidar-se. 30 minuts, quan l'algoritme mata. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
35: Ocasión Plus.
36: Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
37: El balcó gastronòmic és un lloc...
38: Qué bo.
37: Amb molt de sabor. Amb molt de Mediterrani.
38: Parella, què us podem partir?
37: I amb molt de Barcelona. Vine al balcó gastronòmic del nou Port Olímpic i descobreix 10 propostes amb molt de gust. Fàcil accés amb transport públic, sortida 23, ronda litoral i aparcament 24 hores. BSM, Ajuntament de Barcelona.
39: Catalunya Ràdio.
40: Som 3CAT.
39: Catalunya Ràdio.
40: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
39: Som 3CAT.
40: El suplement. Dissabtes i diumenges, des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
0: D'aquí pocs minuts, el suplement, Pere Romeu, l'entrenador del Barça, que ha dormit amb la Champions abraçada al cobrellit. A banda d'aquesta Champions femenina guanyada pel Barça i del descens del Girona a segona divisió, recordem també l'empat de l'Espanyol i la derrota del Barça en l'última jornada de Lliga de Primera, Albert Benet.
41: El Barça tanca la temporada amb els 94 punts que tenia com a campió de Lliga després de la derrota a Mestalla amb el València per 3-1 amb un gol de Lewandowski, l'últim com a jugador del Barça, el dia que va jugar el seu últim partit com a blaugrana. Se'n va amb 120 gols marcats en 193 partits. Hansi Flick, entrenador del Barça, lamentava el mal partit per tancar la temporada.
42: We think about that, everyone, also the players, because it was
43: Hem de pensar en això, també els jugadors, perquè no hem fet un bon partit. Molts errors i pèrdues evitables. No hem estat 100% centrats, però ja sabem com va això. Fa dues setmanes vam celebrar els nostres èxits i ara ve un gran esdeveniment, el Mundial. I ja sabem que tots els jugadors somien amb jugar-lo.
42: From every player is a dream to play there.
41: Tec va ser titular a la porteria i Joan Garcia ha aconseguit el Zamora com a porter menys golejat. I a Cornellà al Prat, empat a un de l'Espanyol contra la Real Societat amb gol de Roberto. Manolo González, el tècnic, vol seguir.
44: Jo, la veritat, confiança per part del president i del club, no em puc queixar. No em puc queixar perquè el que hem passat s'emporta per davant a qualsevol, segurament. En aquest aspecte, suposo que entre demà, demà passat, parlarem i et torno a dir el mateix, buscarem el que sigui millor per l'Espanyol. Jo vull quedar-me, estic fort i estic convençut que si fem les coses bé podem tenir un any o podem anar millorant cada any i ser una mica millors.
41: El Getafe jugarà a Europa després de guanyar l'Osasuna per 1-0. No hi va haver carambola en el cas de l'Espanyol. També jugats ahir Madrid 4, Atlètic Club 2, Alavés 1, Rayo 2, Betis 2, Llevant 1 i Celta 1, Sevilla 0. Aquest vespre a les 9, Villarreal, Atlètic de Madrid, es juguen la tercera posició de la Lliga.
0: I aquestes últimes hores hem anat tan farcits que ha passat una mica desapercebut, però no per això és menys important. Florentino Pérez tindrà rival a les eleccions a la presidència del Madrid. L'empresari Enrique Riquelme va entregar ahir la documentació perquè l'examini la Junta Electoral abans de la seva proclamació definitiva i, mentrestant, Florentino va començar la campanya amb una lona estil Laporta en un edifici proper al Bernabéu.
41: Si Laporta va fer cèlebre aquell ganes de volver a veros, Florentino ha apostat pel següent missatge. Mucha historia por hacer és l'eslògan de la seva candidatura. En aquesta lona també hi apareix la seva fotografia, la seva imatge, la imatge de Florentino, i les set ciutats on el Madrid ha guanyat les set Champions sota el seu mandat. Glasgow, Lisboa, Milà, Cardiff, Kiev, París i Londres.
0: Encara en futbol, el Nàstic ha aconseguit la permanència a la primera ref.
41: Sí, després de l'empat a un d'ahir al camp de l'Hèrcules i amb l'alegria del tècnic Pablo Alfaro.
1: Qué ganas tenía de tener un viaje de vuelta de una santa vez, por lo menos para poderme tomar 3, 4, 5 cervezas en el autobús. Espero que la gente también se las tome y que, ya te digo, me voy, bueno, no es que me vaya, perdón. Estoy ahora mismo, estoy. No quiero celebrar esto. El Nàstic de Tarragona no debe de celebrar nunca una permanencia en primera ref.
41: Per la seva banda, el Sabadell començarà el play-off d'ascens contra el Madrid-Castella i l'Europa s'enfrontarà al Celta B en aquest mateix play-off d'ascens a segona.
0: El Barça de futbol sala eliminat a les semifinals de la Copa del Rei en perdre els penals contra el Jaén.
41: El partit es va acabar amb empat a dos, va ser una còpia de la passada final de la Copa d'Espanya. Avui la final, Jaén-Cartagena. També avui es juga la final de l'Eurolliga de bàsquet entre l'Olympiacos i el Madrid.
0: Joan Anton Català, bon dia una altra vegada.
2: Bon dia.
0: Com veurem la lluna aquesta setmana?
2: Ahir dissabte va ser quart creixent i ara continuarà creixent fins a arribar a ser plena diumenge venint dia 31.
0: A quina hora ha sortit el sol avui a Palafrugell, al Baix Empordà?
2: A les 6:19.
0: I a quina hora es pondrà?
2: A les 21:09.
0: Dies molt, molt, molt llargs ja.
2: Ja comencen a ser molt llargs, sí.
0: Gràcies, Joan Anton.
2: A tu.
0: Temperatura a Palafrugell a aquesta hora, Enric Agut?
3: Doncs mira, 18 graus i no és de les més altes, perquè a Portbou han arribat avui una mínima de 22 i si acaba així, que sembla que sí, per l'hora que és, doncs serà la primera temperatura tropical d'aquest any, doncs aquest indret, 22 graus és molt alta, Portbou. Ha entrat una mica de vent del nord i ha fet que la temperatura nocturna no refresqués. És a dir, que avui el dia promet ser molt calorós, novament, especialment a poblacions d'interior, i per tercer dia consecutiu en algun indret de ponent, de manera molt local, no de manera general, però de manera local es pot arribar als 35 graus. Sol, avui hi ha poques boirines, una boira molt local. Ahir n'hi havia més, ahir hi havia autèntiques parets de boira davant de la Costa Brava que de tant en tant entraven en algun sector del litoral. Avui no n'hi ha. I a la tarda podria caure algun ruixat cap al Pirineu, al Prepirineu, l'Alt Pirineu, cap a l'Alta Ribagorça, els Pallars, Vall d'Aran, però poca cosa. I la setmana entrant sembla que aquest tarannà de ben estiuenc de dies mantindrà, i fins i tot dijous, divendres, encara podria pujar una mica més i alguna màxima podria arribar als 37 o 38. Aquesta calorada no només ens afecta a nosaltres, també a bona part d'Europa, i, per exemple, per avui, demà i demà passat, el Servei Britànic de Meteorologia marca temperatures per damunt dels 30 graus a Londres.
0: A Londres.
3: Imagina't.
0: Wow.
3: I el problema que tenen allà, com que és tan humit i hi ha tanta verdor, que la sensació de xafogó l'estan incorporant els últims anys perquè abans no la coneixien tant, perquè hi ha molta humitat.
0: Hi ha un run-run de dir, escolta'm, si el mes de maig ara el termòmetre està com està, com serà l'estiu que ens espera, Enric?
3: Sí, lògicament, és normal pensar així. Tot apunta que serà un estiu molt calorós. Sí. Ja veurem.
0: Val, d'acord. No, és que a vegades hi ha aquesta pausa dramàtica que no sé si continues o no continues, si estem igual.
3: Sí.
0: Vas veure el partit,
3: sí,
0: Enric, o no?
3: Pauses dramàtiques.
0: Vas veure el partit?
3: No vaig veure, perquè estava de camí, però bé, quan em van dir que havia quedat 4-0, ostres, va ser una explosió d'alegria enorme. Em vaig posar molt content. Sí, doncs amb molta satisfacció. És un equip d'aquells històrics que tothom recordarà.
0: Avui no et perdis aquest suplement, que continuarà mirant cap a Oslo, i d'aquí pocs minuts podrem saludar El Pere Romeu és la seva primera Champions, és una Champions especial, i a més la va guanyar contra qui d'alguna manera era el seu entrenador, perquè el Pere Romeu era l'ajudant del Jonathan Giraldez, per tant, hi havia morbo ahir. Sí, amb aquest
3: mestre
0: del
3: i l'alumne, no?
0: Sí, sí, doncs ahir l'alumne va guanyar el mestre. Sí, sí.
3: Totalment agraïts, el que estan fent, moltes gràcies.
0: Una abraçada, gràcies, Enric.
3: Igualment.
0: Aquest és el temps que ens espera, un temps calorós, en un diumenge en què al suplement hi passaran coses com aquesta. A veure, Montguilot, que t'has tornat independentista?
4: No. A mi sí me deixen votar per la independència i en comptes del 53% de IRPF te deixen pagar un 25, com a Suïssa. És una qüestió de pensar-hi.
0: Qui és la persona més famosa que heu tingut allà menjant?
5: Poder Paniker.
6: Ah, depèn de per qui.
0: No, doncs fem-ho, va, per aquí.
7: Va, coincides tu, mare.
0: Vina, ja
7: tu ja ho has dit,
0: sí, Paniker, molt bé, Manel.
8: Jo també, perquè és una persona...
0: No pots repetir, pensa-t'ho, va. Martina.
7: Roger Escapa i Diana.
0: Ala, vinga, va.
3: El bé més escàs que hi ha a la televisió és la veritat. Llavors, la gent que és de veritat, la gent que té una proposta de veritat, la gent que quan parla des de dins sense estar pensant que l'estan veient molta gent, la gent que parla sense voler agradar a tothom. O sigui, tot el que sigui veritat, la televisió ho agraeix.
40: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana.

0: És diumenge 24 de maig del 2026. Això que sona és un suplement de Catalunya Ràdio en què són protagonistes tres xifres i tres noms propis. El primer, Pere Romeu.
1: És un premi al treball, a l'esforç, al sacrifici.
2: L'entrenador del Barça, que hi va guanyar la seva primera Champions amb aquest equip.
0: Avui, d'aquí una estona, el tindrem al suplement. Michel Sánchez.
3: Sempre he dit que el responsable de lo que passa al camp...
2: L'entrenador del Girona, que assumeix responsabilitats pel descens i diu que ja hi haurà temps de parlar si es queda o no al club.
0: José Luis Rodríguez Zapatero.
4: Jamás he realizado ninguna gestión.
2: L'expresident espanyol socialista, que un dia més surt esquitxat de la investigació de la policia sobre el cas Plus Ultra.
0: Estic veient que Pere Romeu té 32 anys, és del 1993. Hauria de ser delicte, eh? Ja té una Champions com a entrenador, Pere Romeu. Avui també és un dia que es compta amb tres xifres. La primera és el 60.
2: Els dies del Tu al Foc, que estan a punt d'acordar els Estats Units i l'Iran, en què l'estret d'Hormuz es reobriria sense peatges.
0: Més xifres que destaquem d'aquest diumenge, el número 30.000.
2: Les persones que hi van participar en una nova manifestació massiva a València per reclamar al govern de Pérez Llorca que atengui les demandes dels docents que porten ja, atenció, dues setmanes de vaga.
0: El número 10.
2: Els països africans en risc d'estar afectats per l'epidèmia d'Ebola que ja ha fet més de 200 morts.
0: Aquestes tres xifres i aquests noms propis avui seran damunt la taula en una tertúlia que compartirem amb el Carles Monguirol, l'Oriol Marc, la Marta Monforte i la Núria Oriols, un mateix 24 de maig, en aquest cas del 1996, la cantant mexicana Chabela Vargas va actuar a la Sala Apolo de Barcelona. Autora d'èxits com La Llorona.
5: Ai, de mi llorona.
0: Aquella nit va presentar el seu últim disc de ranxeres i boleros.
6: El mite de la música llatina, Chabela Vargas, va arribar ahir a Barcelona...
0: Ho va fer després d'un temps retirada dels escenaris. El seu gran amic, el Tequila, li va passar factura. Així ho va confessar ella mateixa aquell dia als mitjans de comunicació.
7: Me pregunto un periodista español, ¿es cierto, señora, que usted tomaba una copita de vez en cuando? Le dije, no, una botella diaria. No era de copita, era de botella yo.
0: Mite de la música llatina, Chabela Vargas va morir l'agost del 2012 amb 93 anys. Té mèrit d'arribar-hi amb una botella diària. Hem obert el micro a les 6, l'apagarem a la 1, no ens mourem de la Diagonal 614, però ens podeu escoltar des de l'Ampolla, des d'un avió d'estil Tijuana o des del casal mexicà de Bilbao que es diu Chabela Vargas.
8: El suplement. Dissabtes i diumenges, des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
0: LOL. Marina Alaminos, diaris, diari Ara. La Núria Oriols dona detalls de com ha viscut dins del PSOE la imputació de Zapatero.
9: Sí, senzillament s'ha viscut, diu, amb estupefacció. La imputació de l'expresident va caure com una bomba nuclear entre la militància, relaten fons socialistes que matisen, això sí, que mantenen tota la confiança en ell i amb l'esperança encara de remuntar-ho. Alguns dels diputats socialistes parlen de xoc emocional, barreja de tristesa, de ràbia i també de sensació de cacera i lamenten les diferents vares de mesura de la justícia espanyola que, per exemple, no ha imputat M. Rajoy. És cert, tanmateix, que el PSOE ha anat rebaixant la reacció inicial i no carrega directament contra el jutge i s'agafen al fet que no hi ha missatges directes de l'expresident, sinó de tercers, que asseguren que estan en contacte directe amb Zapatero. Les andaluses, en tot cas, i ara això, afegeix Oriols, que han estat dos cops forts i que hi ha certa sensació de desmantellament del partit, els més crítics fins i tot es pregunten si es tracta d'un final de cicle.
0: També el diari Ara, el Toni Soler, es demana què ha de fer Oriol Junqueras amb el factor rufián, que li eixampla la base però sovint oblida les sigles del partit.
9: No en pot prescindir, però té seriosos problemes per domar-lo. Si s'entrega a la seva narrativa populista, comprarà intenció de vot a canvi d'assumir una aposta incerta i de curt termini. Resistència en lloc d'independència. Ara bé, és cert que Rufián és el polític més ben valorat pels electors catalans, un home que no fa vida de partit i que es diverteix ofenent els diputats de Junts. No parla d'independència i no ha dit ni una sola paraula dels conflictes, per exemple, del PSC amb els docents i la sanitat pública. Mentre no quedi clar el seu paper, demana Soler, les expectatives d'Esquerra seran dubtoses. Sense ell, el perímetre electoral s'empetiteix. Amb ell, els electors no saben exactament què estan votant. I fa una reflexió final, diu, els grans partits catalanistes han tingut sempre una doble cara, però per funcionar els tàndems amb un peu a Madrid i una a Barcelona cal una estratègia i un discurs ben travat. La gestió de les contradiccions és el que caracteritza els partits grans i Esquerra encara ha de demostrar que pugui fer-ho amb èxit.
0: El periòdico fa un diccionari per entendre tot el que envolta un dels noms propis del cap de setmana, que és el de Bad Bunny.
9: Començant per la A, de Almirante Sur, el nom del barri on es va criar, o amb la E, Ecno, el nom de la cadena de supermercats on treballava quan encara no vivia de la música fa una dècada. o la K, per exemple, de Kendall Jenner, una de les filles del clan Kardashian amb qui va mantenir una relació. També la Q de queer, perquè moltes vegades Bad Bunny ha lluit el prototip de noi dur propi del trap, però d'altres ha aparegut amb ungles pintades, amb faldilla i jugant amb l'ambigüitat sexual. La R de Rosalía, amb qui té una gran connexió i aquí citen algunes de les seves cançons, o la B baixa de Verano Boricua, el nom amb què es van batejar les protestes massives del 2019 a Puerto Rico contra el governador Ricardo Rosselló i al cap de la banda les quals hi havia Bad Bunny. Tot això també és Bad Bunny, diu el periòdico, i cal tenir en compte per entendre el fenomen d'un artista llatí que s'ha convertit amb 32 anys en una icona global.
0: Al New York Times, Albert Postils ja dona un consell sobre com lidiar amb les meduses a la platja.
10: Aquestes criatures desenvolupen una funció molt important per l'ecosistema marí, però tenen mala premsa entre els humans. El primer que cal tenir en compte a l'hora de relacionar-nos amb elles, llegim, és que nosaltres no formem part de la seva dieta i, per tant, qualsevol contacte és accidental. L'article també desmunta alguns mites, per exemple, orinar sobre una picada de medusa, en contra del que puguem haver sentit, no alleugera el dolor, segons els experts, fins i tot podria generar l'efecte contrari. El que cal fer, si ens piquen, és netejar la zona amb aigua salada. També és útil posar-se vinagre, posar-se gel o prendre's un antiinflamatori.
0: Tota la vida fent-ho malament.
10: A Catalunya ens queda molt lluny, però existeix una espècie que pot ser mortal. És la cubomedusa, que habita a la costa nord d'Austràlia i a l'oceà Índic i Pacífic, i és la més verinosa del món.
0: Estava pensant en... És igual. Els diaris esportius. Pràcticament totes les portades es rendeixen a l'hegemonia del Barça.
10: L'Esport i Mundo Deportivo fan servir exactament el mateix titular, campiones, amb la lletra A convertida en un número 4, que són les Champions que ha ja té el Barça després de superar l'Olímpic de Lió en la gran final d'Oslo, en imatge tota la plantilla aixecant el títol amb el confeti de fons. A Madrid, el Marca també obre amb el Barça, 4, amb 3 signes d'exclamació i escrit amb els colors del club, és el titular, acompanyat d'una foto d'Irene Paredes amb tot l'equip al darrere agafant el trofeu de les Champions. L'únic que es desmarca és l'As, que relega la conquesta blaugrana en un requadre del faldó superior. Tetracampiones, llegim. La imatge de portada és per a Dani Carvajal, mantejat ahir pels seus companys en el seu últim partit amb el Madrid, i el titular, recordeu que ho he donat tot.
0: D'aquí una estona, Pere Romeu, el suplement, l'entrenador del Barça, a qui despertarem també per donar l'enhorabona.
11: Avui, el suplement...
0: De seguida, el suplement, tertúlia, Oriol Marc, Núria Oriols, Carles Monguilot, Marta Monforte. Anirem despertant el personal, el Jordi Puntí, la Sònia Gelmà, el Ramon Salmurri, el Pere Escobar, el David Clopés, la Rub Vilà, tots per celebrar aquesta Champions. L'Eduard Solà, l'altra cara de la moneda, amb la derrota del Girona, l'empat del Girona que l'envia cap a la segona divisió. Buscarem aficionats, reaccions també a totes dues notícies. A Canes avui ens hi espera el Marc Garriga, juntament amb la Marta Ferrer comentarem un palmarès que ha elevat encara més als Javis, precisament avui que al suplement, atenció, tindrem una història de pel·lícula, en el sentit més literal. Avui al suplement la història de Sílvia Castelló Duran, una dona que va viure la infantesa i l'adolescència aïllada del món, sense anar a escola, sense saber llegir ni escriure, en una família de 16 germans i que es va refugiar en una màquina de cosir. Una història que segurament us sonarà justament per la sèrie La Messias dels Javis.
12: Has vist la sèrie de La Messias, Sílvia?
13: Sí, sí, l'he vista.
12: Què t'ha semblat?
13: M'ha semblat que la realitat supera la ficció.
12: Sí, vas viure coses més gruixudes de les que van dibuixar els Javis amb aquesta sèrie.
13: Jo penso que sí. Quan els pares es varen separar i la mare va trobar doncs, la seva nova parella, ells sí que varen prendre la decisió que ens aïllarien del món, cadascú pels seus motius, i ens varen tancar doncs, en diferents espais, habitatges, podríem dir, fins que vaig tenir 19 anys. Sí, més o menys des dels 6 fins als 19, perquè no anàvem al col·le, no anàvem al metge, no sortíem, no teníem televisió, i llavors és veritat que és molt bèstia, no? Però jo he viscut amb això i...
0: A partir de les 11, avui, per primera vegada, el testimoni de Sílvia Castelló Duran al suplement, en un programa on a l'Eclipsi avui ens visita Elsa Anca. Fa molt de temps també que no la sentim. Avui ens visita aquesta històrica model i presentadora de televisió que segur que de nits memorables n'ha tingut unes quantes. Clàudia Pasqual, vocabulari digital. Avui comencem amb papallona.
14: Amb doble cara. És el sistema de defensa d'aquest insecte. Fa que els seus depredadors ataquin la part equivocada del cos, les ales del darrere, que gràcies a unes taques i unes falses antenes sembla que sigui el cap original. Ho recull el National Geographic.
0: Resposta.
14: Arriscada per part d'un candidat de feina. Una empresa utilitza la intel·ligència artificial per reclutar els treballadors i la resposta d'un dels aspirants ja té més de 500.000 de visualitzacions. En un correu, el candidat informa que enviarà la seva pròpia IA perquè el representi a l'entrevista. Només demana una cosa, que comprovin si els assistents virtuals seran compatibles. Ho llegim a Huffington Post.
0: Autoconsciència.
14: No és comuna en el regne animal, però el dofí sí que és capaç de reconèixer-se al mirall. Aquests mamífers tenen fama de ser intel·ligents i no sorprèn que puguin identificar el seu reflex. L'Imparcial explica que els grans simis, els elefants i els corbs tenen aquesta capacitat.
8: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
15: Base imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901 22 33 44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
16: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
17: Hem sortit al carrer per omplir-lo de solidaritat. Hem fet arribar un missatge d'optimisme i de prevenció de la salut a la ciutadania, sobretot als joves. I gràcies a la vostra mobilització i compromís, els 14.425.548 euros recaptats seguiran impulsant la recerca sobre el càncer i donant esperança a milions de persones. La Marató diu molt de tu.
18: Joseba Arguiñano, què fa que a Lidl sempre faci olor de pa acabat de fer?
19: Pues que en su panadería hornean hasta 4 veces al día.
18: Com el nostre croissant de mantega amb Lidl Plus per 0,31, t'estalvies un 30%. Lidl, val la pena.
20: Hi ha persones que han escrit algunes de les pàgines més destacades de la nostra història recent. A qui cal escoltar amb calma per entendre una mica millor d'on venim i cap a on anem. 6 converses amb grans dones per fer-nos una mica més sàvies i savis.
21: Obrim temporada amb la doctora Helena Barraquer. Sàvies, amb Ramon Pellicer. Avui a la nit estrena el 33 i a la plataforma 3CAT.
22: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
23: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou doble de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
8: Catalunya Ràdio.
24: Som 3CAT.
8: Som 3CAT.
25: Ràdio Castelldefels. Són les 9. Ràdio Castelldefels.
26: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
27: Si fem un bon ús dels contenidors, si respectem els parcs i jardins, si recollim els excrements dels gossos, si mantenim neta la ciutat, millorem la convivència. Ajuntament de Castelldefels. Si millorem la convivència, tothom guanya.
28: Ràdio Castelldefels.
29: Tu parròquia.

0: el programa que te informa de la Iglesia en Castelldefels y en el mundo. En Radio Castelldefels.
1: Radio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

Hola, bona tarda, amigues i amics de Ràdio Castelldefels i a tots els amics de les Havaneres. Us parla Ramon. La setmana passada us vaig dir que avui tindria una sorpresa per a tots vosaltres. Us presento el grup d'Havaneres Montjuïc. I penso que la millor forma de presentar-lo és amb una bonica cançó. Ens cantaran ara Lola la Tavernera. Aquest tema el va composar en Carles Casanovas, lletra i música. Carles és també el director musical del grup d'Havaneres Provo. La lletra d'aquesta cançó ens diu que la Lola, que era una bonica, simpàtica i presumida tavernera, a canvi d'un got de bon vi, exigia al cantador d'Havaneres que li cantés unes quantes cançons de taverna. És, com veureu, una havanera molt animada, molt divertida. Ens la interpreta, doncs, el grup Montjuïc i d'aquesta forma és la seva presentació. Endavant amb Lola la Tavernera, el grup Montjuïc. Música.

0: Bé, amigues i amics, us presento, aquí estan a l'estudi amb mi, en Ferran, que és la guitarra baixa i tenor del grup Montjuïc, i Toni, que és la veu baixa del grup. Bona tarda, amics, i benvinguts al programa Amics de les Havaneres. Què tal? Com esteu?
1: Pues molt bé d'estar aquí a Ràdio Castelldefels.
2: Pues jo també estic molt encantat de venir, home.
0: Home, de fet, esteu a casa, eh? Perquè Castelldefels és casa vostra. Una pregunta. Quan vareu fundar el grup Montjuïc? Quan fa que esteu cantant?
1: Bueno, nosaltres, de fet, la fundació, el grup va néixer a les Olimpiades, l'any de les Olimpiades, el 92. I bueno, va ser allà a Montjuïc, a la zona franca, i allà va començar aquest grup. Va començar primerament amb els components, hi havia alguna senyora, després al final pues, elles es van anar retirant i a partir d'aquí pues, ja van començar totes les veus masculines.
0: I tu què tal, Ferran, quan et vas incorporar al grup?
1: Sí, jo estava treballant per les Olimpiades i va vindre un amic, escolta, per què no t'incorpores tu que tens bona veu? I diu, jo només canto i cantat a la dutxa, no? Em va incorporar amb ells pues aquest any, l'any 92, quan vam formar.
0: O sigui que pràcticament ets fundador.
1: Sí. De moment, avui per avui, encara estem continuant amb aquest grup de fa tants anys.
0: I tu, Toni?
2: Jo em van venir a raptar, estava cantant a la Coral Marinada.
0: A la Coral Marinada de Castelldefels?
2: Sí. I em va venir a buscar el Ferran, va venir a buscar un baix i em vaig presentar i em van agafar. Els vaig caure en gràcia.
0: Molt bé. Dic, i escolta una cosa, quan vareu començar, Ferran, pensaves que arribaríeu tan lluny i que tindríeu l'èxit que heu tingut? Perquè, de fet, porteu fent pràcticament moltíssimes actuacions cada any, no?
1: Sí, el número d'actuacions són bastantes i d'alguna manera no hem mantingut una mica la línia i estem dintre de lo que són els grups, pues, ni millors ni pitjors, dintre d'aquests grups que se senten pues, a les festes majors de Catalunya, no? I entre ells estem nosaltres.
0: Molt bé. Amics, em diuen que volen interpretar ara una nova cançó. Volen cantar Cubanita Preciosa. Ja sabeu que no té un autor conegut. És un tema popular i que ens explica una mica l'amor que sentia un mariner per una dolça i preciosa cubana. Endavant Montjuïc amb Cubanita Preciosa.

0: Però el que m'heu dit abans, Toni, viviu a Castelldefels, així doncs, des de fa molts anys, vosaltres.
1: Jo ja porto aquí 23 anys.
0: I tu també, Ferran?
2: Bueno, jo em porto una mica menys, porto 17 anys aquí a Castelldefels. El que passa que el grup pues, ja venia des de Montjuïc, i aquí els components, diguéssim, quasi bé tots els components, o una gran part, som d'aquí, de Castelldefels.
0: Molt bé. Molt bé. Dic, escolta una cosa, ja sé que la pregunta que ve ara és una mica incòmoda, perquè, òbviament, cada concert que feu és com si fos un fill i a tots els estimeu igual. Però quin seria aquell concert? Si jo us dic, a lo llarg d'aquests 27 anys, si jo et dic, ostres, recordeu algun concert especial del que tingueu un record profund i per què?
2: Home, nosaltres el lloc, diguéssim, on d'alguna manera sentim més i recordem i encara ara també el portem, el fem, no? Que és la trobada de grups a les Fonts de Montjuïc. Aquesta trobada es va iniciar quasi bé al principi de quan es va formar el grup, i encara continuem cantant cada el primer dissabte del mes de juny fem la trobada de Havaneres, on venen altres grups, com el Portbó, Marandins i també nosaltres. Vull dir, som tres grups, més o menys, o quatre, que actuem fent quatre cançons cada un, i entre ells estem nosaltres. I aquesta és una cantada la qual sempre recordem, i quasi bé és una cantada nostra, no? Perquè estem als voltants de les Fonts de Montjuïc.
0: I què va ser, per el que m'heu dit, on es vau fundar?
2: Quasi bé va ser allà, no?
0: Molt bé. Anem ara, voleu cantar una altra cançó? La cançó és La barca xica. La lletra és de Rafael Llop. La música és de Josep Maria Roglan. A mi em sorprèn aquest tema el nivell poètic de la cançó. Veureu la poesia tan bonica que diu. Aquest tema a mi m'encanta, la lletra m'encanta, i la música, a partir dels primers compassos, ens porta a tots a intuir com seran les frases musicals següents. Veureu que tant la música com la lletra és preciosa. Montjuïc, endavant amb La barca xica.

0: Bé, una pregunta, Toni. El grup, per lo que ja he vist, hi conviviu sou set components del grup, però veig que hi ha certes diferències d'edat. Com és la convivència entre vosaltres?
1: Bueno, nosaltres som un grup, estem molt units, i hi ha molta germanor entre nosaltres, i estem sempre, mirem de col·laborar amb uns amb els altres i no tenim problemes. O sigui, és un grup que gràcies a Déu, està fet amb moltes ganes i amb molta il·lusió, i per això no hi ha problemes, no hi ha, pot haver-hi cap problema.
0: De tota forma, Ferran, al ser un grup professional i a l'haver-hi diners per al mig, què passa? No hi ha problemes tampoc amb aquest aspecte?
2: No, perquè econòmicament, gràcies a Déu, cada un té la seva, i el grup lo que podem captar és per comprar material, micros, cables, que contínuament s'estan espaiant perquè, bueno, tenen una batalla, i això és, pues, quasi bé et diria que la part econòmica la invertim en material de l'equip, perquè el so es millori i que la gent, pues, pugui gaudir d'una bona audició d'havaneres.
0: Dic, escolta una cosa, és veritat que teniu un repertori de gairebé més de 50 cançons?
2: Ja ho crec. Nostres en si no són, alguna d'elles sí, però la gran part són cançons d'altres grups o d'altres compositors. Però sí que és veritat que tenim, doncs, jo diria, quasi bé 50 o potser més cançons. Ten en compte que nosaltres cada any fem 2, 3 o 4 cançons diferents de la diguéssim, de lo que vam cantar l'any anterior. I d'aquesta manera, doncs, anem incorporant, i per això és el número tan elevat de cançons, no?
0: Però per lo que m'estàs dient, Ferran, teniu alguna composició que hàgiu fet vosaltres, lletra i música?
2: Ja ho crec, això és el Toni el que ho pot, Toni, explicar més fàcilment.
0: Això ho tenies, no? D'amagat. Aviam, sí, explica'ns, bueno, quina cançó és aquesta?
1: No hem tingut massa propaganda d'aquesta cosa, no? No, a mi m'agrada sempre tocar la guitarra una miqueta i cantar, m'agrada cantar. No tinc molt bona veu, però m'agrada cantar, m'agrada molt. I llavors sempre, de jove també em va tocar la guitarra, i bueno. I llavors, un dia se'm va ocórrer, com que jo vaig molt per la platja de Castelldefels amb la bicicleta o caminant a vegades, moltes vegades, perquè m'agrada molt, i miro i vaig veure unes gavines que es posaven sobre l'aigua, i se'm va ocórrer una cançó que tractés de la gavina i el mar, no? Uh-huh. I llavors vaig fer aquesta cançó, una de les cançons que he fet es diu El pescador i la gavina, precisament, no?
0: El pescador i la gavina. Uh-huh. Suposo que ens la cantareu, no?
1: Home, per favor, clar, això ja està fet.
0: Jo, amics de les havaneres, aquesta cançó no es la puc presentar perquè, us ho dic de veritat, ni tan sols l'he sentit. És la primera vegada que la sento. Tenim el compositor al davant meu i la presentarà el seu autor. Toni, explica'ns algo de la cançó a part de la gavina i el mar.
1: Bueno, és una cançó que es va... Bueno, la cançó en si té un sentit humà, per dir alguna cosa, no? Vull dir, és un sentit que vaig sentir-ho jo i se'm va ocórrer, no? Llavors la vaig escriure i la vaig presentar, i bueno, la vaig presentar al grup, els hi va agradar també, i vàrem començar a fer proves, vam mirar, em van fer uns arranjaments, l'acordionista em va fer uns arranjaments per la cançó, i bueno, i va sortir, doncs, va quedar una cançó, doncs, més o menys bastant presentable.
0: Molt bé, doncs, amics, escoltem ara la cançó El pescador i la gavina, que és una composició d'en Toni del grup Montjuïc. Endavant, El pescador i la gavina.

0: Toni, felicitats. És una lletra preciosa i la música està molt ben encertada dins de la poesia de la lletra. La interpretació, ja no dic res, impressionant. Hi poseu molt, molt sentiment. Es nota que la sentiu d'una forma molt especial. Us la feu molt vostra. Quines són les havaneres que mai no falten als vostres concerts, Ferran?
1: Bueno, les cançons, hi ha dues cançons que són de qualsevol cantades no poden faltar, no? Perquè la gent només comença quasi bé te les demana, no? Que és El meu avi i La vella Lola, no? La vella Lola, la clàssica cançó que la gent troba al mocador i tal, no? I és la que es presta, pues, per fer quasi bé la despedida de la cantada.
0: Molt bé. Dic, escolta una cosa, a mi m'agradaria que m'expliquéssiu alguna anècdota d'algun concert que pugueu recordar una mica simpàtica o especial. Quina se us acut?
1: Bueno, jo tenim unes quantes, no? Però, per exemple, una d'elles és, vam estar al carrer, em sembla que és Marquesa de Castellbell, aquí a per sota de la residència del Vall d'Hebron, i es va, teníem tot muntat, van començar a cantar, no sé, les primeres cançons eren 3 o 4, de cop i volta va caure una tronada i aigua per donar i vendre, no? I, bueno, pues, al final la gent la teníem asseguda a les cadires, van posar paraigues i tal
0: i qual. Plovent i tot, i estaven allí aguantant.
1: Sí, plovent i tot, i estaven aguantant a veure si parava el xaparrón, no? I, bueno, va ser una anècdota, perquè al final lo que era l'enterimat estava tot xop, els cables xops, tot el material estava molt malament, no podíem seguir, no? I què vam fer? Pues, bueno, com la gent veia, veiem que estaven allà, i bueno, pues ara cantarem a capella aquí a baix amb tots vosaltres. I així va ser, que va ser molt divertida, i vam acabar, bueno, pues no vam fer tot el repertori, però unes quantes que la gent també va col·laborar molt i ens ho van passar dintre de la pluja i tot molt bé.
0: Gairebé, Toni, com un foc de camp, no?
2: Sí. No, va estar molt bé.
0: Molt bé. Diu, quan vau tocar per primera vegada aquí a Castelldefels, Toni?
2: Aquí a Castelldefels? Ui. Pues, primera vegada va ser, si no em recordo malament, el teatre, no? Em sembla que va ser el teatre. Però ja fa 10 anys o així, no?
1: Sí, jo penso que també, ara recordant ara quan deia el Toni el teatre, jo penso que abans també vam anar a alguna residència de la gent gran i que es demanaven i tal, i vam fer alguna cantada a alguna de les residències de Castelldefels. Això serà, pues, el que diu Toni, uns 10 o 12 anys enrere, pues, aquí a Castelldefels, com nosaltres veníem de Barcelona, una part dels components eren més de Barcelona, ara no, ara ja ho he dit abans, gairebé tots som d'aquí, no? Pues, de fet, pues van dir, home, podem col·laborar amb alguna residència, el grup Montjuïc, i així va ser, vam fer alguna cantada, algunes de les nostres residències de gent gran de Castelldefels.
2: Sí, i després ja vam començar a cantar, ja si ja cantem aquí 2 o 3 cantades cada any, fem aquí el Passejo 23 i després també cantem allà com es diu, les botigues de Sitges també, i el teatre per descomptat cada any es criden, vull dir, aquest any esperem, bueno, ja ens hem cridat, em sembla ja.
0: Molt bé, o sigui que la gent no es cansa del grup Montjuïc en cap moment es cansa de vosaltres i us reclama.
2: Jo crec que ho passen molt bé. Penso que la gent, nosaltres, ho disfruta perquè també tenim la costum de cantar una cançó en català, una cançó en castellà, i així tothom queda content, no?
0: Perfecte.
2: I nosaltres, pues, també mirem de posar-hi la nostra miqueta de cara de sorra perquè la gent s'animi, canti, ens ajudi, col·labori, i la gent ho passa bé.
0: Molt bé. Important. Em dieu que voleu cantar ara La flor de l'Empordà. La flor de l'Empordà és una havanera popular, no té un autor conegut. Amics del grup Montjuïc, endavant, us deixo amb La flor de l'Empordà.

0: A mi el que em sorprèn, Ferran, del vostre grup és bàsicament l'harmonia que teniu amb les veus. A vegades, amb alguna cançó, es poden distingir clarament fins a quatre veus diferents. Com ho aconseguiu, això? Perquè és que grups de veneres que hi hagin sis persones cantant, inclús a vegades està el guitarra també, el guitarra que teniu també canta. Aleshores, com aconseguiu aquesta harmonia de veus tan sofisticada, arribaria a dir?
1: Bueno, la veritat és que tenim una directora, diguéssim, per dir-ho d'alguna manera, que la Gemma, que toca l'acordió, que és una gran professional. Ella, de ben petita, ja estava dintre de les corals, els seus pares encara hi continuen, i sempre el que són el tema de les veus ha sigut, des de que ella es va incorporar, ha sigut un toc molt important per nosaltres. Quasi bé totes les cançons les fem a tres veus, algunes també a quatre, i quasi bé totes van por ahí, no? I ella, pues, és la que porta el tema, bueno, a part musical, pues, de fer aquesta veu per cada un de nosaltres. A vegades és difícil, perquè si fem, som sis veus, i fer una cançó que a totes les veus li vagi bé aquest to, pues, és difícil, però bueno, així i tot ens esforcem i intentem de que surti el millor possible aquesta cançó en tres o quatre veus.
0: A mi una cançó que m'impressiona i que quan l'he sentit cantada per vosaltres és on potser es poden apreciar més totes les veus, és l'havanera Mariner de terra endins. Et sembla? Esteu d'acord amb això o no?
2: Sí, és una cançó molt maca, a més molt bonica, molt de sentiment, i és una cançó, pues, que està tres i quatre veus, aquí sí que surten quatre veus. I, bueno, és una cançó que té... És molt bonica, vamos.
0: Molt bé, o sigui que amb aquesta cançó, si la canteu ara, Toni, podrem apreciar la teva veu baixa.
2: Bueno, algú se sentirà.
0: Bé, doncs, amics de les havaneres, la lletra de Mariner de terra endins és de la poetessa Narcisa Oliver. La música és del mestre Bastons. És, jo diria, probablement la peça més popular i coneguda d'ells. Ens canta l'enyorança d'un pastor que no ha vist mai el mar i somia com pot ser, en funció de tot el que li expliquen del mar tots els que l'han vist. Tot vostre, endavant, grup Montjuïc i Mariner de terra endins. Mireu i fixeu-vos molt amb les veus d'aquesta cançó.

0: Ferran, per cert, sabies que el mestre Bastons va ser el primer a incorporar la guitarra baixa a les habaneres?
1: Pues sí, sí, vull dir...
0: És un ho sabies? Jo em pensava que et donaria una sorpresa.
1: No, no, no, són dels pioners, perquè el mestre Bastons té infinitat de cançons i precioses i és un gran mestre i un gran professional i un gran músic.
0: Molt bé. Abans m'has comentat que teniu una directora, que és Gemma, que és l'acordionista. Però és que jo el que et diria, Ferran, és que és de les millors acordionistes i pot competir amb els millors acordionistes dels grups d'habaneres que avui estan fent concerts a la nostra, al nostre país. D'on l'heu tret, aquesta noia?
1: Bueno, jo et tinc a dir també que nosaltres hem tingut bons acordeonistes. Vull dir, hem tingut... pues jo et diria que potser dintre de tot el temps de lo que és el grup, uns quatre o cinc acordeonistes diferents, no? Però ara, bueno, pues ara fa uns anys estem nosaltres, com he dit, la Gemma, amb la qual pues ens incorporem tots plegats molt bé, perquè el que deia abans el Toni, nosaltres som un grup d'amics, no? I això és lo fonamental i lo principal. I si a part t'ajuda una gran acordeonista com és la Gemma, musicalment i amb les veus, com hem comentat abans, vull dir, ho té tot, no? No és que sigui la millor acordeonista, però sí que està dintre del món d'acordeonistes
0: un
1: bon lloc, no?
0: Des del meu punt de vista, dels millors. I quina cançó podem apreciar millor aquest acordeó i el tocat per la Gemma?
1: Bueno, de fet podríem posar moltes cançons en la qual ella té uns arranjaments i una forma de tocar impressionant. Però si vols, si vols podem cantar aquesta bonica cançó tan coneguda com és La Paloma.
0: La Paloma. Bé, com ja sabeu, amics de les Habaneres, va ser composada l'any 1855 per el mestre Sebastián Iradier i la va composar a Cuba. Escoltem, doncs, La Paloma, jo diria que la habanera més antiga coneguda. La Paloma amb el grup Montjuïc.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 10. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

0: La setmana recull informatiu de Ràdio Castelldefels.
1: Ha estat notícia aquest dilluns.

0: El nou parc dels xiprers ja navega oficialment al barri dels Canyars, que Castelldefels inaugurava el passat divendres a la tarda. Aquest renovat espai públic amb una festa marcada per la temàtica pirata, protagonista també del nou gran element de joc del parc, un espectacular vaixell pirata amb tirolina i xarxes. La inauguració, ambientada en personatges pirates i una representació teatral a càrrec de Performing Arts, es va poder celebrar finalment amb normalitat després de que la pluja, que havia aparegut poc abans de l'acte, acabés donant una treva a temps per iniciar la jornada. Famílies i infants del barri van omplir el parc per descobrir els nous espais de joc i participar en les activitats. L'alcalde de Castelldefels, Manu Reyes, va destacar durant la inauguració el treball realitzat per transformar completament aquest espai i va agrair la implicació de totes les persones que han participat en el projecte.
1: Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos en un dia molt important per tots nosaltres, però sobretot per els protagonistes, que són els nens i les nenes de Castelldefels. Un fort aplaudiment als nens i les nenes de Castelldefels. Per part de tot l'equip de govern que ens acompanya avui, de la resta de regidors de l'Ajuntament, doncs és un dia molt important perquè podem posar en marxa aquest espai tan meravellós, aquest parc del xiprers, en tres zones molt diferenciades. Una zona pels nens de 4 anys, després una zona de 4 a 12 anys, que és aquesta central, i després, sobretot, una cosa que també fa molta il·lusió, la zona de jocs adaptats, perquè els nens que vagin en cadira de rodes també puguin jugar com la resta dels nens. No? És un parc que hem treballat moltíssim des de l'àrea de Medi Ambient de l'Ajuntament i vull agrair la tasca del Departament d'Urbanisme i Obres, de tots els tècnics municipals i també del regidor de Pedro Paredes, que ha fet una tasca molt important perquè avui sigui una realitat.
0: La renovació del Parc dels Xiprers ha permès ampliar les zones de joc infantil i convertir el parc en un espai més accessible, sostenible i segur. El projecte ha comptat amb el suport de la Diputació de Barcelona dins la línia d'ajuts per a la millora de parcs infantils i refugis climàtics. Entre les principals novetats hi ha la instal·lació de 14 nous jocs infantils amb un gran vaixell pirata amb tirolina i xarxes com a gran protagonista, a més de jocs d'equilibri, casetes amb tobogans i una nova zona específica per a infants d'entre 1 a 4 anys. També s'han renovat els paviments amb espais de cautxú i sorra, s'han creat nous camins interiors i s'ha incorporat una àrea de joc 100% inclusiva. El regidor de Medi Ambient, Pedro Paredes, posava en valor les noves zones de joc i la plantació de nous arbres al parc.
2: Aquest nou espai del Parc del Xiprers, com tothom pot veure, té tres espais diferenciats per edats. El primer espai és de fins als 4 anys, el segon és de 4 fins als 12 anys, que és on està el vaixell que tothom pot veure, que és molt, molt, molt majestuós, i l'últim espai és el de jocs inclusius. Este nou espai que s'ha llevat a cabo, se han plantado más de 27 árboles en un espacio que históricamente ha ido perdiendo ejemplares y ahora los recuperamos con esta nueva plantación de 6 especies distintas, entre ellas evidentemente más de 7 cipreses, que recuperará pues todo este arbolado que habíamos perdido durante los últimos años.
0: L'actuació també ha servit per reforçar el paper del parc com a refugi climàtic i punt de trobada veïnal. En total s'hi han plantat 27 arbres nous, s'ha instal·lat nova il·luminació LED i nou mobiliari urbà. A més, s'han executat treballs de drenatge per evitar inundacions en episodis de pluja intensa.
2: Històricament, poca il·luminació, doncs bé, tenim noves columnes d'il·luminació que donaran un espai molt més còmode per tothom i que podrem veure quan a l'hivern, i a partir de les 5 de la tarda, ja es fa fosc, tindrem un espai molt acollidor i que donarà també molta seguretat a tothom. Además, tendremos un montón de bancos de madera que hemos instalado para poder dar confort a todas las familias que vayan al parque, además acompañados de bancos de piedra que recorren todo el perímetro de los espacios diferenciados por edades, que darán también confort a todas las familias que se puedan sentar y también limita el espacio de lo que es el parque de lo que no es el parque. Recordemos que los dos espacios que están delimitados por edades, el pavimento es de tierra, no tendremos el problema de charcos ni de inundaciones porque se ha hecho un drenaje muy, muy, un proyecto para que no tengamos nunca problemas de inundaciones.
0: Durant el seu parlament a la inauguració, l'alcalde Manu Reyes també va destacar la funció del parc com a refugi climàtic i va agrair la paciència del veïnat durant els mesos d'obres.
1: És també un parc que volem que sigui refugi climàtic. Hem plantat més de 27 arbres en aquest espai perquè quan creixin també puguin donar ombra a aquest meravellós parc, però sobretot, en nom de tots els meus companys, doncs agrair l'assistència, la paciència també que heu tingut, perquè les obres moltes vegades s'endarrereixen una mica. És un treball de més de 2 anys que avui finalment doncs acaba d'obrir-se al públic i per tant el podrà gaudir tothom. Així que és un dia d'enhorabona, és un dia també que vull agrair l'assistència de les dues associacions de veïns que ens acompanyen, del primer tinent d'alcalde i de la resta de regidors de la corporació, i sobretot, com deia al principi, aquí els autèntics protagonistes són els que guanyen, que són els nens i la nena de Castelldefels. Moltes gràcies a tots vosaltres.
0: Una de les apostes principals del projecte és la inclusivitat. Al nou parc del Xiprer s'incorporarà un espai de joc adaptat perquè tots els infants puguin compartir l'espai en igualtat de condicions. En declaracions prèvies a l'acte de divendres, el regidor Pedro Paredes convidava la ciutadania a aquesta passada inauguració i també a descobrir i gaudir del nou parc que ja és obert per tota la ciutadania.
2: Y luego tenemos el espacio que es el de juegos inclusivos con pavimento de caucho. Estamos muy contentos de poder tener este espacio abierto y recordamos a todo el mundo invitamos a todo el mundo que hoy a las 5 de la tarde, avui a las 5 de la tarde, tindrem aquest espai obert, farem la inauguració, esperem que el temps ho permeti, i tindrem aquesta inauguració amb una exhibició per part de Performing Arts, i invitem a tothom a que vingui i a que gaudeixi d'aquest nou espai que tant demanat per la ciutadania, i és l'inici dels 4 nous parcs que vindran amb el Xiprés, Plaça Catalunya, Plaça Eucalipto i Democràcia. Així que us esperem a tothom avui a les 5 de la tarda al Parc del Xiprés.
0: Parlem ara de cultura. L'Agrupació de Cultura Popular de Castelldefels s'ha celebrat aquest cap de setmana el seu 44è aniversari amb diverses activitats culturals i festives que han omplert els carrers de la ciutat entre dijous i diumenge. La celebració ha tingut un dels moments més destacats aquest passat dissabte amb la recepció institucional als castellers de Castelldefels, els grocs, a l'Ajuntament i la descoberta d'una placa commemorativa a la plaça de l'Església, en reconeixement a la seva fita històrica assolida el passat 8 de desembre, amb el primer 4 de 8 descarregat per la colla. El president de l'agrupació, Jan Molero, ha destacat que aquest aniversari ha servit també per recuperar celebracions que durant anys no s'havien pogut fer amb normalitat i per posar en valor tota la feina de les entitats de cultura popular de la ciutat.
3: Amb molta il·lusió, primer de tot, perquè enguany és el primer any que després d'unes quantes edicions sense poder celebrar l'aniversari amb totes les colles de l'agrupació, doncs ho hem pogut tornar a fer i ha sigut un cap de setmana molt especial en aquest sentit, des de dijous i divendres amb els assajos especials i després dissabte, un gran dia, no? Amb el matí primer vam començar amb la presentació del llibre d'en Kevin Prados, que és un casteller dels Nens del Vendrell, després també vam poder gaudir de la recepció institucional i la descoberta d'aquesta placa commemorativa, que després seguirem parlant, també de l'espectacle Aleta dintre del Festival Viu Dansa, que va ser també una cosa molt maca, després per la tarda ja la Diada Castellera i la Tabalada i la Carretillada, i ja diumenge doncs, amb els gegants i els balls a la plaça Nus Català.
0: Molero ha recordat també els 44 anys d'història de l'agrupació, una entitat que ha crescut fins a convertir-se en un dels grans motors culturals de la ciutat.
3: 44 anys d'història és molta història. Fa doncs, 44 anys vol dir que vam néixer el 1982, fruit una mica de tot el procés que es va caracteritzar per la transició i els primers anys de la democràcia en la recuperació del carrer i en l'impuls de la vida cívica, no? I cultural, i en aquest sentit doncs, estem molt contents i molt orgullosos d'haver pogut mantenir aquest esperit dels anys 80 i haver-lo portat fins a ple 2026.
0: Durant el cap de setmana hi ha hagut Diada Castellera, cercavila de gegants, balls populars, tabalada i un dinar de germanor, entre altres activitats, en una programació que ha tornat a evidenciar el bon moment que viu la cultura popular a la ciutat. Tot i això, Molero ha fet una crida a continuar sumant suport i implicació ciutadana perquè les entitats puguin continuar creixent.
3: La veritat que l'agrupació de cultura popular està creixent i es nota, perquè cada any som més socis, cada any fem més activitats i això ens agrada molt. Tot i això, com sempre, ens falta gent, perquè sempre, sobretot amb els castells, mai acaba la gent que necessitem i si dissabte vam ser unes 150 persones a la plaça, ens agradaria ser 300 i ens agradaria poder fer castells molt grans.
0: Pel que fa al reconeixement institucional als castellers, el president de l'Agrupació de Cultura Popular de Castelldefels ha agraït especialment la instal·lació de la placa commemorativa a la plaça de l'Església, un espai simbòlic per a la colla.
3: En primer lloc, agrair a l'Ajuntament que ens hagi volgut rebre i que ens hagi volgut posar aquesta placa. I com a agrupació i com a colla castellera estem molt orgullosos de que l'any passat poguéssim assolir el 4-8. També vam poder assolir la Torre de Set per primer cop després de, no sé si eren 27 o 28 anys, havent-la intentat per primer cop. Són fites que a nivell casteller i a nivell tècnic ens il·lusionen profundament perquè són un pas molt gran en el sentit d'avançar castellerament parlant, no?
0: L'acte també va comptar amb una actuació especial de Biodança al Festival Internacional de Dansa de Castelldefels, que va voler sumar-se a la celebració del 44è aniversari de l'agrupació amb Aleta, un espectacle de la companyia de Marc Fernández. La peça de dansa contemporània i inspirada en l'imaginari del món casteller va convertir la plaça de l'Església en un espai de trobada cultural i emoció compartida.
4: El festival s'ha volgut sumar al 44è aniversari de l'Agrupació Popular de Castelldefels amb l'espectacle Aleta, de la companyia de Marc Fernández. Ha estat un moment preciós per compartir, emocionar-nos i celebrar plegades i plegats aquesta fita tan especial.
0: La placa recorda el 4-8 descarregat el passat 8 de desembre, una construcció considerada una de les grans fites dins del món casteller. Molero ha explicat la dificultat i la importància d'aquest castell per a una colla com la de Castelldefels.
3: Els castells es fan dels 6 als 10 pisos, no? I llavors, cada cop que has de fer un pis nou, se suma una dificultat molt gran, sobretot per quan fas, qui fa castells a 10, fer castells a 8 no li suposa res, però qui tota la vida ha fet castell de 7, com era el nostre cas, o inclús abans que només havíem pogut fer de 6, fer aquest salt al nou castell, al nou pis, al castell de 8, és extremadament complicat. És una gesta que ens honora a tots poder-la haver aconseguit i sobretot amb el suport de tota la ciutadania de Castelldefels, que sempre ens ha donat suport.
0: Des de l'agrupació asseguren que continuaran treballant per promoure i fer créixer la cultura catalana a Castelldefels, especialment entre els més joves i les noves generacions.
3: L'agrupació de cultura popular, com bé dèiem, és el 82, no? I des d'aquest primer inici amb la voluntat d'agrupar totes les expressions culturals de cultura popular i tradicional catalana en una zona on és complex no fer cultura popular. No és el mateix fer-la al Camp de Tarragona o al Penedès, on està molt més extensa i integrada que aquí al Baix Llobregat, on tot costa una mica més, no? Tot el que és a nivell cultural. I al final l'agrupació resulta una eina útil, no? per projectar amb més força i unir tots els esforços en aquest sentit de poder promoure la cultura popular i tradicional catalana a Castelldefels.
0: I després d'aquest important aniversari, l'entitat ja mira cap als pròxims reptes i cites al calendari. Entre les cites destacades hi ha la Festa Major d'estiu, aquest agost a la ciutat, i una actuació important prevista a Tarragona el pròxim mes d'octubre.
3: Sí, com sempre, ara ja tenim la mirada posada a l'estiu i a la Festa Major d'estiu, que és un dels principals activitats de l'any i on dediquem molts esforços. I ja després de la Festa Major, directe un mes després al concurs de castells de Tarragona, que enguany segurament tot està pràcticament llest per poder anar a la segona ronda del concurs, que serà a la Terra Corena, a la plaça de Tarragona. En aquest enguany sí, recuperem aquesta plaça històrica, recuperem poder anar a Tarragona i no al concurs de Torredembarra, i ens il·lusiona molt i també aprofito per fer extensiva una crida i anar avisant a tota la ciutadania que el dia 3 d'octubre tenim una cita molt important a Tarragona i ja anirem fent bombo, perquè necessitem portar tot Castelldefels a Tarragona.
5: Ha estat notícia aquest dimarts.
6: Canviem de tema perquè ja està en marxa la regularització extraordinària de persones migrades impulsada pel Govern d'Espanya. Recordem que les sol·licituds es poden presentar fins al 30 de juny del 2026. Per facilitar l'acompanyament a les persones que s'hi vulguin acollir, l'Ajuntament de Castelldefels ha reforçat diversos àmbits de la

0: d'aquest informe.
1: Per obtenir el certificat de vulnerabilitat necessari per a aquest procés, a través dels circuits municipals, s'ha d'estampadronar a la ciutat de Castelldefels. Marta Hernández, cap de l'àrea de serveis socials, dependència i gent gran.
0: Aquest certificat de vulnerabilitat només cal si la persona, o sigui, anem a fer-ho més fàcil, no cal si la persona ha demanat asil en el passat o es troba ja en un procés de regularització. Vull dir, això és, tal com dius, és un procés de regularització extraordinari, però hi ha gent que ja ha iniciat la seva tramitació. Aquesta gent no ha de fer aquest tràmit de nou ni demanar-nos l'informe de vulnerabilitat. També si han treballat en situació regular en el passat o pot acreditar la intenció de treballar amb una oferta de feina per compte aliè o propi. I tampoc no cal si la persona conviu amb familiars de primer grau, és a dir, fills menors o fills majors d'edat amb dependència per motius de salut. Aquesta gent no li cal.
1: Es tracta d'un procés especial i temporal de regularització de 7 persones que es troben en situació administrativa regular i permet obtenir autorització de residència i treball si es compleixen els requisits establerts. Marta Hernández, cap de l'àrea de serveis socials, dependència i gent gran.
0: És un informe molt senzill que ja ve predeterminat pel Ministeri, en el que nosaltres, un cop la persona li preguntem, doncs ens diu quin és el seu motiu de vulnerabilitat que consideren que compleixen, no? La majoria, la immensa majoria, per no dir el 100%, és realment per acabar podent tenir una feina.
1: Des de l'Ajuntament comptabilitzen que des que es va iniciar el procés han rebut un total de 512 sol·licituds de persones que volen obtenir aquest informe, que és un dels papers, entre d'altres, que es necessiten per fer efectiva la regularització. Des de serveis socials anuncien que des de la passada setmana s'amplien els horaris per atendre moltes més persones i recorden no esperar fins a l'últim moment per obtenir la documentació.
0: Ampliarem l'horari també per emetre informes a les tardes de dimarts, dimecres i dijous. Vull dir, amb la idea que tothom pugui accedir a aquest informe de forma àgil i ràpida. Vull dir que només han de venir un cop hagin fet la sol·licitud amb el passaport presencial i en un moment el tenen.
1: La sol·licitud per acollir-se a la regularització extraordinària es pot presentar de manera presencial o telemàtica. Es recomana informar-se sempre per canals oficials, tenint com a referència el web del Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions. La Generalitat de Catalunya també ha posat a disposició de la ciutadania un espai web de suport i acompanyament, on es pot consultar més informació. I arriba una nova edició del programa de suport a petites i mitjanes empreses Accelera el Creixement. La Diputació de Barcelona i la patronal PIMEC enceten la 15a edició d'aquest projecte, que té per objectiu contribuir al creixement potencial d'empreses a mitjà i llarg termini. El programa està adreçat a qualsevol negoci amb 3 treballadors o més, matriu a la província de Barcelona, i una trajectòria empresarial mínima de 5 anys. Escoltem com es explica els objectius Regina Rodríguez, tècnica del Servei de Teixit Productiu de la Diputació.
2: L'Accelera el Creixement és un programa que ajuda a les petites i a les mitjanes empreses del territori a fer un pas endavant, a ordenar-se, a créixer amb criteri i a prendre les millors decisions. És un programa pensat especialment per empreses que ja funcionen, vull dir que ja no, vull dir, no està tan adreçat a empreses que inicien, sinó a empreses que ja tenen una certa trajectòria i es troben amb certs reptes per continuar seguint amb la seva activitat d'una manera més competitiva, amb més ordre, amb més claredat.
1: Fins al proper 8 de juny es mantindrà obert el període de preinscripció adreçat a qualsevol petita i mitjana empresa que vulgui beneficiar-se d'aquest programa d'assessorament i acompanyament personalitzat. Regina Rodríguez.
2: Especialment a empreses del sector industrial, prioritàriament, però no és una condició exclusiva. Sí? Per exemple, de Castelldefels, les empreses que han participat no han sigut mai industrials i se'ls ha rebut, han sigut empreses de serveis, per exemple. Els centres de promoció econòmica són claus en el desenvolupament del programa Accelera, perquè des de la Diputació són, entre cometes, les nostres mans i les nostres orelles als territoris.

0: són els que saben quin teixit empresarial hi ha a la zona, el coneixen.
1: La propera sessió informativa online serà el dimecres 20 de maig de 10 a 11 del matí i la darrera el dijous 4 de juny de 4 a 5 de la tarda. El cost real del programa és de 5.500 euros, però gràcies a la subvenció el preu per les 50 empreses seleccionades és de 750 euros més IVA. Les empreses de Castelldefels que compleixin els requisits establerts tenen l'opció de participar en aquesta iniciativa de suport al creixement empresarial. Per més informació, poden adreçar-se a la Guaita, al Centre de Suport a l'Economia de Castelldefels.
2: Ha estat notícia aquest dimecres.
1: El xef Ferran Adrià va inaugurar ahir la seva estrella commemorativa al Passeig Marítim. L'acte formava part de la trobada de Food Capital Summit que es desenvolupa a Castelldefels fins demà. Es tracta d'una trobada global que reuneix una delegació de diverses capitals gastronòmiques del món. Ferran Adrià dirigeix en l'actualitat al Bulli Foundation, que va néixer amb l'objectiu de mantenir el llegat i l'esperit del Bulli, el restaurant que Adrià va dirigir durant més de 20 anys a la Cala Montjou i a Roses. La fundació, constituïda l'any 2013, dos anys després del tancament del Bulli, es troba situada al mateix emplaçament que el mític restaurant. Al llarg de la seva trajectòria, Adrià ha sumat èxit professional i reconeixement internacional que l'han portat a rebre distincions en nombrosos països del món. Abans de tot això, Ferran Adrià va començar en el sector de la restauració, netejant plats a la cuina del restaurant de l'hotel Playafels de Castelldefels. Precisament pel seu lligam amb la nostra ciutat, Adrià va qualificar com emocionant el reconeixement que va rebre.
3: Este ha sido muy emocionante, el cariño de la gente y tal, ¿no? Entonces, la verdad, estoy muy contento y me voy a acordar. Tal, durante 7.000 entrevistas que he hecho, siempre lo que hace, ahora ya puedo decir, empecé y tengo una estrella de fama que no la tiene ningún cocinero en el mundo, ¿sabes? No en Castelldefels, sino en ningún lado.
1: Ferran Adrià va reconèixer que mai va assumir que arribaria tan lluny professionalment.
3: Era impensable que un cocinero español llegara donde llegue. No yo, nadie. Jugábamos en la sexta división nosotros en gastronomía. Bueno, entonces era impensable, y esto es lo bonito, en mi caso. Hoy en día las chicas y los chicos ya tienen referencias y no es lo mismo, ¿sabes? No, tienen referencias demasiado altas y entonces ya es otro momento y es importante ayudar a la gente joven, ¿vale? En todo lo que se pueda.
1: El reconegut xef internacional va voler brindar aquests consells als joves que s'inicien en el món de la cuina, un sector dur per la dedicació que suposa.
3: Es muy fácil. Si yo lo hice, lo puedo hacer. Pero no, cuidado, que no es tan fácil. No es que, claro, entonces, mírate a 10-12 personas más o menos de sector que te tienes que dedicar, mira cómo lo ha hecho y te coges de cada uno. Pero, por ejemplo, en nuestro sector, olvídate de llevar a una vida normal. La nuestra vida es una vida especial y es lo que hay. Si no te dedicas a otra cosa, ¿sabes? No.
1: Ferran Adrià va valorar positivament que Castelldefels sigui avui en dia una ciutat referent per la seva gastronomia.
3: Esto es picar piedra en el buen sentido. Es no parar, las cosas no se consiguen en un día. Fíjate, pues hoy vale, se da un paso adelante. Seguramente podréis invitar a los mejores cocineros del mundo por diferentes motivos y no hay que parar y ser valiente. Y esto, pues, tanto el sector privado como el sector público. No solo el público, porque a veces solo pedimos al público y tal. Y la educación es fundamental. Aquí no hay rollos en todo la educación es fundamental.
1: El seu torn, l'historiador i promotor de la iniciativa de Food Capital Summit, Jordi de Serres, va valorar l'identitat gastronòmica de Castelldefels. Ja Serres va publicar l'any passat un llibre basat en receptes pròpies de Castelldefels i està finalitzant el segon volum, el qual es nodreix també de les aportacions de la ciutadania.
4: Jo crec que és important perquè la gastronomia forma una mica part de l'ADN de Castelldefels, no? Aquesta identitat gastronòmica. Portem una sèrie d'anys treballant, jo, en el meu cas, documentant les receptes antigues de Castelldefels, vam fer una primera edició, ara la gent està col·laborant molt, ens està passant receptes, vull dir que si algú no troba la seva recepta familiar reflectida al llibre, doncs estem oberts. I jo crec que és important, per exemple, reconèixer personatges com Ferran Adrià, que va començar aquí, com ell mateix diu, rentant plats a l'hotel Playafels, però aquí també va conèixer les bases, no?, dels sofregits, de les picades, d'aquesta cuina tradicional, que ell després, clar, evidentment, evidentment, transforma en una cuina més creativa, no? Jo sempre poso l'exemple que el Ferran és com Picasso, no? Que Picasso sabia pintar, però després va fer la seva obra, no? I llavors Ferran Adrià sap cuinar, i llavors fa pues, les seves creacions, no? Per Castelldefels, doncs, suposa, en aquest cas, un toc sentimental, no?, que té, però vull dir, s'ha ofert a donar-nos el nostre suport amb aquesta línia que estem treballant, conjuntament amb l'Ajuntament, amb el Gremi, que representa el sector privat organitzat, la Universitat Politècnica i altres organitzacions, no? El Parc Agrari del Baix Llobregat, les cofreries de pescadors de la Barceloneta i de Vilanova que pesquen a Castelldefels, el parc del Garraf, no? Vull dir, jo crec que amb els vins que s'estan fent del Garraf, no? Vull dir, un territori que té una identitat gastronòmica que ens ho hem de creure, jo crec que ens ho hem de creure i evidentment, doncs, ens podem projectar al món, no? Vull dir que i precisament aportem això, que som una ciutat gastronòmica amb una cuina, pues de sobretot d'aquesta platja, no? De la cuina dels restaurants de platja, dels antics dels xiringuitos, vull dir, una mica lo que té Castelldefels i que ho singularitza, no? I un territori també, doncs, ja dels inicis inclusiu, no? Hi ha restaurants, bars, tavernes, no? De diferents preus i per diferents butxaques. Jo crec que això també és una de les coses maques que té Castelldefels.
1: Jordi Tresserres va explicar com va néixer el projecte L'Arròs de Castelldefels.
4: Com van voler triar una recepta que ens identifiqués, no? Llavors tothom coincidia que era l'arròs, no? Jo vinc de família de la restauració de Castelldefels, la meva família tenia en Casa Carrasco, era un lloc on servien arrossos, els cosins tenien Casa Rita, vull dir, teníem receptes de diferents llocs de Castelldefels, de Lloret, i vam dir, doncs, de l'avion, no? Vull dir, del Cheche, vull dir, que dius tu, quin arròs tries, no? I al final van dir, no, partim de la concepte, de quins punts són comuns, i es crea una recepta nova, però no nova d'innovar, sinó anem a treballar una recepta amb totes aquestes receptes de Castelldefels, però buscar una mica, apostant pel producte, el producte del Parc Agrari, el producte del Garraf, no? El peix de la Llotja, vull dir, en aquest cas sobretot Vilanova, encara que la Barceloneta també és important, que estava molt vinculada a Castelldefels, i vam fer el plat de l'arròs de Castelldefels, com un plat amb els restaurants que vulguin treballar aquesta recepta i amb aquest producte. Anem ampliant cada vegada més restaurants, ho hem portat, per exemple, doncs a Fitur, van guanyar el premi el primer any el millor estant sostenible, on servíem aquest arròs. L'any passat vam portar també una experiència turística. Ara, si vols, pots anar al Parc Agrari a acollir el producte de temporada, anar a la Llotja de Vilanova per comprar el peix, cuines de l'Escola d'Hostaleria, l'arròs de Castelldefels, i és una experiència turística, no?, que forma part del catàleg de les experiències que té aquest territori del Baix Llobregat i el Garraf, no? I ara, doncs, ens estan donant reconeixements per aquest arròs, no? Però ja et dic, és una iniciativa de treball conjunt. Ara estem treballant altres projectes similars, no?, que presentarem el dimecres.
5: No ens avancem encara,
4: però vull dir que juguen una mica per aquest treball en xarxa, no?, del sector, que jo crec que és important. El més maco de tot, l'altre dia vaig agafar un taxi per anar cap a l'aeroport, no a Castelldefels, i el taxista va sentir que parlava de Castelldefels i em va dir, jo soc de Castelldefels. Diu, hauries de provar l'arròs que estan fent, no? Vull dir, que te n'adones que la pròpia gent de Castelldefels es converteix en ambaixadora i que també van a menjar l'arròs. Vull dir, que jo trobo fantàstic. Vull dir, no és un producte turístic, és un producte per la ciutadania i és un producte general. I aquest és un projecte on volem anar sumant diferents iniciatives, no? Vull dir, no vol esclonar ningú, sinó, de fet, s'ha fet una taula també de treball amb els diferents partits polítics, que vole, bueno, en el meu cas, vull dir, jo utilitzo Castelldefels com un laboratori, també un deute que tenia, perquè jo treballo en aquests projectes però arreu del món. I un cop a Colòmbia estaven treballant i diu, "I tu què haces per a tu poble, no?" I jo clar li vaig dir, "Bueno, que Castelldefels té molts problemes d'identitat, potser és difícil, no?" I em van dir, "Pues és lo mismo que nos estás explicando aquí, no?" I jo deia, "Pues tens tota la raó, no?" Llavors vaig tornar i vaig parlar amb els del gremi, vam parlar amb el Guillermo Massana de l'Ajuntament, no? I van dir, ostres, doncs, com ho veieu, si realment ens hi posem, no? I, evidentment, doncs, va néixer aquest projecte amb l'Alfonso López, que estava llavors a l'Ajuntament, que portava cultura, i deia, doncs, hem de fer coses plegats. I jo crec que això també és la il·lusió, i és treballar en un projecte que la gent venia els dilluns, que era el dia que tancaven el seu restaurant per treballar, no? Vull dir que que els veus molt implicats. I clar, quan anem fora, o sobretot els, quan van els cuiners, no? Que són, i les cuineres, quan van fora, clar, doncs se senten també doncs, amb aquest orgull, no? de ciutat, no? de poder portar aquest projecte. I ara treballant en xarxa amb els altres cuiners, altres ciutats del món, doncs poses Castelldefels al mapa. I jo crec que amb això, doncs, no sé, Castelldefels és una ciutat que viu del turisme, però també viu de la gastronomia, no només dels turistes, sinó de la gent d'aquí. Jo trobo que no sé, és una mena d'un autorreconeixement, no? De plats que es feien des de fa més de 300 anys i que també la pròpia gent de Castelldefels pot fer a casa seva. Vull dir que jo trobo que és molt maco això.
1: Per l'alcalde de Castelldefels, Manu Reyes, que Castelldefels hagi estat la ciutat anfitriona de la trobada global de Food Capital Summit, confirma la potència gastronòmica de la ciutat.
6: Bueno, Castelldefels es una potencia gastronómica, más de 500 restaurantes, muchos de ellos llevan muchísimos años en nuestra ciudad, restaurantes que además dan muchísimos puestos de trabajo a vecinos de Castelldefels y nos hemos convertido en un referente de facto y ahora pues también con el reconocimiento como capital gastronómica mundial, donde en España solo hay 3 ciudades que tienen este sello, Madrid, Barcelona y Castelldefels, por eso ahora tenemos este evento donde chefs de todo el mundo pues se están concentrando en nuestra ciudad y hoy pues ha hecho un homenaje a una persona que también es importante para Castelldefels, como es Ferran Adrià, quien empezó sus inicios en el Hotel Playa Fels de Fregaplatos y es también un ejemplo de valores, de constancia, de tradición, de una persona que se ha curtido a sí misma, de una familia trabajadora que ha llegado a lo máximo de la gastronomía y que hoy nuestro paseo marítimo pues, le brinde un homenaje con esa estrella a la gastronomía y como decía Ferran Adrià, pues en ningún otro sitio del mundo hay una referencia, hay una estrella a nivel gastronómico tan importante y por tanto para nosotros es pues, de agradecer la presencia de Ferran Adrià y sobre todo pues, que también lleve el nombre de Castelldefels por todo el mundo.
1: Manu Reyes va avançar que s'està treballant per incrementar encara més la qualitat de la gastronomia a la nostra ciutat.
6: Bueno, aquí se trata de que Castelldefels es un motor económico importante en el ámbito de la gastronomía y, por tanto, pues seguir potenciándolo para que sea pues de más calidad si puede ser, ¿no? Por ello, pues bueno, pues este evento que lo que hace pues es concentrar pues chefs de diferentes ciudades del mundo del máximo nivel que van a estar en Castelldefels. Pues también es poner el foco en nuestra industria, en nuestra industria turística, gastronómica, e insisto, aquí no se trata de que vengan más personas, sino que lo que tengamos y lo hagamos sea de calidad, tanto para el que vive como para el que quiera venir a Castelldefels, y por tanto, pues es dar un paso más en la promoción de ese potencial gastronómico que tiene Castelldefels.
1: Per al president del Gremi d'Hostaleria de Castelldefels al Baix Obregat, Manuel Ángel Ortiz, el fet que Castelldefels rebi a través d'aquesta iniciativa a xefs de tot el món demostra la importància de la ciutat en matèria gastronòmica.
7: Como Gremi d'Hostaleria, a ver, cómo no, como bien has dicho, Castelldefels es una ciudad gastronómica y en estos momentos somos la capital gastronómica mundial. Hoy lo podemos decir y podemos certificarlo. Somos sede capital gastronómica mundial de chef de food capital, ¿vale? Creo que, como bien has visto, hay chaquetillas blancas y chaquetillas de color tierra, que es lo que estamos nosotros inaugurando hoy, la nueva chaquetilla que llevará el arroz de Castelldefels, y nos sentimos muy orgullosos de poder acoger este evento y ver cómo se va llenando de chaquetillas blancas, ¿no? Somos todos los casacas amarillas, nosotros somos las chaquetillas blancas de Castelldefels.
1: Per al president del Gremi d'Hostaleria de Castelldefels, activitats com aquesta serveixen també per reivindicar el sector de l'hostaleria com un motor econòmic de primer ordre.
7: Compañeros del sector de Gavà también, me han venido el gremio de hostelería de Gavà, tengo el gremio de Viladecans, el sector ha sido, o sea, una llamada masiva a todo el sector, a ese reconocimiento, a ese trabajo, a ese esfuerzo que hace este sector y que realmente estamos reivindicando siempre que a ver si de una vez se da la administración cuenta que somos un sector muy importante, vital para este país y queremos que, bueno, pues que se vea y que realmente reivindicar y alzar todas las manos diciendo estamos aquí y vamos a pelear para que se nos dignifique este sector.
1: Ortiz ha valorat molt positivament la ruta de l'etapa 2026 que va cloure el passat diumenge i avança les properes iniciatives que es preparen des del gremi.
7: Estos proyectos lo que hacen es reforzar, ¿no? Pues garantizarte y dar, o sea, sentirte orgulloso de que estamos todos los días elaborando algún producto, todos los días inventando algo, todos los días haciendo algo, reforzando este producto. Tenemos casi 500 restaurantes y hay que darles a todos esa visibilidad que necesitan ese proyecto de, oye, acabamos la mostra, empezamos la ruta de la tapa, acabamos la ruta de la tapa, tenemos ahora el evento de Food Capital, acabamos Food Capital, hacemos promoción, César y yo, que es un compañero mío, marcharemos en junio a Canadá y a Estados Unidos a vender el arroz de Castelldefels allí. pertenecemos a Saborea también, dentro de Saborea España. En octubre tenemos las jornadas gastronómicas. Bueno, hay más sorpresas, ruta de la tapa de invierno también. Bueno, es dinámico, es un gremio dinámico y una ciudad muy dinámica también. También hay que decir que la ruta de la tapa, como tú me dices, ha terminado ahora el domingo. Ha sido un éxito total. Ha sido brutal la cantidad de personas que han pasado por los locales, yo en el mío mismo. O sea, me asustaba cada fin de semana. Había tanta gente, decía, no puede ser, no puede ser. Pero la gente tiene ganas de salir, la gente quiere divertirse, quiere, bueno, pues olvidarse de todos los problemas reales que tenemos y que no es más feliz que comerse un pincho y una cerveza.
1: La nostra ciutat va ser designada oficialment al juny de l'any passat com una de les 26 capitals gastronòmiques del món que formen part de la xarxa internacional de l'East Food Capitals, que reuneix ciutats que aposten per la gastronomia com a motor cultural, social i econòmic. Aquest assoliment va representar un impuls decisiu a la projecció internacional de Castelldefels com a destí gastronòmic que en aquest context, fins a demà 21 de maig, delegacions de 27 ciutats de 20 països de tot el món i que, com la mostra, han apostat per la gastronomia com una eina de transformació urbana. La platja de Castelldefels s'estrena una nova parcera elevada, ja és operativa. La infraestructura que protegeix el sistema dunari millora l'accessibilitat. És una prova pilot de l'àrea metropolitana de Barcelona, emmarcada en el Pla de Sostenibilitat Turística en destinació Costa Barcelona, Delta del Llobregat, finançat amb fons Next Generation. L'actuació forma part de les estratègies metropolitanes per adaptar el litoral als efectes del canvi climàtic i fer-lo més accessible i resilient. El projecte té com a objectiu principal millorar la funcionalitat ecològica dels sistemes dunars i alhora facilitar l'accés a la platja a persones amb discapacitat. Aquest proper diumenge es celebra una nova edició de l'Aplec de Bruguers. Amb nosaltres Paco Ávila, tècnic de Cultura, que ens explicarà de nou en què consisteix aquesta cita tradicional. Molt bon dia, Paco.
8: Bon dia, Anna, què tal?
1: Doncs a l'Aplec de Bruguers.
8: Sí, com cada any coincidint a la segona Pasqua, aquest diumenge 24 de maig, tot el matí i tarda farem el tradicional Aplec de Bruguers, que és una trobada de cultura popular entre els ajuntaments de Castelldefels i Begues. Hi ha un programa bastant farcit d'actes, comença a les 9 del matí a la missa solemne, després a les 9:45, perdó, hi haurà un concert de cant coral de les corals de Castelldefels, en aquest cas la coral Margalló, la coral Marinada i les diferents sessions de la coral Montau de Begues. Després, a les 11:15, més o menys 11:15, 11:15, comencen totes les actuacions de vals populars, danses, tradicionals, la colla gegantera, el ball de gitana, la colla jove, el ball de picarols, totes les activitats de cultura popular, el ball de gegants, i una petita actuació castellera entre les colles de Castellers de Castelldefels i els Castellers Encantats de Begues. Després, tot seguit, com ja veu, està molt farcit, a les 13 hores hi ha una mitja jornada de ballada de sardanes a càrrec de la Copla Coblam, i per finalitzar sempre hi ha un tradicional dinar popular de germanor entre la gent participant dels dos ajuntaments. Això està previst que comença a les 9 del matí i que acabi sobre les 4, 4 i mitja, 5 de la tarda.
1: Molt bé, com és habitual, allà es troben la ciutadania per gaudir tant de Begues com de Castelldefels a la cultura tradicional catalana.
8: I és un acte bastant divertit, que és un acte de germanor entre els dos ajuntaments, a les colles participants, molts ja es coneixen entre ells, i és una mena d'espai de retrobament entre les dues ciutats, que ja és una bella tradició, una bella festa del calendari festiu de la ciutat.
1: Molt bé, per participar no cal inscripció prèvia,
8: Enguany no tenim cap problema, tot controlat, i jo invitaria la gent que no l'ha vist mai que pugui a l'Ermita del Bruguers, que és un lloc molt emblemàtic, i que gaudeixi de tota una activitat de cultura popular catalana.
1: Molt bé, doncs l'Aplec de Bruguers puntual la seva cita aquest diumenge. Moltíssimes gràcies, Paco Ávila, des de l'Àrea de Cultura.
8: Gràcies, Anna.
2: Ha estat notícia aquest dijous.
9: L'Ajuntament posarà en marxa una nova oficina d'entitats, voluntariat i participació comunitària, un servei municipal que neix amb la voluntat d'enfortir el teixit associatiu de la ciutat, millorar-ne la coordinació i facilitar els tràmits i la relació entre entitats i administració. Aquest nou espai es configura com una finestreta única de suport a les associacions locals, amb l'objectiu de simplificar gestions, impulsar la formació i promoure la participació activa de la ciutadania en la vida comunitària. Segons explica la responsable tècnica de Participació Ciutadana, l'oficina vol actuar com a eix central de suport integral a les entitats.
10: És un espai pensat per donar suport al teixit associatiu de la ciutat, a les nostres associacions locals. L'objectiu és enfortir aquest teixit i facilitar d'alguna manera aquesta participació activa en la vida comunitària. Tenim pensat que tingui dos grans potes, encara que alguna funció més. Una pota principal és el suport i l'acompanyament en tot el tema de procediments i tràmits, tan farragosos, no?, que fem des de les administracions, com per exemple doncs, el tràmit per demanar subvencions o per demanar els equipaments municipals, per exemple, no? I tot aquest acompanyament en la documentació, els formularis que s'han d'emplenar, etc. També en tot el tema de formacions, no? Anem oferint formacions des de diferents departaments, algunes són transversals, com per exemple constituir-se com a entitat. Doncs també aquest servei pretén centralitzar tota aquesta branca, així com assessoraments generals, no? Com emprendre un projecte, per exemple, que toqui diferents àrees, diferents departaments, o temes, per exemple, de comunicació, no? De com gestionar els canals que tenen les entitats o en col·laboració amb l'Ajuntament.
9: Aquest servei no només se centrarà en la gestió administrativa, sinó també en l'acompanyament a projectes associatius, la formació i la millora de la comunicació de les entitats amb l'Ajuntament. En paral·lel, una de les grans novetats és la integració del punt de voluntariat, que permetrà connectar persones interessades en fer voluntariat amb entitats del municipi i projectes comunitaris actius.
10: L'acompanyament amb tot el tema de l'oficina del voluntariat. Saps que tenim un punt de voluntariat a l'Ajuntament, que gestionem des del departament, doncs aquest serà una altra pota que agafarà aquest nou servei, no? I, per tant, des de fer la recepció del ciutadà o la ciutadana que vulgui apuntar-se en aquesta llista de voluntariat, com posar-lo en contacte també amb les entitats que tenim que volen agafar voluntariat, així com oferir formacions o impulsar d'altres iniciatives.
9: L'oficina també tindrà una funció d'acollida per a persones que vulguin crear una entitat des de zero, oferint assessorament inicial i acompanyament en totes les fases del procés.
10: També podria ser una persona que volgués constituir-se com a entitats i no sapigués ni per on començar, doncs aquest servei també seria la porta d'entrada per seure amb ella, explicar-li, fer-li l'acompanyament necessari. Al final la persona pot tenir voluntat, però això pot decaure en el camí, no? Sí. En tots els tràmits i procediments que tenim en les administracions públiques. Llavors, això és el que volem, no? Una persona que faci aquesta recepció, aquesta acollida integral, no? Sobretot al teixit associatiu, però també en aquella fase prèvia, no? Encara abans de constituir-se. I, per tant, si cal després acompanyar-lo, derivar-lo en un altre departament per una qüestió concreta, que sempre tinguin aquesta persona de referent, no? I que puguin trucar i que sigui àgil, fàcil i directe aquest acompanyament i no hagin d'anar donant, no?, toms pels diferents departaments, sí, en funció de l'equipament, si ho gestiona un departament o un altre.
9: Finalment, el nou servei també treballarà per millorar la coordinació interna entre departaments municipals i reduir la burocràcia, amb la voluntat de fer més àgil la relació entre entitats i administració. L'oficina s'ubicarà en diferents espais municipals, combinant presència a dependències tècniques i a l'oficina d'atenció ciutadana per garantir accessibilitat i proximitat.
10: Estarà alguns dies en el Departament Tècnic, aquí a Giralda número 6, i d'altres a l'Oficina d'Atenció Ciutadana. Això ho hem d'acabar de definir quan s'incorpori la persona i en funció també de la disponibilitat que tenim a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per també precisament donar més accessibilitat i facilitar també aquesta primera trobada.
9: La ciutat aposta per continuar avançant cap a un esport més respectuós, inclusiu i igualitari amb una nova formació adreçada a entrenadors i entrenadores dels clubs de la ciutat. La proposta porta per títol Igualtat a peu de pista. Escoltem la Paquita Cruz, regidora d'Esports, que ens explica de què tracta aquesta formació.
11: Tenim una pròxima formació d'entitats dintre del marc del Pla d'Igualtat de l'Esport. I és un cicle de formació que es diu Igualtat a peu de pista, com bé has dit, i està recollit, es farà perquè està recollit de la necessitat de les entitats. Es farà a càrrec de la Judit Solanes, que és investigadora i consultora en diversitat, equitat i inclusió i supervisora de treballs de màsters i professora d'INEF. I, bueno, és una persona molt professional. Està adreçat a totes les direccions tècniques, entrenadors i entitats de Castelldefels. La durada de cada sessió són 90 minuts. L'objectiu és dotar els equips d'eines per promoure la igualtat i el respecte dintre dels entrenaments, les competicions i els espais de convivència esportiva.
9: La proposta posa el focus en la participació de les direccions tècniques, considerades una peça clau per traslladar els aprenentatges a la resta de l'equip tècnic i generar canvis reals en el funcionament del dia a dia dels clubs. Des de l'Ajuntament destaquen que la iniciativa vol oferir un espai per compartir experiències, reflexionar sobre situacions habituals en l'àmbit esportiu i adquirir eines pràctiques per fomentar la igualtat dins i fora de la pista. Escoltem de nou la regidora d'Esports, Paquita Cruz.
11: Hi ha tres tallers. El taller 1, que són entrenaments igualitaris, com fomentar el respecte des de la pista. L'objectiu és introduir petits canvis a la manera d'entrenar per afavorir la participació equitativa i el respecte. Aquest és el primer taller. El segon és el llenguatge i el lideratge dins de l'equip, millorar la comunicació de l'equip tècnic, o sigui, els entrenadors, per transmetre valors d'igualtat i confiança als esportistes per igual. I el tercer taller és el vestidor, les famílies, l'entorn i la clau per la convivència. Esto és gestionar l'espai del vestidor i la relació amb les famílies com a espais educatius i de valors. Totes aquests tallers es faran a la sala de conferències del SEM Can Roca i seran els dijous 7, 14 i 21 de maig, de 6 a 7 i mitja de la tarda. I totes les entitats que vulguin incloure aquests tallers a dintre de la seva, del seu programa de formació, doncs només han d'adreçar a la secció d'esports de l'Ajuntament i ho podrem fer.
9: Amb aquesta acció es busca continuar treballant perquè l'esport sigui un entorn més segur, inclusiu i respectuós per a tothom, independentment del gènere, l'edat o qualsevol altra circumstància. La formació s'emmarca en la voluntat de seguir transformant l'esport des de dins i fer equip entre clubs, entrenadors i responsables tècnics per avançar plegats cap a un model esportiu més igualitari.
2: Ha estat notícia aquest divendres.
12: Des d'ahir, Castelldefels és la seu de la trobada de ciutats de la Red Espanyola de Ciudades por el Clima, un esdeveniment que reuneix representants municipals de tot l'Estat per abordar polítiques locals contra el canvi climàtic. Durant aquestes jornades, l'alcalde de Castelldefels, el Manuel Reyes, ha assumit la presidència de la xarxa estatal impulsada per la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, que entoma amb molta il·lusió.
13: Bueno, pues con mucha ilusión y cuento también con un equipazo, con el alcalde de Rota, con la alcaldesa de Torremolinos, con todos los vocales que nos acompañan en la Junta de Gobierno y por tanto, pues en este año que nos queda de mandato, estoy convencido que vamos a hacer grandes cosas por la red y sobre todo porque al final hay 34 millones de ciudadanos que están bajo este paraguas y vamos a seguir trabajando para ampliarlo y para mejorar sobre todo por la calidad de vida de estas personas.
12: L'alcalde a la vegada reafirma la implicació de la ciutat amb l'acció contra el clima. Escoltem a l'alcalde, el Manuel Reyes.
13: Hoy Castelldefels evidentemente reafirma su compromiso contra el cambio climático y sobre todo pues en jornadas como esta no solo queremos sensibilizar sino compartir lo que se está haciendo bien en cada municipio, en cada ciudad de toda España para esas buenas prácticas pues se puedan implementar en otros municipios. Yo creo que las guías que se están desarrollando, el trabajo que están realizando especialmente el personal técnico de la FEN en coordinación con los ayuntamientos y diputaciones sirve para mejorar y para que cada día pues tengamos un poquito pues mejor la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Aquí en Castelldefels el compromiso es total y absoluto. Desde el principio del mandato, por ejemplo, defendimos y solicitamos a la Generalitat de Cataluña que se declarara la primera zona cepa urbana en la Hoya del Rey y se consiguió. También hemos plantado muchísimos árboles, hemos creado refugios climáticos tanto en escuelas como en parques. La semana pasada sacamos también una noticia importante, que es que el 100% de la energía que se utiliza en el alumbrado municipal, en los equipamientos y en las escuelas de Castelldefels provienen precisamente de fuentes renovables y es algo muy positivo.
12: Entre altres actuacions, l'alcalde ha destacat el projecte de la nova passarel·la que s'ha instal·lat a la platja per protegir les dunes. Escoltem l'alcalde, el Manuel Reyes.
13: Y por último, también hace también muy poquitos días se ha puesto en marcha un proyecto conjuntamente con el área metropolitana, la Diputación, y financiado a través de fondos Next Generation, a través del Gobierno de España, una pasarela en la playa de Castelldefels que permite precisamente pues proteger la biodiversidad que tenemos en el espacio dunar en Castelldefels, ¿no? Por tanto, pues hoy reafirmamos nuestro compromiso y sobre todo que nos queda una jornada a lo largo de la mañana de hoy que va a ser muy interesante con personas de reputado prestigio, como ha sido el exalcalde de Sevilla, Juan Espada, o el exalcalde de Vitoria, Alfonso Alonso, que hoy nos van a acompañar y que, por tanto, también han sido presidentes de esta red y que van a aportar también su granito de arena. Y, como decía pues el secretario de la FEN, esta red pues tuvo esa visión hace 20 años y, por tanto, pues ese compromiso visionario que hoy desde los diferentes municipios y de manera transversal, independientemente de la ideología y del partido que gobierna, yo creo que esto también transmite un mensaje a la sociedad, que cuando trabajamos juntos los diferentes partidos, la sociedad avanza y España avanza.
12: Per la seva part, el secretari general de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, el Luis Martínez Cicluna, ha explicat quin és el paper d'aquesta xarxa creada ara fa 20 anys.
14: Se creó hace ya 20 años. De hecho, mañana, el día 22, vamos a celebrar un encuentro precisamente para conmemorar estos 20 años. Se creó en el año 2005 y tiene como finalidad pues el ayudar a las entidades locales en todo lo relativo al cambio climático. El cambio climático es una realidad que supone riesgos para la población. Todos somos conscientes de que cada vez son más frecuentes y más intensas las olas de calor y, a su vez, el cambio climático también provoca alteraciones del clima en forma de incendios, en forma de sequía, en forma de inundaciones. Por lo tanto, lo que se trata es trabajar en red, que es el espíritu precisamente de esta red española de ciudades por el clima, para proporcionar documentos técnicos y apoyo técnico para que las entidades locales puedan trabajar y puedan adaptar sus entornos urbanos a este fenómeno del cambio climático.
12: La xarxa treballa especialment per ajudar els ajuntaments en matèria d'adaptació climàtica i transició energètica. Escoltem a Luis Martínez, el secretari de la FEMP.
14: La Red Española de Ciudades por el Clima es una de las redes más importantes con que cuenta la Federación Española de Municipios y Provincias. Efectivamente, son 371 entidades locales, 371 ayuntamientos los que conforman actualmente la red, pero lo más importante es que estos 371 ayuntamientos suponen una población de 33 millones de habitantes. Prácticamente el 70% de la población española, de la población de nuestro país, vive en ciudades que componen esta red del clima. Y esta red del clima trabaja para, como digo, para facilitar a los ayuntamientos que puedan adaptarse al cambio climático y también todo lo relativo a lo que es la transición energética. ¿Y qué hacemos? Pues de una parte se elaboran documentos técnicos. La Red del Clima colabora con la Oficina Española del Cambio Climático y en ese sentido elaboramos documentos técnicos.
12: Entre les eines que impulsa la xarxa hi ha guies tècniques i plans locals per afrontar els efectes del canvi climàtic.
14: Por ejemplo, se elaboran guías que permiten a los ayuntamientos conocer cómo incorporar avances en materia del cambio climático, de la eficiencia energética. Por ejemplo, hay una guía sobre el establecimiento de comunidades energéticas locales, o hay una guía sobre la aplicación precisamente del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que sabes que es el PNIEC, que es un plan estatal que lleva del 21 al año 2030. Y, en concreto, en la reunión que mantendrá hoy, que es la 18ª Asamblea General de la Red, se va en el plan de trabajo se va a contemplar la elaboración de una nueva guía precisamente para facilitar la aprobación de planes locales en supuestos de inundaciones o la aplicación de la guía recientemente aprobada sobre incendios en la interfaz urbana forestal. Y también se van a seguir avanzando en la elaboración de planes locales para afrontar altas temperaturas, que incluyen la figura de los refugios climáticos. Por lo tanto, esta red supone un apoyo importante para que los ayuntamientos vayan adaptando su realidad a las circunstancias indeseables del cambio climático y, por tanto, trabajando para el bienestar y la seguridad de nuestra población.
12: La jornada d'ahir es va centrar en l'Assemblea General de la Xarxa i en l'aprovació del nou pla de treball pels pròxims anys. Escoltem el secretari general de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, en Luis Martínez Cicluna, que explica com va anar tot plegat.
15: Ha sido una asamblea importante, ha tomado posesión del cargo de presidente el Manu Reyes, el alcalde de Castelldefels, y también hemos contado, por supuesto, con la participación del vicepresidente primero, don José Javier, alcalde de Rota. Ha sido, una asamblea muy provechosa, donde se han adoptado acuerdos respecto de los trabajos que van a iniciar, nuevas guías sobre inundaciones, sobre sequía, y también se ha tenido la oportunidad de escuchar a representantes de municipios planteando cuestiones como pueden ser la afectación del cambio climático en la salud. Hay nuevas enfermedades que están apareciendo en nuestro país y también en todo lo relativo también a lo que es la vegetación, los residuos. También hemos hablado de la eficiencia energética con un nuevo acuerdo marco que va a poner en marcha la Federación Española de Municipios y Provincias para comercializar los certificados de ahorro energético. Es, en definitiva, muy provechoso. Una sesión de trabajo muy provechosa, como será hoy, con toda seguridad, también este encuentro de los 20 años de la red.
12: Avui la trobada ha servit per commemorar els 20 anys a la Xarxa Espanyola de Ciutats pel Clima. Escoltem a Lluís Martínez, el secretari de la FEM.
14: El encuentro con motivo de los 20 años de acción climática. Ese encuentro va a contar con la intervención de dos anteriores presidentes de esta red y va a contar también con, por supuesto, la intervención del nuevo presidente de la red, Manu Reyes, que toma posesión del cargo con ocasión de esta asamblea y de este encuentro. También va a intervenir el vicepresidente primero, que es el alcalde de Rota, y después se van a hacer dos mesas en relación precisamente con la adaptación de las ciudades al cambio climático. Por lo tanto, es una agenda de trabajo, la de hoy y la de mañana, muy intensa, y estoy seguro que este encuentro que vamos a celebrar en Castelldefels pues va a marcar un hito dentro de lo que es la actividad de esta potente red con que cuenta la Federación Española de Municipios y Provincias en el ámbito del cambio climático.
12: Escoltem per la seva part a José Javier Ruiz, el vicepresident de la Red Española de Ciudades por el Clima.
16: El reto de todas las administraciones es poner sobre la mesa la dificultad y sobre todo la necesidad de luchar contra el cambio climático, que es una realidad, y sobre todo concienciar a la ciudadanía de que hay que poner medidas. Desde lo local, dentro de las competencias que tenemos los ayuntamientos, pues podemos aportar nuestro granito de arena. Y el que lo hagamos coordinados en red, municipios de todo el país y además de distintos colores, pero siempre con un objetivo común, creo que es importante porque compartimos experiencias, compartimos las mismas sensibilidades y sobre todo también a nivel de los técnicos pues pueden estos planes o estas guías que se trabajan desde la red desarrollarlas y plantearlas dentro de, como digo, la aportación que humildemente desde cada municipio pues podamos hacer para contribuir contra este cambio climático que afecta en, como ha dicho el secretario en general, desde las altas temperaturas que sufrimos hasta riesgos de incendio o situaciones que hemos pasado, por ejemplo, en nuestra tierra, de una situación de sequía extrema a una situación de inundaciones y de lluvias intensas que hacen que, tengamos que, lógicamente, estar preparados y ser resilientes para atender las necesidades de los ciudadanos.
12: Aquesta jornada commemorativa ha tingut lloc al Castell de Castelldefels i ha servit a la vegada per fer oficial l'inici de la presidència de Manuel Reyes al capdavant de la Xarxa Estatal de Municipis pel Clima.

0: Bon dia i benvinguts a la matinal esportiva de Ràdio Castelldefels, l'espai on cada diumenge d'11 a 2 repassem l'actualitat esportiva del cap de setmana de la nostra ciutat. Avui és diumenge 24 de maig del 2026, un cap de setmana amb menys competició de l'habitual, amb moltes lligues ja tancades, però amb l'esport deixant-nos, com sempre, moments per recordar. Sense anar més lluny, ahir el Futbol Club Barcelona femení va tornar a fer història aixecant la seva quarta Champions, un exemple de creixement del futbol femení i també un mirall per moltes jugadores de casa nostra que comencen a fer camí. Aquí a Castelldefels el ritme baixa, però encara queden coses en joc i avui ho viurem en directe. Us parla Txell Ferrer amb el suport de la Núria Folch a la taula de so quan són les 11 del matí. Arrenca la matinal esportiva. Avui a la matinal esportiva viurem una nova jornada d'esport en directe des del primer minut. Arrencarem seguint l'última jornada de la Lliga Iberdrola d'hoquei herba femení amb el duel entre el Castelldefels i el Terrassa, penúltim contra últim classificat. Les roig-negres ja tenen confirmat el descens, però buscaran acomiadar-se de la categoria amb la primera victòria de la temporada. Un cop acabi el partit, obrirem el bloc d'entrevistes. Parlarem amb Carlos Romo, entrenador del sènior masculí del futsal Castelldefels, després de la victòria d'ahir contra el Balaguer. També ens endinsarem en el futur immediat del futbol sala femení amb Joel Vicedo, en la prèvia de l'última jornada de la Lliga del seu equip. I a l'última hora del programa posarem la mirada en un esdeveniment que arriba amb força a la ciutat, la primera edició de la CICAP, Castelldefels International Cup. En parlarem amb un dels seus organitzadors, Carlos de Frutos. I tancarem amb futbol, analitzant la victòria del Vista Alegre en l'anada dels play-off de Sens amb el seu tècnic Marcel Armengol. Tot això avui, a la matinal esportiva fins al migdia, amb l'actualitat i les veus dels equips locals. Doncs ja ho tenim tot preparat per viure una nova matinal d'esport local plena d'emoció, però abans de connectar amb el David fem un repàs de la ronda de resultats que ens ha deixat la jornada d'aquest cap de setmana. Ahir, dissabte 23 de maig, es van jugar 3 partits. En futbol sala, el sènior masculí del futsal Castelldefels va guanyar el penúltim partit de Lliga davant el Balaguer per 4-2, partit corresponent a la jornada 30 de tercera nacional. En futbol, triomf del Vista Alegre en l'anada de la fase 1 de la promoció d'ascens a segona catalana, Camprodon 0, Vista Alegre 2, i derrota del sènior femení d'handbol, que no aconsegueix fer-se amb el títol de primera catalana al perdre davant el Vilanova del Camí B per 21-23. I avui diumenge s'han de jugar 3 partits més. En joc, des de les 11, l'última jornada de la Lliga Iberdrola d'hoquei herba. El Castelldefels s'està enfrontant al Terrassa, al camp de la Via Fèrria, i de moment l'empat en aquests 3 minuts és de 0-0 el resultat. A un quart d'una arrencarà la jornada 29 de la Supercopa Femenina de Bàsquet entre el Granollers i el bàsquet femení Castelldefels, i a la tarda, a un quart de 8, el sènior femení del futsal Castelldefels disputarà la jornada 16 a plaça del mes de febrer al camp de l'Alzina. Doncs quan passen 3 minuts de les 11, anirem a contactar, a trucar al David Okereke, que es troba al camp de la Via Fèrria, per explicar-nos aquest partit d'hoquei herba femení que tot just acaba d'arrencar aquesta última jornada 22 de la Lliga Iberdrola, on el Castelldefels ja ha descendit, està en l'última posició amb 3 punts, cap victòria, i esperem que avui pugui sumar doncs aquesta victòria, la primera de la temporada, justament contra un Terrassa Hockey que arriba penúltim a la classificació amb 8 punts i que ve de perdre també el darrer partit. Una Lliga Iberdrola que ha guanyat el Club de Campo Villa de Madrid amb 57 punts, en la segona posició que ha quedat el Sanse Complutense, i tercera, Club Egara, amb 45 punts, els mateixos que l'Atlètic Terrassa Hockey Club. El Júnior, que ha quedat cinquè amb 39 punts, el Polo, sisè amb 32, el Tenis amb 30 punts a la setena posició, Unión Deportiva Taburiente, vuitens amb 20 punts, novens de la Real Sociedad amb 18 punts i descens Sardinero Hockey Club amb 14. Doncs anem a saludar el David Okereke, que es troba just al camp de la Via Fèrria. David, molt bon dia. David, bon dia. Sembla que de moment no podem escoltar el David, perquè ens expliqui ara...
1: Ah, vale.
2: Ara, perdona.
0: Bon dia, David.
1: Hola, Txell, bon dia a tots i tots els oients de Ràdio Castelldefels, un diumenge més des del camp municipal de Via Fèrria, i benvinguts, benvingudes al partit d'hoquei herba femení corresponent a l'última jornada de la Lliga Iberdrola de la Divisió d'Honor A femení entre el Castelldefels Hockey Club contra el Club Deportiu Terrassa. Com bé sabeu, és l'últim partit de la Lliga regular.
0: Doncs explica'ns una mica si tens les alineacions d'aquest partit.
1: Doncs sí, tenim les 20 jugadors que han sortit. Per part del Castelldefels Hockey Club ha sortit amb la portera Maria Ginel, amb el dorsal número 2 amb Sandra Monge, amb el dorsal 3 amb Aitana del Barrio, amb el 8 amb Carla Farillas, amb el 13 amb Anna Rabaceda, amb el 14 amb Araceli Herrera, amb el 16 amb Abril Beltramino, amb el 21 amb Elisabet Vilella, amb la capitana, amb el 81, amb Maria Pino, i amb el dorsal 17 amb Natàlia López. I pel que fa al Club Deportiu Terrassa, ha sortit amb la portera, amb Cèlia Milán, amb el dorsal 23, amb Naya Alonso, amb el 2, amb el dorsal 7, amb Nona Vancells, amb el número 8, amb Lena Alonso, amb el número 9, amb Catalina Goldsmith, amb el dorsal 13, amb Maria Victòria, amb el 15, amb Ana Paula, amb el dorsal 16, amb Juana Gropo, amb el dorsal 28, amb Paz Luisiana, amb el dorsal 29, amb Elsa Piera, i per últim, amb el dorsal 30, amb Florencia Belén Peñalba.
0: I què ens pots explicar del rival, David?
1: Doncs bé, és un rival que en aquest cas és el penúltim classificat d'aquesta competició, amb 8 punts, i bé, acumula un total d'una victòria, 5 empats i 15 derrotes. També acumula 11 gols a favor i 46 en contra. I bé, pel que fa a l'equip de casa, no?, l'equip de Martín Castro, arriba últim amb 3 punts. De moment, no, en aquesta temporada no ha pogut aconseguir una victòria. Veurem avui si pot acabar la temporada amb una victòria, no? Acumula 18 derrotes i 3 empats. I bé, recordem que és la primera temporada a la Lliga Iberdrola, una lliga molt, molt competida, amb rivals molt complicades, i bé, acumulen un total de 14 gols a favor i 82 en contra. I bé, recordem que amb dos equips es van enfrontar, en aquest cas a Terrassa, el passat novembre, a la jornada número 11, amb un empat a un final.
0: Doncs endavant amb la teva narració per aquest partit, a veure si podem veure la primera victòria del Castelldefels Hockey Club.
1: Bé, abans de res, comentar també, no?, que bé, el Castelldefels, doncs, està ja matemàticament descendit, no? I bé, en aquest cas el Terrassa busca preparar-se pel play-off per seguir mantenint la categoria. I bé, aquí ara mateix primers canvis aquí al terreny de joc. Veig aquí que ha sortit la capitana Maria Pino, ara té la bola aquí al Terrassa, aquí pot desplicar a Dana Monge, aquí del Terrassa, que també ha entrat. Un moment, ara...
2: Mírame,
1: recordem avui, no?, l'àrbitre del partit d'avui, ve aquí la defensa de l'Elisabet Vilella. Nou minuts, 44 segons per arribar al final del primer quart. De moment, cap intent per cap dels dos equips. Comptarà amb la pressió del Terrassa. Ve aquí Abril Beltramino, li treu aquí la pilota. Compte a veure si intenta un cop d'estic. A veure aquí la passada. Ui, gairebé la passada aquí a Araceli Herrera. I aquí primer intent perillós del Castelldefels, del conjunt de Martín Castro.
0: Creus que veurem un Castelldefels amb menys pressió ara que si ja saben que han baixat de categoria?
1: Possiblement, sí, possiblement, ja que bé, avui dos, un partit per gaudir, no?, per intentar, doncs, anar amb menys pressió. Ha estat una temporada, bé, complicada, no?, pel conjunt de Martín Castro, però bé, jo crec que avui han de gaudir, han de, sobretot, intentar jugar com sempre amb un puntet més d'intensitat, així que bé, esperem que aconsegueixin una victòria.
0: De moment n'ha arrencat bé el partit pels interessos del Castelldefels Hockey Club.
1: Sí, de moment sí, eh? Amb un intent aquí, com he comentat, d'Araceli Herrera. De moment veig pressionant més el Castelldefels i amb molt bona defensa. Veiem aquí ara la bona defensa aquí del Castelldefels, d'aquí d'Anna Milla, que també ha entrat bé, amb aquest canvi. Com que ara el Terrassa que traurà. Fantàstic amunt. Tot i ser, Txell, l'últim partit de la temporada, estic veient bé, un camp de Via Fèrria bastant ple. Era bé tots els seients ocupats. Crec que bé, no s'han, els aficionats i aficionades no s'han volgut perdre aquest últim partit de, bé, recordem, no?, d'aquesta Lliga Iberdrola, no?, una lliga molt, molt i molt competida, i bé, una primera temporada en aquesta lliga, doncs s'ha de notar.
0: Home, es tracta ni més ni menys que de la primera categoria estatal d'hoquei herba, i entenc que l'afició no s'hagi volgut perdre aquest últim partit en aquesta Lliga Iberdrola del Castelldefels Hockey Club.
1: Exacte, Txell. Recordem, no?, una lliga molt, molt important i molt, molt competida. Així que bé, comptarà l'àrbitre xiula aquí la falta. A veure, ara el compta amb el Castelldefels, que ho intenta novament aquí Araceli Herrera. Compta ara, a veure...
2: Por eso me decías lo de la música de fondo.
1: Castelldefels.
2: ¿Quién tiene la
1: compta pelota? Aquí al... De moment... Enfrontament molt igualat.
2: Si suena otra cosa no t'assustes.
1: 6 minuts, 3 segons pel final del primer quart.
2: Ah, bueno. Pues mira, me espero y a la siguiente.
1: Compte aquí amb la pressió de l'Arceli Herrera. Compte aquí amb la pressió del Terrassa. Compte amb aquí Anna Monge, de la jugadora del juvenil del Club de Pons i Terrassa, d'hoquei. D'aquí ara traurà atenció al Castelldefels. Compte amb el Terrassa aquí, amb Anna Montse, tirant enrere. Ve aquí, en aquest cas, Abril Beltramino, contra Malta Rassa, que ho intenta. Veurem si xiularà l'àrbitre penal córner. Sí, serà el primer penal córner del Terrassa i del partit.
0: Doncs hauran d'estar atentes aquí en defensa les jugadores roig i negres per intentar, doncs, defensar bé aquest penal córner, el primer del partit pel Terrassa.
1: Doncs sí, a veure si poden defensar bé aquest penal córner. Preparant aquí les jugadores del Castelldefels com del Terrassa, com d'aquí, si l'àrbitre, i fora, se'n va fora aquest primer intent del Terrassa.
0: Doncs la primera aproximació de les visitants, que avui sí que s'estan jugant al Terrassa a aquesta play-off per intentar mantenir la categoria en la màxima divisió estatal, per contra el Castelldefels, que no s'està jugant res, però vol marxar amb millor bon gust de boca, no?, amb aquesta victòria, la primera de la temporada.
1: Exacte, Txell, i bé, anar-se amb una victòria, no? L'últim partit, doncs, sempre doncs, puja els ànims. Compte, tercer per al córner consecutiu del Terrassa. A veure, aquest, està treu. El jugador del Terrassa compta aquí amb el primer. Ui, gol! Ara sí, gol del Terrassa. Semblava que havia anat al pal, però ha entrat dins.
0: Doncs el primer del partit, 0-1, en aquest primer quart.
1: Gol de Florencia Belén Peñalba amb el dorsal 30. Llàstima aquest primer gol. Però bé, han de... A veure si poden remuntar les coses. Martín Castro. Sobretot, no... Bé, intentar no desconcentrar-se. Aquí ara la pressió del Castelldefels. 4 minuts, 15 segons pel final del primer quart. 0-1, a favor del Club Deportiu Terrassa d'Hoquei. Compte bé aquí Carla Fariñas,

0: amb el dorsal 21, que avui el tenim aquí al partit, amb 18 partits jugats, 3 gols i 1.080 minuts disputats. Després, amb el dorsal serà amb Victoria Borgarucci, que avui no està present aquí al terreny de joc, amb 18 partits jugats i 2 gols i també 1.080 minuts acumulats. I per últim tenim amb el dorsal 2, amb Sandra Monge, que s'ha sentit aquí en aquest 10 inicial, amb 20 partits jugats, 2 gols i 1.200 minuts disputats. Comptarà amb el Terrassa, que intentava aquí una jugada de perill. I bé, pel que fa al Club Deportiu Terrassa d'hoquei, tenim amb el dorsal 32 a Bruna Bou, provinent del juvenil, amb 21 partits jugats, 2 gols i 1.260 minuts disputats. Amb el dorsal 7, amb Nona Vancells, que avui bé, ha sortit en aquest equip titular, amb 20 partits jugats, 2 gols i 1.200 minuts. I per últim, el Lena Alonso, que també ha sortit de titular, amb el dorsal 8, amb 18 partits jugats, amb 1 gol i 1.080 minuts disputats. Sí,
1: que soy otra vez, disculpa, que me dicen que cuando yo hablo con Chell por la mesa que se me oye en antena.
0: Conta...
1: Por el talk, ¿no? El present de aquí de la derecha.
0: Conta ahora con el Terrassa, un minutet y 15 segons para el final de aquest primer quart.
1: Claro, yo como no me oigo a mí.
0: El Càrcer intentant empatar el partit.
1: ¿Quién te lo ha dicho? David, vale, dice que se lo ha dicho David, alguien que no está... Pero a lo mejor David me oye por teléfono.
0: Comptar la mal Terrassa.
1: Es que no lo sé, yo eso no lo oigo, no te voy a engañar. Una foto del...
0: Y ahora, primer al...
1: Voy.
0: Estic amunt, comptar amb la pressió d'Aitana del barrio.
1: A ver, ¿dónde está? Segon, disculpa. Vale, ahora me oyes en manos libres. Bueno, sí. Mira.
0: 25 segons, Txell, per arribar aquí al final del primer quart.
2: Doncs segons per acabar el primer quart, que de moment el Castelldefels va perdent 0-1 contra el Terrassa en aquesta última jornada de la Lliga Iberdrola.
1: Te videollamo.
0: Doncs sí, recordem, no?, amb aquest el gol al minut 11 i mig, de la, com hem dit, no?, gol d'aquí, de Florencia Belén Peñalba. I ara sí, és el final del primer quart, Club Deportiu Terrassa d'Hoquei. Perdoneu,
1: Kerka,
0: Castelldefels, Hoquei Club 0, Terrassa, Hoquei Club 1.
2: Doncs de moment que el primer quart acaba amb aquest avantatge per l'equip visitant, el Terrassa, que s'ha imposat al minut 10 amb aquest gol de penalti córner, 0-1 al marcador. I de moment doncs, que no han començat bé les coses per l'equip de Martín Castro.
0: Doncs sí, Txell, no ha començat de la millor manera, no?, aquest partit, aquest últim partit de... la temporada,
1: sí,
0: però bé, ara en aquest segon quart, no, abans d'arribar al descans, a veure si el Castelldefels pot intentar empatar el partit i anar se'n al descans amb la possibilitat de intentar remuntar la situació a la segona part.
1: Ara me dicen que me oyen todos.
2: Doncs a veure com arrenca aquest segon quart, si poden empatar, capgirar el marcador al Castelldefels per intentar sumar aquesta primera victòria. Recordem que només tenen 3 punts en aquest primer any a la Lliga Iberdrola.
0: Doncs sí, Txell, l'objectiu, no?, des del començament és intentar acabar aquesta temporada, aquesta primera temporada, no?, a la Lliga Iberdrola, la màxima categoria de l'hoquei estatal, amb una victòria i anar-se'n, bé, tot el conjunt, no?, anar-se'n satisfetes a les vacances. Bé, ja totes les jugadores tornen

0: aquí al terreny de joc a començar aquest segon quart, aquests segons 15 minuts.
1: Sí, però si n'hi hauria també, si n'hi ha un gol, és el que no entiendo.
2: Doncs a veure, a poc per avançar, arrencar aquest segon quart de partit. L'últim que juga aquí al camp de la Villaferri en aquesta temporada 2025-26, la temporada vinent que jugarà a la segona divisió el Castelldefels. A veure si l'objectiu de l'any vinent torna a ser de tornar a pujar en aquesta màxima categoria de la divisió d'honor A.
0: Seria molt important bé, en aquest cas, no, des del principi de temporada, de tornar a pujar en aquesta lliga Iberdrola. I bé, ara sí, ja ha començat aquest segon quart. Bé, aquí amb Maria Pino, la capitana del Castelldefels, compta ara amb la pressió de Victòria Borgarucci, que ara sí que ha entrat en aquest segon quart. Ara Sandra Monge amb l'estic, compta ara amb la pressió del Terrassa, compta amb Anna Paula. Això falta... Compta amb primera targeta verda del partit. Targeta verda per Natalia López, que se'n va al terreny de joc. Compta ara amb la pressió del Terrassa. Compta amb Elsa Piera. Recordem, avui serà un partit complicat pels dos equips. Fa avui molta calor, portant aquí hidratar-se bé. Ara amb la Paula amb la pilota. Compta aquí amb la sèrie Herrera, amb el 14. Llàstima aquí la pressió del Castelldefels. Ara la té al Terrassa.
2: I recordem que avui hi ha jornada unificada, excepte a un partit que va ser el del líder, el Club de Campovilla de Madrid, que es va enfrontar ahir al Sardinero Club i que va guanyar per 3-0. La resta de partits han arrencat tots igual a les 11 i de moment els resultats són tots ajustats. Atlètic Terrassa, Real Club Polo 0-0, Real Sociedad Unión Deportiva Taburientos 0-0, Sanse Complutense Tenis 1-1 i els dos partits que van 0-1 és el del Castelldefels que estem vivint en directe i el Club Egara Júnior també 0-1.
0: Doncs l'última jornada molt, molt ajustada. Ajustada fins al final. Veurem com es desenvolupen aquests partits. De moment aquí al camp de Villaferria, amb l'avantatge del Club Deportiu a Terrassa. Ara, cop d'estic de Maria Pino. Compte aquí ara, bé, aquí Sandra Monge, amb el dorsal 2. Sandra Monge endavant, llàstima aquí, que fa massa minxa. Compte aquí amb la pressió del Terrassa. Compte aquí amb Maria Victòria. Ara torna a tenir-la aquí al Castelldefels. Ve aquí posant l'estic Aitana del Barrio. Aquí novament al Terrassa. Ana Paula enrere. De moment el Terrassa intentant tornar a construir una jugada de perill. Compte aquí novament amb la pressió. Se'n va fora aquesta passada del Terrassa. Novament pilota ara en joc pel Castelldefels Hockey Club. El tema del barri endavant per Neu Sandra Mojo Paitana del barri, compta ara amb Araceli Herrera. Sobretot, normalment avui Sandra Araceli Herrera no, sent una de les jugadores més destacades del partit. Sempre atenta aquí a les jugades. Aquí amb... aquí l'arbitre falta. Ara Rabasseda intenta la jugada, perill. Mateix, 10 minuts pel final del segon quart per arribar al descans.
2: Quan arribem quasi a 2:15 del matí, això és la matinada esportiva, i anem amb la ronda de resultats. Ahir, dissabte, 23 de maig, es van jugar 3 partits. En futbol sala, el sènior masculí del futsal Castelldefels va guanyar el penúltim partit de Lliga davant el Balaguer per 4-2, partit corresponent a la jornada 30 de Tercera Nacional. En futbol, triomf del Vistalegre en l'anada de la fase 1 de la promoció d'ascens a Segona Catalana. Camprodon 0, Vistalegre 2. I derrota del sènior femení d'handbol, que no aconsegueix fer-se amb el títol de Primera Catalana, al perdre davant el Vilanova del Camí B per 21-23 a la final dels play-off. I avui diumenge s'han de jugar 3 partits més. En joc des de les 11, l'última jornada de la Lliga Iberdrola d'hoquei herba femení. El Castelldefels s'està enfrontant al Terrassa, al camp de la Via Fèrrea, i de moment el resultat és de 0-1. A un quart d'una arrencarà la jornada 29 de la Supercopa Femenina de Bàsquet entre el Granollers i el Bàsquet Femení Castelldefels, i a la tarda, a un quart de 8, el sènior femení del futsal Castelldefels disputarà la jornada 16, aplaçada del mes de febrer, al camp de l'Alzina. Tornem cap al camp de la Via Fèrrea, on estem vivint aquest partit en directe d'hoquei herba femení, David.
0: Hola, Nutxell. Bé, aquí seguim amb aquest 0-1. Compte... i demanant la targeta verda. Atenció a l'àrbitre d'avui, que es dirigeix aquí al... aquí a la banqueta del Castelldefels. Un moment, el Castelldefels que no ve aquí intentant-ho, i atenció, gol! Sí, senyora, sí, gol! En aquest cas, el dorsal número 7 de Victòria Borgarucci, arriba aquí l'empat a 1, gol de Victòria, atenció, que amplia el seu marcador particular amb aquests 3 gols.
2: Doncs,
0: empat important del partit.
2: Empat molt important del Castelldefels, just en el minut 22 de partit, en aquest segon quart, d'una de les jugadores, de les més golejadores del Castelldefels, que és ni més ni menys que Victòria Borgarucci, que aconsegueix igualar amb un gol d'acció aquest marcador 1-1. A veure si amb una mica de sort ara el Castelldefels pot remuntar aquest partit.
0: Sí, sí, gol, no?, que arriba en un moment important de l'enfrontament, no?, en aquests 7 minuts i mig que resten per acabar aquest segon quart, per arribar al descans. Com hem comentat, no?, el Castelldefels necessitava empatar quan abans millor, ho ha aconseguit, i ara bé, ara intentar mantenir aquest empat, intentar anar-se'n al descans amb el 2-1.
2: Grans notícies aquí al camp de la Via Fèrria en aquest últim partit de temporada.
0: Exacte, Txell, ara compta ara la pressió del Terrassa. Compta ara amb el Terrassa. Ve aquí... ve aquí Sandra Monge. Novament aquí Araceli Herrera. Ara novament el Castelldefels Hockey Club. selecció ara ve Anna Milla endavant. Ve aquí novament amb Abril Beltramino, que farà, se'n va de 3. Compte aquí que es queixen d'un possible parar al córner, però no ha dit que no ha vist res. Els aficionats que també es queixen. Però bé, que han de continuar. 6 minuts clavats per arribar al descans. 1-1 aquí al camp de la Via Fèrria.
2: Doncs 6 minuts que té l'equip roig i negre per remuntar el partit en aquest segon quart abans del descans i intentar doncs, defensar bé per evitar encaixar cap gol.
0: Exacte, sobretot mantenir la concentració, no despistar-se i bé, seguir amb aquest plantejament, el plantejament de Martín Castro. Compte amb novament pilota pel Terrassa. Compte aquí, intentava aquí Mònica López, però bé, no s'ha entès gaire bé i ara serà novament aquí pilota pel Castelldefels. Cop d'estical de, en aquest cas, Natalia López. Compte amb el Celi Herrera, que tenia aquí la possibilitat d'avançar metres. Bona pressió del Terrassa. Aquí la demana Ana Paula amb el dorsal 15. I aquí aquesta se'n va fora. Serà atenció treural ràpidament a tret el Castelldefels. 4 minuts, 14 segons per arribar al final del segon quart. Empat a 1.
2: Com estàs empat veient el Castelldefels? De... Creus que pot remuntar, que pot mantenir aquest empat al descans?
0: Bé, jo crec que pel que estic veient, més possibilitats de que marquin el 2-1 abans del descans. Ara mateix el Terrassa ha baixat una miqueta la intensitat i bé, estic veient en aquest cas amb més endollades aquí les jugadores del Castelldefels Hockey Club.
2: Doncs a veure si poden aprofitar això les jugadores de Martín Castro per intentar doncs, fer el segon gol abans del descans, de manera que s'anirien amb un bon resultat en aquesta pausa per la represa i intentar guanyar aquest partit.
0: Doncs sí, com he dit, ha arribat en un bon moment aquest empat, aquest gol de victòria, en aquest cas, de la victòria de Borgarucci. I bé, jo crec que aquest gol els ha, no, els ha tornat a pujar els ànims i a pujar una miqueta més la intensitat del joc. Bé, ara comptar amb la defensa del Terrassa i bé, ara Cel Herrera pressionant. La Cel Herrera és una, no, de les jugadores que posa bé, les coses difícils, que no et deixa respirar ni un segon. Bona feina de la jugadora del Castelldefels.
2: I dada curiosa, ara, que ara mateix tots els partits en joc estan en empat. Només hi ha un de 0-0, que és el de Real Sociedad Unión Deportiva Taburiente, i la resta tots 1-1.
0: Ostres, mira, s'han posat d'acord amb els altres enfrontaments. Compte ara amb el Terrassa. 2 minuts per arribar al final del segon quart. Compte amb el Castelldefels. De moment, el Castelldefels, que està, bé, segueix aquí lluitant per intentar arribar novament a l'àrea rival. Ve aquí a la Celi Herrera, Aquí se'n va donar, atenció. Sembla ser, a veure... No, creu... Aquí, Sandra Monge, enrere. Compta amb la pressió del Castelldefels, intentant arribar a l'àrea rival. Compta aquí, no, bé, aquí parada de Cèlia Milán, la portera del Terrassa. 55 segons per arribar al final del segon quart, ja queda menys.
2: I estima aquesta última acció, on podrien haver marcat el Castelldefels i marxar amb millor resultat al descans, de moment, empat a un al marcador.
0: Doncs sí, sí, una llàstima. Aquí bona parada de Cèlia Milán, la puntera del Terrassa. Aquí Martín Castro demanant, no?, que se'n vagin més enrere per intentar, no?, parar aquesta pressió del Terrassa, aquesta jugada de perill, de jugada d'atac. Aquí ha estat molt atenta l'Isaet Vilella. Últims 20 segons per arribar al descans. Ja veurem, a veure què els diu Martín Castro a les seves jugadores per intentar capgirar aquest resultat de cara a la segona meitat. Comptarà novament el Castelldefels. Ara sí, Txell, final del segon quart. Arribem aquí al descans a Via Fèrria. Castelldefels, Hoquei Club 1. Club Deportiu Terrassa d'Hoquei 1.
2: Doncs descans el partit de la Lliga Iberdrola, l'última jornada. Empat a 1 entre el Castelldefels i el Terrassa. David, com has vist aquesta primera part?
0: Doncs, bé, ha estat una primera part, no?, on he vist amb el Castelldefels amb un puntet més d'intensitat, un joc molt efectiu, tot i que després el Terrassa doncs, ha igualat una miqueta, no?, aquesta pressió, i han estat molt, molt igualades, ens ha costat molt, no?, arribar a l'àrea rival, però bé, veig amb un puntet més el Castelldefels, i bé, esperem que aquesta segona part doncs, sigui dominant, no?, per les jugadores de Martín Castro i puguin aconseguir aquest 2-1.
2: Creus que les sensacions són bones per intentar doncs, aquesta segona meitat rematar el partit i poder aconseguir aquesta victòria tan desitjada?
0: Sens dubte. Jo crec que avui els ànims són uns altres. Sí que és cert, no?, doncs, que per en aquest cas, bueno, mala sort o bé, en aquest cas no està acostumada, no?, a ser la primera temporada en aquesta Lliga Iberdrola, doncs es nota el nivell més alt, tot i que les jugadores de Martín Castro tenen molt nivell, però bé, bé havien de, no?, tantejar aquesta competició, però bé, és això, veig uns altres ànims, últim partit de la temporada, últim partit aquí a casa. Bé, sí que jo crec que avui sí que poden lluitar i poden aconseguir aquesta victòria.
2: Sents que l'estan gaudint avui al partit?
0: Sí, sí, sí. No, nota aquest últim partit, últim partit a casa amb l'afició. No es juguen res, no? Al final, com has comentat a l'inici de la retransmissió, doncs avui juguen sense pressió. I vulguis o no, es nota molt, i avui, bé, jo crec que avui jugant més relaxades i vulguis o no, això es nota en el joc.
2: Doncs esperem que avui puguin celebrar una victòria i un bon partit del que s'ha de fer l'afició, que tinguem una bona festa final de temporada aquí al camp de la Via Fèrria. De moment nosaltres fem una pausa en aquest descans i tornem per viure la segona part en directe.
0: Molt bé, fins ara.

0: Són, falten 10 minuts per les 12 del migdia. Estem vivint en partit en directe de l'última jornada de la Lliga Iberdrola d'hoquei herba femení entre el Castelldefels Hockey Club i el Terrassa. Això és la matinala esportiva. I doncs, al moment, aquest empat a 1 al marcador en aquest descans, a punt de que arrenqui aquesta segona part. La resta de partits que s'han començat també a les 11 del matí, empat també en la resta de partits, la majoria 4 empats a 1 entre l'Atlètic Terrassa i el Real Club Polo, el Sanse Complutense i el tennis, i el Club Egara Júnior també a empat a 0, en aquest cas de la Real Sociedad Unión Deportiva Taburiente. Tornem a saludar en David Okereke per viure aquesta segona meitat. Hola David, com està? Ha començat ja la segona o a punt està?
1: Hola, Nochell, hola de nou a tots i totes les oients de Ràdio Castelldefels. No, ja com just ja ha començat, res, fa segons que ha començat aquesta segona part, aquest tercer quart, descans, esperem que hagi servit, no?, per les jugadores de Martín Castro intentar marcar aquest segon gol. De moment, bé, mateix plantejament per amb dos equips, i que bé, veurem com es desenvolupa aquest tercer quart.
0: De moment, no sé si veurem algun canvi a nivell de plantejament, si sortirà amb la mateixa intensitat el Castelldefels per intentar doncs, aguantar aquest empat i, a més, intentar doncs, poder-lo remuntar per aconseguir aquesta victòria.
1: Doncs sí, a veure, de moment, com d'aquí amb Araceli Herrera, doncs sí, a veure, en aquest cas, si baixen la intensitat i tornen a pujar, més o menys quan portin la meitat d'aquest quart. Així que veurem, de moment, ara pressió del Terrassa, compta aquí amb aquesta jugadora, no, em va fora primer intent del Terrassa en aquest tercer quart. Avisa, i avisen les jugadores d'Estefania Soledad Piris i en aquest cas la tècnica del Terrassa. Compte aquí amb aquesta jugada. Compte, bé, aquí la portera del Castelldefels, que bé, en aquest cas he comentat, no?, que era Maria Ginel la portera, però no, ha sortit de titular, en aquest cas Sara Belicek, no?, la portera que, en aquest cas, la primera portera del Castelldefels, aquesta portera, no?, que sempre ha sortit de titular en els enfrontaments que hem pogut narrar aquí en directe. I bé, en aquest cas hem viscut bones parades d'ella.
0: Doncs una meitat per una portera i l'altra ara per Sara Belicek en aquesta segona part del partit.
1: Sí, jo crec que en aquest cas Martín Castro farà jugar, no?, a totes les jugadores convocades pel partit d'avui, per aquest últim partit de la Lliga, de aquesta fase regular de la Lliga Iberdrola.
0: Clar, última mitja hora on aquestes jugadores podran viure en aquesta categoria professional, la primera d'estatal, i doncs bons minuts que podran viure per última vegada i intentar pujar una altra vegada a la temporada vinent que competiran a la divisió d'honor B.
1: Doncs sí, el compte amb Elisabet Vilella, que ha tingut aquí aquest cop d'esquí, que bé, bona parada aquí de Cèlia Milán, però bé, també el Castelldefels que avisa.
0: De moment sembla que la segona part ha començat bé pel Castelldefels, igual que l'últim tram d'aquesta primera meitat.
1: Doncs, Itxell, al principi manté aquesta intensitat. Compta ara amb Florencia Belén Peñalba, l'autora del gol del Terrassa. D'aquí amb la pressió novament de Araceli Herrera, la jugadora del Castelldefels. A veure, compten amb la pressió de del Terrassa. Ara enrere per Elsa Piera. Novament, pilota per Elsa Piera. Elsa Piera per, en aquest cas, Lena Alonso. Una de les màximes golejadores del Terrassa. Compte ara, bé, aquí, ara... Compte amb Elisabet Vilella, que intentava aquí tallar l'atac del Terrassa. Bé, aquí, ara... Compte aquí amb el Castilla Fels, aquí Arcel Herrera. Compte aquí amb aquesta targeta verda per Non Navancells, per llançar-li l'estic, en aquest cas, a Carla Farinyes. Se'n va del terreny de joc uns minuts. Compte, doncs, atenció, Txell, penal córner, provocat aquí per Anna Rabasseda, penal córner d'aquesta, primer penal córner d'aquesta segona meitat, per a jugadores de Martín Castro, veurem si en aquesta, amb aquesta oportunitat poden aconseguir marcar el 2-1. 8 minuts 51 segons per arribar al final del tercer quart.
0: Bona oportunitat ara pel Castelldefels amb aquest penal córner.
1: Un pitxell aquí, de moment, el jugador del Terrassa que es prepara aquí per rebre aquest penal córner. Posen les proteccions. Ara sí, s'inicia aquest penal córner. D'aquí, bé, intentava... El cop aquí a Elisabet Vilella. Atenció, serà el nou penal córner pel Castelldefels. Nova oportunitat. Això és essencial, segon penal córner. Com d'aquí... Gol! Gol! Sembla que s'ha de Sandra Monge... A veure si m'ho confirma.
0: Doncs el 2-1 que arriba amb un penal córner. El Castelldefels que aconsegueix remuntar en aquest tercer quart de partit on està sent superior al seu rival. I han aprofitat aquesta jugada, aquesta gran ocasió de penal córner per poder situar el 2-1 al marcador.
1: Doncs sí, Txell, ha arribat aquest gol, aquest 2-1. Sobretot, perdoneu, no, atenció, perquè ha estat gol de, en aquest cas, Araceli Herrera, eh? Avisava ja Araceli des de l'inici del partit, i bé, aconsegueix aquest 2-1 amb aquest penal córner. Bé, a veure si la jugadora de Martín Castro poden mantenir aquest avantatge.
0: Doncs grans notícies les que tenim aquí al camp de la Via Fèrria, on de moment s'està imposant el Castelldefels al Terrassa, aquest 2-1. Avisàvem que estava a prop el segon gol del Castelldefels, més a prop que el del Terrassa, i així ha sigut, amb un gol de penal córner d'Araceli Herrera.
1: Doncs sí, Txell, 7 minuts 45 segons per arribar al final del tercer quart. Castelldefels Hockey Club 2, Club Deportiu Terrassa 1. Novament el Castelldefels amb la pilota. Compte aquí amb la pressió de Victoria Borgarucci. Se la traurà el Terrassa ràpidament enrere, en aquest cas a Elsa Piera. Enrere per Lena Alonso. Lena Alonso normalment endavant. Compte aquí amb la pressió. Ve aquí Sandra Monge. Compte ara Estrella Ruiz, que ha entrat en aquest terreny de joc amb el dorsal 9. Ve aquí el Castelldefels. Com es nota quan es juga sense pressió, gaudint més de les jugades del partit. Bé, aquí el camp de Viaferri, que s'ha omplert una miqueta més en aquest tercer quart.
0: I m'imagino que l'afició ha celebrat efusivament aquest segon gol del Castelldefels.
1: Sí, sí, s'ha notat, s'han notat els crits de gol. Sort que estan a l'ombra, perquè està fent molta calor.
0: Sí, es nota que ja arribem al final de la temporada. Ara hi ha aquestes alçades de maig amb aquesta calor intensa.
1: I llàstima aquí, gol del Terrassa, empata novament el partit. S'han despistat aquí les jugadores de Martín Castro.
0: Doncs quan just havia aconseguit remuntar el Castelldefels, retalla una altra vegada i empata el partit al Terrassa, 2-2 al marcador. Tercer quart amb dos gols.
1: Llàstima aquí. Gol d'atenció de Mònica López. Gol aquí que arriba a bé, a 5 minuts i mig d'acabar el tercer quart. Gol aquí d'en Mònica López per Pasqual amb el dorsal 21. Torna l'empat aquí a Viaferria, 2-2. Normalment el Terrassa amb la pilota. Dale Alonso novament endavant.
0: Diries que el gol del Terrassa ha arribat amb una acció puntual o està sent molt igualat ara mateix al joc?
1: No ha estat molt igualat, eh? Compte aquí, falta. Compte, demanen la groga, sí, targeta groga. Són una jugadora del Castelldefels. Compte amb aquestes eleccions. Compte amb la pressió del Terrassa. Important que, bé, les jugadores de Martín Castro no, bé, intentin no cometre masses errades. Ho tenen a tocar per intentar tornar a capgirar la situació. Targeta d'atenció groga per Abril Beltramino amb el dorsal 16. 4 minuts 29 segons per arribar al final del tercer quart. 2-2 al marcador.
0: I on també tenim el 2-2 és en el partit entre l'Atlètic Terrassa i el Real Club Polo. En canvi, el Club Egara s'ha avançat 2-1 al Júnior i la resta de partits segueixen amb el mateix resultat.
1: Doncs bé, mama, aquí entre aquests dos partits.
0: Recordem que el partit de l'anada també va acabar en empat a 1. De moment, ara tornem a viure aquest empat entre el Castelldefels i el Terrassa, però encara queda tot un quart i uns minutets d'aquest tercer quart per intentar tornar a fer algun gol més.
1: Doncs sí, Chelsea, sí, empat a 1, el partit d'anada, en aquest cas a Terrassa. Aquí, de moment, a Viaferri, 2-2. Queda encara per endavant 3 minuts 48 segons del tercer quart i encara els 15 de l'últim per intentar tornar a posar-se per endavant. Però bé, és important que no es desconcentrin les rondes jugadores. I bé, compta amb el Terrassa. Important, no?, que les dues jugadores mantinguin el nivell i no cometin errades. Compte amb Aracel Herrera, que ha perdut una oportunitat única. Compte amb una jugadora alta a la salterra. però bé, David no ha vist res, es queixaven aquí els aficionats i aficionades del Terrassa. Ara, compta enrere el García de Fel. Deixarà novament... Seure el Terrassa, compta aquí, es queixa de... Es queixa el públic. Ve aquí Sandra Monge. Atenció, nova jugada per ell del Castell de Fels. Avança a metres. Compta amb Araceli Herrera. Compta aquí a la pressió i a la, sobretot la defensa del Terrassa tallant aquest atac del Castell de Fels. Compta ara amb Nona Vancells, que juga aquesta... Ve aquí la pressió de Sandra Monge. Compta ara amb Elisabet Vilella. Compta ara passada a Malena Serrano, aquesta jugadora juvenil. Continua aquí apretant la calor aquí a Castelldefels, al camp de Via Fèrria. No aniria malament una mica aquí de, bé, de la feina dels aspersors per refrescar una mica l'ambient.
0: I una pausa d'hidratació també, potser, que de vegades ara amb aquest temps en molts partits es fa aquesta pausa d'hidratació per als jugadors i les jugadores que puguin doncs, parar una mica a hidratar-se.
1: Sobretot ara que, sí, totalment, sobretot ara que hem arribat a les 12 al migdia, que bé, un moment on la calor bé, comença a apretar una miqueta més. I bé, compta ara amb el Terrassa, amb aquesta defensa... La jugava Elsa Piera. Bé, la Terrassa que intenta construir una jugada perillosa. Bé, aquí la defensa del Castell de Fels. Atenció, quan arribem als últims 30 segons d'aquest tercer quart, compta aquí. Oh, quina llàstima! Arriba el 2-3, a punt d'arribar al final del tercer quart, torna a marcar aquí el Terrassa. Bé, aquí les jugadores de Martín Castro que comencen a perdre pistonada quan bé, tenien el partit molt de cara.
0: Doncs es torna a avançar el Terrassa, el conjunt visitant que es marcarà el tercer gol just a punt d'acabar de finalitzar aquest tercer quart. 2-3 al marcador. Però bé, encara queda l'últim quart d'hora, últims 15 minuts per al Castelldefels intentar doncs, tornar a igualar el partit.
1: Doncs, Itxell, bé, aquí, res, segons... Ara sí, arribem al final del tercer quart. Castelldefels, Hockey Club 2, Club Deportiu Terrassa 3. Arribem aquí, bé, a l'últim quart, a Via Fèrria.
0: Doncs viurem els últims 15 minuts al Castelldefels en aquesta Lliga Iberdrola. A veure si en 15 minuts són capaces d'igualar el marcador i tornar-lo a capgirar. Ho han pogut fer abans, per tant, màxima esperança amb aquestes jugadores, el conjunt de Martín Castro, que vol marxar d'aquí amb una victòria, amb la seva afició al camp de la Via Fèrria. Com has vist aquest tercer parcial, David?
1: Doncs bé. Bé, perdona, abans de res, que ho recordem, no? El gol ha estat de pas a Luisiana, en aquest cas, aquesta jugadora del Terrassa. Doncs ha estat un tercer quart on, bé, he vist el Castelldefels amb una mica menys d'intensitat respecte als dos primers quarts, respecte a la primera part. Les he vist una mica desconcentrades, però bé, tenen 15 minuts per intentar cap ja situació i bé, tornar al nivell de concentració que tenien a la primera part.
0: Aquest és potser un dels hàndicaps que tenen les jugadores, que hi ha moments del partit on tenen aquestes petites desconnexions i amb una categoria com aquesta doncs passa factura. A veure si al final del partit podem parlar amb el seu entrenador, Martín Castro, perquè ens pugui explicar una mica la valoració d'aquest partit i també de la temporada.
1: Exacte, sí. Aquí, bé, aquí a la màxima categoria de l'hoquei femení no pots badar, perquè a la mínima ja tens tot el partit en contra, així que bé, sí, serà important, a veure si avui sí que podem parlar amb Martín Castro, que ens expliqui doncs, bé, com ha viscut el partit d'avui, sobretot tota la temporada.
0: I paral·lelisme també en l'altre partit, el del Club Egara Júnior, que també s'havia avançat en un moment a l'Egara per 2-1 quan anava perdent, exactament igual que el Castelldefels, i ara mateix tornen a anar també 2-3. Ha remuntat una altra vegada el Júnior, que es torna a posar per davant, igual que el Terrassa. Pel que fa al partit de Sanse Complutense Tennis, el Complutense que guanyen 2-1.
1: Doncs bé, sembla que s'estiguin posant d'acord en aquests dos partits i ara sí, comença aquí l'últim quart del partit entre el Castelldefels Hockey Club contra el Terrassa. Últims 15 minuts. Anem a veure si el Castelldefels pot intentar aquí aconseguir el gol de l'empat i, per què no, el gol de la victòria.
0: Doncs tant de bo puguem celebrar-ho avui aquí a Ràdio Castelldefels.
1: Doncs Itxell ara pilota pel Castelldefels, compta aquí amb la pressió de, bé, en aquest cas, de la jugadora de Maltosal 21, de 81, de la capitana de Maria Pino. Compta amb el Terrassa. Sobretot la jugadora de Martín Castro intenta no desconcentrar-se. I bé, seguir amb la intensitat que les ha descrit, que les ha caracteritzat en aquesta, bé, durant la primera part del partit. De moment, ara el Terrassa amb la pilota, la juguen amb l'Ena Alonso. Alonso endavant, compta amb aquesta pressió del Terrassa. Compte aquí la defensa del Castelldefels està molt atenta. Està molt atenta. Aquí, novament, a la pilota per Ana Paula, l'autora del segon gol. Compte aquí amb el Terrassa, que intenta construir aquesta jugada de perill. De moment, se'n va fora. Traurà ara el Castelldefels. De moment, tenen gairebé 3 minutets d'aquest últim quart.
0: I si avui acaba també la Lliga Iberdrola d'hoquei herba, l'altra lliga que acaba i finalitza també aquesta temporada 2025-26 és la Supercopa Femenina de Bàsquet i en res, en un minut, arrencarà el partit del Castelldefels que s'enfronta al Club Bàsquet Granollers. L'últim partit que juguen fora de casa, que recordem, el Castelldefels ja fa jornades, diverses jornades que va guanyar aquest campionat i la setmana del 4 al 7 de juny es jugarà a Cartagena les fases d'ascens per la Lliga Femenina 2.
1: Doncs podem dir que avui és un partit festiu.
0: Sí, avui ja és per gaudir, també se'ls servirà per preparar-se doncs, per aquesta fase d'ascens molt important, la primera que viurà el Castelldefels per pujar en aquesta categoria de Lliga 2.
1: Doncs Itxell, el Terrassa que ho torna a intentar aquí a Via Fèrria, compta, no, bé, aquí se'n va fora. Sobretot aquí Sara Belice, que està molt, molt atenta. Funció, compte que treurà Nona Balcells, aquesta falta. Nona Balcells enrere per Paz Luisana. l'autora d'aquest 2-3 a favor del Terrassa. Ara enrere per Ana Paula, l'autora del segon gol del Terrassa. Comptarà amb Florencia Belén Peñalba. Atenció ara, el Terrassa jugant la pilota, compta aquí, bé, aquí defensant-se la pressió del Castelldefels. Aquí bé, sentim a Martín Castro animant les seves jugadores.
0: Un últim esforç per les jugadores roig i negres que estan jugant els últims minuts de la Lliga Iberdrola.
1: Doncs, Itxell, bé, aquí hablant de suada valent i mai millor dit, per intentar aconseguir ni que sigui aquí el gol de l'empat. Però bé, les jugadores que no s'han rendit mai, que ho han lluitat sempre, han lluitat els partits fins al final, i avui no serà menys. Estarà amb Maria Pino, i quan aquesta pilota, Maria Pino endavant, no s'ha aquí entès amb les seves companyes, i serà novament pilota pel Terrassa. Ara compta, targeta groga per Nona Vancells, se'n va fora del terreny de joc. Però el Castelldefels, l'atenció ha d'aprofitar aquí el Castelldefels, el terreny està amb una jugadora menys. Ara compten amb 9 jugadores al Club Deportiu Terrassa.

0: ve aquí, ve Puro Atlètic aquí, de, ve, la part de Malena Serrano. Recordem avui les arbitres del conjunt, o sigui, del, de l'enfrontament d'avui, són Keti Gorgazde i Núria Izaguirre. Ara, bé, esperant aquí a treure compte amb una jugadora del Terrassa, que està bé. Aquí sempre se li ha afluixat la bamba. Sí, se l'està acordant bé, de moment, el joc que està parat. Aquests 8 minuts i 2 segons.
1: Doncs a poc ja per acabar aquest partit i sembla de moment que pot acabar en derrota. Últims minuts per al Castelldefels intentar almenys empatar aquest partit contra el Terrassa, on de moment van 2-3 al marcador.
0: Sí, ara sí, ja bé, en aquest cas. Bé, de moment ja sembla ser que ja es tornarà a reincorporar. Un moment per respirar una miqueta. Ara sí, ja es torna a reprendre el joc. De moment, compta pilota alta. Compta aquí amb la pressió del Terrassa. Compta que la juguen per la banda dreta. Enrere, ve aquí Maria Pino, la capitana. Bona defensa. Compta bé amb la pressió del Castelldefels. Llàstima aquí interposat al Terrassa. Vinga, aquí, últim esforç per intentar empatar aquest partit.
1: Quant resta per acabar el partit, David?
0: Doncs bé, ara mateix, a punt d'arribar als últims 7 minuts d'enfrontament. El marcador que es continua. Compte aquí, bé, bona passada aquí de la Celi Herrera. I llàstima aquí que no ha pogut arribar a Ana Rabasseda amb el dorsal 13. Ha estat una bona passada de... Ara, espera.
1: Doncs amb 7 minuts encara el Castelldefels pot marcar, fer algun gol més.
0: Sí, esperem ara a veure si poden pujar una miqueta la intensitat. Intentar aquí empatar. Bé, el temps que va passant. 6 minuts i 13 segons. 2-3 a favor del Club Deportiu Terrassa d'hoquei.
1: Com estàs veient el Castelldefels en aquests últims minuts de partit?
0: Bé, es nota la intensitat amb la que ha jugat. Bé, veig, bé, en aquest cas, a les jugadores ja una miqueta cansades, no? Amb el temps d'avui, amb aquesta calor, es nota, el content més de cansanci. Però bé, no baixant el ritme.
1: Veus possible l'empat o inclús la remuntada?
0: L'empat, sí. La remuntada la veig complicada. La veig complicada pel fet de que, bé, tot i que el Castelldefels no baixa la intensitat, no? El Terrassa, òbviament, està allà.
1: Doncs a veure si en aquests últims minuts pot arribar alguna acció de gol del Castelldefels, que puguin almenys situar un empat i poder acabar sense perdre aquesta temporada.
0: Exacte, i que sigui amb un puntet més.

0: Compte aquí al Terrassa. Sobretot aquí, que les jugadores del Castellafels a sobre. En aquest cas, aquí a sobre de Florencia Belén, Peñalba.
1: S'escolten ara els crits de les jugadores. Es nota aquesta intensitat en aquests últims minuts.
0: Sí, sí, aquí l'àrbitre té, té feina. Demanant aquí els jugadors de Martín Castro, demanant creuament. 4 minuts, 16 segons. El Castellafels, que se li està acabant el temps per intentar ni que sigui l'empat. Ve aquí ara Feli Herrera. Ve aquí Maria Pino, interceptant aquesta, aquest atac del Terrassa. Ara, pilota enrere, parlem Alonso, de Alonso endavant per Ana Paula. Novament enrere per Lena Alonso. Lena Alonso per Florencia Belén Peñalba. Ve aquí Maria Pino, sempre atenta. Sempre aquí amb Victoria Borgarucci. Punt d'arribada, últims 3 minuts de partit, s'acaba el temps. Sí, oh, Victoria Borgarucci, Victoria Borgarucci per Araceli, per Abril Bertramino. Abril Bertramino entrena per Elisabet Vielella. Elisabet per Sandra Monge. Sandra Monge... Maria Pino.
1: A veure si el Club Egara ens guia el camí, ja que han aconseguit l'empat 3-3. Veurem si el Castelldefels repeteix el mateix marcador que l'altre partit en joc.
0: Doncs sí, esperem. Esperem que pugui també marcar el 3-3. De moment està costant arribar a la porteria rival. En aquest últim quart li està costant molt arribar aquí a la porteria de Cèlia Milán. Però bé, a veure... Té, bé, ara mateix 2 minutets per intentar-ho. Bé, compta aquí amb la pressió del... Castelldefels. Aquí, en aquest cas, Estefania Soledad Pires demanant calma a les seves jugadores. Ara, de moment, el Castellà fins i tot entrar-li aquí a cop d'estic la pilota al Terrassa. De moment que pugen aquí, pugen les jugadores del Castelldefels. Tentant aquí les últimes jugades per empatar el partit, per arribar al 3-3 aquí al camp de la Via Fèrria. 1 minut i 15 segons. Bé, ara Araceli Herrera, iniciant la jugada. Araceli Herrera, enrere per, en aquest cas, a Carla Farinyes, amb el disfalt 8. D'aquí a Malena Serrano, del cadet, aquí lluitant la pilota. Important, amb els reforços aquí de Martín Castro, de les categories inferiors. Bé, aquí a la cerrera, compta... No, ha estat tot aquí, bé, Lena Alonso. Llàstima, perquè això ja està a punt d'acabar. 19 segons per arribar al final del partit. llàstima perquè el Castelldefels avui ha jugat molt bé, ha tingut la victòria a tocar.
1: Doncs sí, és una pena perquè ha fet el més difícil, que ha sigut capgirar el marcador just quan havien començat perdent el primer quart. I una pena que finalment els hagin tornat
0: doncs
1: a capgirar aquest resultat.
0: Doncs sí, Txell, ara sí, arribem al final del partit i al final d'aquesta primera temporada del Castelldefels Hockey Club en aquesta primera categoria aquí a la Lliga Iberdrola. Castelldefels de Club 2, Club Deportiu Terrassa d'Hockey 3.
1: Doncs finalment que no han aconseguit aquesta victòria, cap victòria aquesta temporada, les jugadores roig i negres. Una pena perquè han competit molt bé en aquest primer any a la màxima categoria estatal, però bé, ho intentaran, ho tornaran a intentar la temporada vinent a Divisió d'Honor B per tornar a pujar a aquesta categoria, ara que ja tenen més experiències les jugadores de Martín Castro. Quan són quasi bé dos quarts d'una, fem una miqueta de postpartit i a veure si podem parlar amb Martín Castro. Com has vist, quina valoració fas del partit, David?
0: Pues bé, un partit on, bé, no, en aquest cas, com vam comentar al principi, les jugadores de Martín Castro no jugaven res, ja sabien que havien descendit ja des d'abans de començar l'enfrontament, però bé, s'ha notat, no?, aquí, que avui juguen sense pressió. Bé, aquí Martín Castro saluda amb les seves jugadores. Es notava avui el partit, que era un partit on no jugaven res, un partit per gaudir aquí davant les aficionats i aficionades del conjunt local. Partit per acabar amb bon sabor de boca aquí a la categoria, a la màxima categoria de l'hoquei femení en aquesta Lliga Iberdrola. Mira, aquí ve aquí aquesta imatge, aplaudeixen aquí les jugadores de l'afició, moment emocionant. S'acaba aquí una temporada, la primera temporada en aquesta Lliga Iberdrola. Com m'has comentat, no? Això els servirà per, òbviament, per baixar la segon aquí a la Divisió d'Honor B i pujar amb aquesta experiència d'aquesta temporada aquí a la Lliga Iberdrola.
1: David, quina diries que ha estat la millor jugadora del partit?
0: Per mi, jo crec que, com sempre aquí, a la Celi Herrera, per mi ha estat una de les millors jugadores de l'enfrontament. Però bé, si m'hagués de quedar amb una, en aquest cas em quedaria en aquest cas amb l'autora del primer gol, en aquest cas de Victoria Borgarucci, que és una de les jugadores, de les màximes golejadores de l'equip, no? Ara doncs, acaba la temporada amb aquests 3 gols i bé, ha estat sempre en moments importants del partit.
1: I què destacaries que ha sigut el millor del partit i el pitjor, en aquest cas?
0: Jo, en aquest cas, sí que és cert que aquí al Terrassa doncs, també juga, en aquest cas sí que venia aquest partit jugant-se doncs, aquesta classificació, no?, pels play-offs per intentar mantenir la categoria. Ha aconseguit la victòria per 2-3, tot i que li ha costat perquè el Castelldefels li ha posat les coses molt difícils. En aquest cas, millor o pitjor, jo em quedaria amb els dos equips. Sí que és cert que l'últim quart el Castelldefels doncs, ja ha perdut pistonada i bé, ja han acabat molt, molt cansades.
1: Doncs bé, mentre deixo que vagis a parlar amb Martín Castro, a veure si podem tenir també tant a l'entrenador com a alguna protagonista aquí. Nosaltres fem la ronda de resultats quan passen 2 minuts de 1:15. Ahir dissabte 23 de maig es van jugar 3 partits. En futbol sala, el senyor masculí del futsal Castelldefels va guanyar el penúltim partit de Lliga davant el Balaguer per 4-2, partit corresponent a la jornada 30 de Tercera Nacional. En futbol, triomf del Vista Alegre en l'anada de la fase 1 de la promoció d'ascens a Segona Catalana. El resultat va ser de Camprodon 0, Vista Alegre 2, i derrota del sènior femení d'handbol, que no aconsegueix fer-se amb el títol de Primera Catalana al perdre davant el Vilanova del Camí B per 21-23 en la tornada de la final dels play-off. Avui diumenge s'han de jugar 3 partits més. Acabem de viure en directe l'última jornada de la Lliga Iberdrola d'hoquei herba al camp de la Via Fèrrica, acabat amb derrota del Castelldefels davant el Terrassa per 2-3. A un quart d'una havia d'arrencar la jornada 29 de la Supercopa Femenina de Bàsquet entre el Granollers i el bàsquet femení Castelldefels, però que ara s'han endarrerit a causa d'un altre partit i tot just acaba de començar. I a la tarda, un quart de 8, el sènior femení del futsal Castelldefels disputarà la jornada 16 a la plaçada del mes de febrer al camp de l'Alzina. Doncs aquests són els resultats i partits pendents de jugar aquest cap de setmana. Tornem a veure la Via Fèrria, on hem viscut aquest partit d'hoquei herba femení entre el Castelldefels i el Terrassa. David, creus que tindrem protagonistes per comentar el partit?
0: Doncs bé, d'augment aquí esperant, no? Estan fent aquí la rotllana final, totes les jugadores i l'staff tècnic. Així que bé, d'augment... estic aquí esperant, no?, que acabin aquesta rotllana, última rotllana de la temporada, última rotllana tècnica. Així que bé, ara us aviso.
1: Doncs mentre esperem a tenir protagonistes, anem a veure com evoluciona aquest partit de bàsquet femení que tot just fa 40 segons que ha arrencat i tenim la primera cistella del partit del Castelldefels, 0-2, quan en queden 9 minuts d'aquest primer parcial. Ara ataca el Granollers, l'equip local que intenta de triple i finalment s'estavella a la cistella i torna al rebot que queda per al Castelldefels, que munta el seu nou atac, a veure si pot aconseguir. Ara l'intent de triple no amaga, intentarà tirar de 2 a aquesta cistella, però finalment perd la pilota i es queda el Granollers amb aquesta jugada. Doncs de moment el Castelldefels, que ha començat avançant-se al marcador amb aquest 0-2, quan resten 8 minuts i mig per aquest primer quart, torna a intentar-ho el Granollers una altra vegada per la banda esquerra, penetra cap a dins, intenta la cistella 2-2 i finalment cap a dins 2-2 al marcador i a més en falta veurem aquests tirs lliures del Granollers. Es prepara pel llançament a la jugadora de l'equip local, la dorsal número 6, per fer aquest llançament de tir lliure. Bota la pilota, mira fixament a la cistella, el llançament i va el primer que falla. Veurem el segon tir lliure d'aquesta jugadora que es prepara. El tir del segon que també falla i es queda el rebot al Castelldefels que ràpidament per la banda dreta intenta avançar. Falta per raó que rebota ara la jugadora del Castelldefels i serà possessió per l'equip del Baix Llobregat. Traurà ara el Castelldefels, esperant que xiuli l'àrbitre que pugui reprendre el joc. Ara sí, treu per la banda esquerra, és la número 12 del Castelldefels, que intenta contactar amb la pivot, ho aconsegueix, pivota, bota i a veure si pot aconseguir finalment. No, ha xiulat falta en aquest cas del Castelldefels i torna a muntar l'atac al Granollers. 0-2 al marcador quan resten 8 minuts d'aquest primer parcial. Recordem que el Castelldefels ve de perdre l'última jornada. De fet, després d'aquesta gran ratxa de dues temporades pràcticament senceres guanyant, un cop ja van aconseguir el títol de la Supercopa Femenina, va ser quan van arribar aquestes derrotes, dues en aquesta temporada, la jornada anterior i fa 3 caps de setmana, que el Castelldefels ja havia baixat una mica la guàrdia després d'haver aconseguit aquest títol i que aprofita ara doncs, per fer més rotació amb les jugadores i practicar una mica de cara a aquesta promoció d'ascens tan important que viuran del 4 al 7 de juny a Cartagena, i ja es coneix la seu. A Cartagena, el Castelldefels que intentarà pujar de categoria categoria per primera vegada a la Lliga 2, la primera categoria estatal que podrà viure el sènior femení del Castelldefels, i doncs l'experiència que ja tenen el sènior masculí jugant, competint aquí a nivell estatal, doncs també la viuran les jugadores de Mònica Lázaro després d'una temporada espectacular a la primera, el primer any a la Supercopa femenina, primer any que aconsegueixen doncs en aquesta primera categoria màxima catalana, i han sumat 50 punts en un moment en aquesta temporada. Falta de concloure aquest partit d'avui, que de moment van per davant al marcador contra un Granollers que es troba en la sisena posició amb 44 punts, un menys que el Roser, que va guanyar també ahir amb 45 punts, i el Premià, que està a la quarta posició, també amb 45, després d'haver perdut també ahir. El grup Barna, que està a la tercera posició amb 46 punts, i segons el Club Bàsquet Igualada amb 22, molt ajustada a aquesta part de la taula. A partir de la zona mitja, la setena posició, el Vedruna B, que té 42 punts, vuitenes el Vedruna Gràcia amb 40, el CCA, 8-9, amb 39 punts, empatades amb el Cerdanyola, que ahir va perdre 39 punts també, els mateixos que el Loquillo femení Sant Adrià, 11 amb 39, 12 el Tordera amb 35 punts,
0: aquí l'Espanyol... Martín Castro.
1: Sembla que tenim ja aquí el tècnic del Martín Castro. Anem a escoltar les declaracions del míster.
0: Martín, ¿qué tal? En directo para Radio Castelldefels. Bueno, una lástima que habéis tenido a tocar, ¿no?, esta primera victoria de la temporada. Bueno, ¿cómo valoraría este partido, el partido de hoy, que bueno, en este caso no os jugabais gran cosa?
2: Bueno, ha sido duro. Aunque no jugáramos o el resultado no influyera en las posiciones de la liga, igual queríamos ganar. Creo que eso se notó, las chicas lo hicieron notar desde el primer minuto. Pues ese fue un partido que fue con mucho roce, con mucho ataque, mucho intercambio de jugadas, defensa, contragolpe. Y sabíamos que iba a ser así, y bueno, por detalle se nos ha escapado, pero el objetivo igual era ganarlo, más allá de que el resultado no influyera.
0: Y esto ha sido un partido complicado, ¿no? Encima con el tiempo de este, mucho calor, y también con el Tarrasa, que también se jugaba en nuestros playoffs para mantener la categoría. ¿Cuáles crees que han sido las claves de este partido?
2: El partido, bueno, creo que el penalti, que de hecho sabíamos que nos iban a hacer ese penalti y no lo pudimos defender, creo que por ahí estuvo clave. Y me parece que el haber estado 5 minutos con una jugadora menos por la tarjeta amarilla, que fue ahí cuando nos marcan el tercero, también influyó mucho en el partido. Que no creo que los árbitros hayan fallado, me parece que estuvieron correctos en sus decisiones y todo, y nada, son detalles que te hacen ganar o perder.
0: Primera temporada, ¿no?, en esta Liga Iberdrola, ha sido bueno, una temporada complicada. ¿Con qué te quedas? ¿Qué crees que os ha faltado para bueno, intentar ganar más partidos?
2: Bueno, prefiero ver un poco lo que hemos hecho también primero. Creo que valoro mucho el esfuerzo de las chicas. Hemos entrenado prácticamente muchas semanas, 4 días a la semana, algunas 3, muchas sesiones de vídeo, le hemos dado mucho estudio a todos los detalles. Sé que las chicas han trabajado mucho y eso lo valoro. Creo que nos ha faltado un poco de experiencia y madurez, que era lógico, siendo la primera temporada en División Honorá. Pero bueno, también nos llevamos mucha experiencia, la experiencia de haber estado, de haber competido. Cada partido buscamos competir, aún así con los equipos top de la liga, y en todo hemos hecho grandes partidos y hemos estado a la altura.
0: Muy importante, sobre todo la experiencia que habéis adquirido. Para acabar, ¿qué nota le pondrías a la temporada?
2: Un 7. Un 7, bueno, no sé bien cómo son las notas aquí, pero el 7 es un aprobado, digamos, porque sabíamos que esto era posible, pero lo importante era de qué manera se diera. Y creo que se ha dado en un contexto donde hemos trabajado, donde hemos crecido, donde hemos no conseguido el resultado que buscábamos, pero sí muchas cosas que buscábamos. Hemos conseguido crecer, hemos conseguido tener experiencia, madurez, y al final mi primera temporada con el equipo y hemos afianzado muchas cosas.
0: Pues Martín, muchas gracias. Esperemos verte el año que viene, ¿no?, luchando ya desde el primer partido para volver a subir a esta categoría. Y bien, mucha suerte, a seguir, y sobre todo suerte.
2: Bueno, muchas gracias.
0: Doncs bé, Txell, bé, aquí les paraules de Martín Castro. Bé, sobretot satisfet, sobretot molt important aquesta satisfacció que ha tingut de les jugadores, no? I bé, com ell ha comentat, no? Ha estat una temporada complicada per la falta d'experiència en aquesta categoria, no? En aquesta màxima categoria de l'hoquei femení, d'aquesta divisió d'honor A. I sobretot també, no? Destacar la primera, que ha de ser la primera temporada amb les jugadores.
1: Sí, una llàstima, els resultats no han acompanyat, però almenys sí que ens quedem amb aquesta part positiva, no? Que és l'experiència que han viscut les jugadores, que han crescut molt i que tornaran més fortes, segur, no tinc cap dubte que la temporada vinent tornaran a estar allà dalt lluitant per pujar de categoria, així que també molt positiu això que s'emporten les jugadores, aquesta experiència d'haver jugat i competit contra jugadores de grandíssim nivell.
0: Doncs sí, Chelsea, sobretot destacar això, no? S'han enfrontat, doncs, equips històrics d'aquesta Lliga Iberdrola, no? Sobretot com el partit que vam poder veure aquí contra el Júnior, que era un partit molt, molt complicat, no? Amb jugadores molt experimentades, i però bé, com ha dit, no? Una de les seves declaracions, no? Que ha dit que bé, han agafat, no? Doncs aquesta maduresa i aquesta experiència, no? En aquesta primera temporada de Lliga Iberdrola, que sobretot els hi farà... serà un punt a favor quan la temporada vinent, quan bé, en aquest cas es juguin tornar a pujar en aquesta categoria, ja doncs amb aquesta experiència adquirida aquesta temporada.
1: Doncs moltes gràcies, David, per haver-nos narrat aquest partit. Ens trobem ara a l'estudi, deixeu que vinguis cap aquí i tanquem doncs aquesta carpeta d'hoquei herba femení.
0: Molt bé, sí, un plaer, com sempre. Doncs bé, ara marxo corrents cap a l'estudi. Fins ara.
1: Fins ara. I la resta de partits, que de moment el que tenim finalitzat és el Club Egara Júnior per 3-4. Finalment s'ha imposat també per la mínima el Júnior, igual que el Terrassa, el Castelldefels 2-3. També acaba de tot just finalitzar el Sant Complutense contra el Tenis 2-1, victòria de l'equip local. A punt d'acabar, el Real Sociedad Unión Deportiva Taburiente, que finalment ha arribat al primer gol del partit, 1-0. I també, per altra banda, el 2-2 que hi ha entre l'Atlètic Terrassa i el Real Club Polo. Per altra banda, partit estranyíssim, el que s'està vivint de bàsquet a la Supercopa Femenina, amb poc encert, de moment, ara que falten 4 minuts per acabar el primer quart i només van 0-5, tot just acaba de notar el Castelldefels. Doncs bé, ens quedem de moment aquí, fem una pausa i tornarem amb veus dels protagonistes. Fins ara.

0: Ja tornem a ser aquí, falten 10 minuts per la una del migdia i seguim amb protagonisme. Ahir el futbol sala, el sènior masculí del futsal Castelldefels va disputar el seu penúltim partit de la temporada a casa davant el Balaguer, un duel important per seguir tancant el curs amb bones sensacions i que a més els permetia confirmar la seva posició a la classificació. Victòria del futsal Castelldefels per 4-2 davant el Balaguer, que el duel no va començar bé pels interessos dels grocs perquè al minut 3 els lleidatans avançaven al marcador, però la reacció al Castelldefels va ser immediata i amb nom propi, Lenny Ramos. El jugador groc capgirava el marcador amb dos gols pràcticament consecutius al minut 6 i 11 per donar avantatge als locals abans del descans. A la represa, el Castelldefels va sortir amb empenta i Néstor ampliava diferències només començar la segona meitat situant el 3-1. Tot i això, el Balaguer no va avançar els braços i al minut 29, Pau Rosauro retallava distàncies posant emoció al en final del partit, però a l'últim minut va aparèixer de nou Lenny Ramos per completar el seu hat-trick i sentenciar el duel amb el definitiu 4-2. Una victòria que permet al Castelldefels consolidar-se en aquesta quarta posició en el seu primer any a tercera nacional i assegurar-se la continuïtat a la categoria una temporada més. I per comentar aquesta victòria i també fer balanç d'aquest tram de final de temporada, saludem a Carlos Romo, entrenador del futsal Castelldefels. Buenos días, Carlos.
1: Hola, buenos días.
0: Primero de todo, felicidades por la victoria de ayer, 4-2 contra el Balaguer. ¿Cómo valoras el partido?
1: Pues bien, la verdad que bien, como bueno, la has resumido tú bastante bien. Empezamos, bueno, se adelantaron ellos, pero la verdad que teníamos el partido dominado. Lo que pasa es que no finalizábamos lo que eran las jugadas. Tuvimos muchas ocasiones de gol. Y luego la verdad que nos pusimos el mono de trabajo y bueno, picando piedra y todo el partido muy muy intensos, al final conseguimos ganar el partido.
0: ¿Salió el partido que tenías planteado?
1: En un principio sí y no. Planteamos el partido, sobre todo, bueno, todos los jueves analizamos arriba por vídeo, pero como te digo, no nos pudimos ir del partido de más goles, ¿no? Uh-huh. Porque lo teníamos planteado de otra manera, porque sabíamos que si nos poníamos por delante, ellos se ponían muy en línea, hubiera sido más fácil conectar con Pivo. Teníamos trabajado otro sistema de ataque, pero bueno, a veces los partidos van como van, y bueno, y por suerte, la verdad que el equipo estuvo bien en todas las líneas y nos pudimos llevar los tres puntos.
0: ¿Cuáles dirías que fueron las claves de la victoria?
1: Bueno, las claves de la victoria fueron la intensidad defensiva. Estuvimos bastante bien defensivamente. Como te digo antes, ya lo teníamos trabajado y no encajar goles, ¿no? Nos faltó un poquito en las últimas jornadas, nos está faltando la finalización, ¿no? Mm. Es una de está pegando porque tenemos muchas ocasiones de gol y nuestra efectividad no es de que te cae la puerta. Si fuera de cara a la puerta, los partidos se pondrían de otra manera y podríamos jugar otro tipo de partidos. Pero bueno, como te digo, tenemos una buena dinámica, estamos ganando los últimos partidos y la verdad que eso es bueno y fruto del trabajo que están haciendo los chavales.
0: Más allá del resultado, ¿con qué te quedas del partido de ayer?
1: Bueno, nos quedamos con ganas. Es un momento de la temporada que ahora, bueno, estamos para quedar entre los cuatro primeros, ahora ya vamos a quedar cuartos. Uh-huh. Y es motivar a la gente, ¿no? Es lo que les digo yo cada partido, les digo que tenemos que salir con el hambre de como si tuviéramos que ganar un título de liga, de que no bajemos los brazos, que no da igual la temporada y bueno, los chavales la verdad están poniendo todo y me quedo con la actitud de los chavales, ¿no? Que salen, que muerden y que quieren ganar los partidos, ¿no? Y eso la verdad que la competitividad es bonito de trabajar por un entrenador.
0: Este es el primer año del equipo en tercera nacional, ya habéis quedado, como has dicho, también cuartos. ¿Qué valoración haces en líneas generales de la temporada?
1: La línea general es bien. Por poner un pero, han sido la falta de jugadores, hemos tenido situaciones de lesiones, por desgracia. Eso es un tema dentro de nuestro deporte, es el mayor lacre que podemos tener, han sido algunos de la graduación, en este caso de ligamentos cruzados, y luego hemos tenido situaciones laborales y nos ha faltado esa competitividad para poder luchar entre los tres primeros, ¿no? Pero bueno, creo que hemos sentado las bases y que bueno, que podemos trabajar para un futuro, para ver si podemos uh-huh. hacer algo un poquito mejor. Pero bueno, en líneas generales yo creo que está muy bien, primer año, de los cuatro primeros y compitiendo, que eso es importante también.
0: Pues esto es lo más importante. ¿Qué dirías que ha sido el punto fuerte del equipo este año?
1: El punto fuerte del equipo ha sido que somos un equipo que mete muchos goles y, aunque no me lo preguntes, nuestro punto débil es que tenemos que encajar menos goles.
0: Claro.
1: Te respondo a la otra pregunta, no sé si le vas a hacer, pero está muy bien que metamos. Como puedes ver, no sé si somos el segundo o tercer más equipo que mete goles, pero tenemos una carencia que tenemos que trabajar un poquito en que no nos metan goles. Nos han metido goles muy tontos. Hemos trabajado durante la temporada, pero bueno, eso es una parte mía, de entrenador, que hay que trabajar para el futuro.
0: ¿Firmabas esta posición a principio del curso?
1: No. Siempre luchas por algo más, ¿no? Siempre luchas por algo más, pero ahora, viendo la temporada, las situaciones que hemos tenido, pues bueno, yo creo que a mí particularmente me hubiera gustado quedar tercero allí. Había situaciones, porque en campo de Esparraguera no suceden unas cosas, pero bueno, yo siempre me gusta luchar por más y no hubiera dicho al principio de quedar cuarto. Siempre me gusta quedar en una posición más avanzada.
0: Aún queda un partido pendiente, que es el de la jornada 19, a jornada contra el Eixample. ¿Cómo encaráis este último duelo?
1: Pues mira, lo encaramos, como te he dicho antes, lo que le he dicho a los chavales, terminar con esta dinámica. Tenemos una dinámica muy buena de resultados y ser un equipo sólido. Me gustaría, esta semana vamos a trabajar un poquito, de hecho, de la finalización, porque es nuestra carencia, y aunque no te juegues nada, yo soy de los que dice que hasta final de temporada tienes que jugar como si te jugaras la final de la Champions. Competir, yo les pido competir y terminar la temporada con los 3 puntos, y si podemos dar buenas sensaciones, pues mucho mejor.
0: Y ahora que la temporada ya toca su fin, ¿cómo te planteas el futuro?
1: Bueno, ahora nos vamos a juntar con el club y vamos a intentar hacer un análisis, ¿no? Un análisis tanto deportivo en general, y vamos a intentar buscar soluciones a los problemas que ha habido, ¿no? Ahora toca, cuando la semana que viene termine, plantearse todo lo que estás diciendo y buscar para intentar competir y ¿por qué no?, intentar luchar por un futuro ascenso.
0: ¿Ves al equipo preparado para dar este paso más el año que viene?
1: Sí, con algunos pequeños cambios que hay que hacer, yo creo que sí, ¿no? Hay que ser valiente, hay que ser creativo y luego ser realista, ¿no? Ser realista a todo lo que ha sucedido y, por supuesto, buscar soluciones. No es una mala temporada, ni mucho menos, pero dar un pasito más adelante. Creo que el club está preparado y todos tenemos que estar preparados, ¿no?, para eso.
0: ¿Qué cambios crees que hay que hacer?
1: Bueno, son algunos de estructura, algún pequeño cambio de jugador, alguna posición, tampoco sin volvernos locos, por lo que te comentaba, las carencias que estamos teniendo. Últimamente, pues tenemos falta de jugadores. Ayer nos tuvimos que llevar 2 juveniles, iban a venir 3 juveniles, y entonces, y también dentro del club, el señor B ha subido a preferente, es una categoría que está muy bien. También trabajar con sub-23, tener un grupo sub-23, porque el objetivo, poquito a poco con los años, tiene que ser que los jugadores del B suban. Yo estoy muy contento porque he hecho debutar a 3 chicos de juvenil, a 3 chicos del senior B, y eso también tiene que ser una motivación para los chicos del club que suban al primer equipo, ¿no? Eso, y bueno, una serie de cambios en general, no es uno en concreto, y creo que con esto podemos dar un salto para poder luchar por ese ascenso que te estoy comentando.
0: Para acabar, Carlos, ¿qué nota le pones a la temporada?
1: Pues le pongo un 7, le pongo.
0: Buena nota.
1: Sí, pues, más que nada es por el club se ha portado muy bien, tanto conmigo como el equipo. Los chicos, como te digo, están bien, pero bueno, creo que no se puede dar un aprobado, porque creo que en tercera nacional quedar cuartos es un buen sitio, pero para ese 8, 9 o 10 creo que tienes que quedar entre las 3 posiciones y sobre todo luchar por un ascenso en primero o segundo.
0: Pues esperemos que esto llegue la temporada que viene. Felicitarte por la temporada que habéis hecho este año, el primer año en tercera nacional. Muchas gracias, Carlos Romo, técnico del Fútbol Sala Castelldefels, y que vaya muy bien el último partido de temporada.
1: Muchísimas gracias a vosotros. Adiós, un saludo.
0: Adiós, buenos días. Doncs les paraules de Carlos Romo, el tècnic del futsal Castelldefels, que ahir va poder guanyar 4-2 al Balaguer en aquesta jornada 30 de la tercera nacional. Queda un partit pendent, que és la jornada de la jornada 19, si no recordo malament, del febrer, que es va haver de plaçar per aquella vaga arbitral. I doncs només queda un partit per concloure en aquesta jornada, que és el Penyes-Plugues Alforja d'aquesta tarda a les 6. I per altra banda, la resta de partits, victòria de l'Arrels per 8-1 a l'Andorra, el Sant Sadurní, que va perdre 4-5 contra el Salou, el Pardinyes 4-7 va perdre davant l'Atlètic Vilatorrada, l'Esparreguera, que es va imposar 6-2 a l'Eixample, Sant Joan d'Espí, que va guanyar 5-3 al futsal Vilomara, i la Barca Monistrol i el Frederic Mistral, que van empatar a 4. Una classificació de tercera nacional que ha acabat. De moment, sembla que hi ha victòria del Sant Joan d'Espí, que estava molt igualat al Vilomara, però ahir la derrota del Vilomara va fer impossible doncs, poder guanyar, perdre aquesta primera posició que ha tingut tota la temporada el Sant Joan d'Espí i que ara mateix es troba amb 72 punts. La segona posició, doncs, el Vilomara amb 65, tercer és l'Esparreguera amb 60, quarts, com dèiem, el Castelldefels amb 56 punts, en la cinquena posició l'Alforja amb 48, 600, la Red amb 46, el Salou amb 45 punts en la setena posició, a la vuitena el Sant Sadurní també amb 45, un punt menys que té l'Eixample en aquesta novena posició, en la decena l'Andorra amb 36 punts, 100, el Frederic Mistral amb 33 i el futsal Atlètic Vilatorrada en aquesta dotzena posició amb 30. Ja en descens no compensat es troba el Balaguer a la tretzena posició amb 26 punts i en descens a la Barca Monistrols, 14 amb 23, 15 al Pardinyes amb 20 i 700 al Penyes-Plugues amb 14 punts. Doncs, fet aquest repàs de futbol sala masculí, deixem un moment aquest esport perquè Castelldefels es prepara per viure un cap de setmana molt especial amb l'arribada d'un nou esdeveniment esportiu que apunta al des del primer moment. Del 29 al 31 de maig, l'Estadi Municipal de Pitort acollirà la primera edició de la CICAP, la Castelldefels International Cup, un torneig internacional de futbol 7 en categoria prebenjamí que neix amb la voluntat de convertir-se en un referent dins del futbol base. Durant 3 dies, la ciutat reunirà algunes de les millors pedreres del futbol europeu. Parlem d'equips ni més menys com el Futbol Club Barcelona, el Real Madrid, el Paris Saint-Germain o l'Espanyol, entre molts altres. Un cartell de primer nivell per una competició que també vol donar espai al futbol base del territori, combinant grans clubs amb equips locals en un entorn competitiu però també formatiu. El torneig es disputarà en partits curts i dinàmics de 20 minuts i en fases finals que es decidiran fins i tot els penals en cas d'empat, un format pensat per mantenir l'emoció fins al final. Més enllà dels resultats, la CICAP vol ser una experiència. Futbol, convivència i oportunitat de veure de ben a prop els primers passos de les futures estrelles. I doncs per conèixer tots els detalls d'aquest nou torneig que arriba a Castelldefels, saludem ara a un dels seus organitzadors, Carlos de Frutos. Bona tarda, Carlos.
2: Bona tarda.
0: Explica'ns, com va néixer la idea d'organitzar el torneig CICAP?
2: Doncs bé, neix sobretot de l'experiència, sobretot d'una de les persones que està al darrere de l'organització del torneig, de manera més principal, podríem dir, que és en Paco Revert, amb experiència en entitats professionals, entre d'altres del Futbol Club Barcelona. I bé, ell, després d'anar a molts tornejos i de viure i veure moltes experiències, doncs va entendre que Castelldefels era un lloc idoni per organitzar un torneig d'aquesta categoria prebenjamí, en aquest cas prebenjamins de segon any, pel seu emplaçament, pel seu marc, pel seu entorn, i bé, amb una sèrie de gent que hem treballat colze a colze amb ella en aquests mesos, doncs ha anat prenent forma l'organització d'aquest torneig fins que ha cristal·litzat en la seva primera edició, que tindrà lloc entre el divendres i el diumenge vinent a l'Esportiu Municipal de Pitort.
0: Quan comenceu a treballar-hi amb aquest projecte?
2: Doncs bé, podríem dir que fa aproximadament un any, no? Va sorgir la primera proposta. Evidentment, el primer que s'havia de tenir clar era en quina instal·lació es podia dur a terme el torneig dins de la ciutat de Castelldefels, perquè ja sabem que infraestructuralment, pel que fa al tema futbolístic, Castelldefels malauradament és deficitari, no? És una ciutat que no compta precisament amb tots els usuaris que ens agradaria per poder fer aquesta mena de coses, i al final, en consens amb l'Ajuntament de Castelldefels i amb el British School of Barcelona, doncs es va decidir que l'EM Pitort doncs, era el millor lloc, I a partir d'aquí, no, un cop ja el lloc estava clar, vam començar a treballar, o es va començar a treballar, sobretot en la idea del torneig, es va decidir que fos de 32 equips, i la idea és que hi prenguessin part, doncs, bona part dels millors planters de la futbol català, espanyol i fins i tot europeu, com és el cas del Paris Saint-Germain, per exemple, que també farà cap al torneig del proper cap de setmana.
0: Clar, què significa per al torneig tenir equips, com bé deies, no? El Barça, el Madrid o el PSG?
2: Bueno, significa que, evidentment, al darrere l'experiència i el coneixement d'algú amb un contacte directe amb aquests planters, no? L'experiència d'estar tants anys de clubs grans, doncs finalment et dona contactes, és important, i sobretot li dona prestigi al torneig, i creiem també que li dona prestigi a la ciutat de Castelldefels, no? Que és capaç d'emmarcar un torneig on algun dels principals clubs futbolístics del món, no? I tenen els seus millors prebenjamins jugant tot un cap de setmana, no? Per tant, jo crec que és una aposta guanyadora per la ciutat. També recordem que hi ha dos equips de Castelldefels que hi participen, no? Que són el British School of Barcelona i la Unió Esportiva de Castelldefels, i és una aposta guanyadora, evidentment, també pel torneig, que esperem, a més, que tingui vocació de permanència.
0: Clar, ara t'anava a preguntar, no?, per aquests clubs locals. Era important combinar equips grans amb el futbol base del territori?
2: Sí, evidentment, era molt important, i a més la idea, a part de convidar els castelldefelencs, que això donava per descomptat, era també el que prenguessin part del torneig algunes de les entitats més importants del futbol base català, com així és. La gran majoria de les del nostre entorn, que són de primer nivell, estil l'Escola Futbol Gavà, Associació Esportiva Prat i de més, i també d'altres, com el Gimnàstic de Manresa, que ja sabem que està associat al Futbol Club Andorra, entre d'altres, el Vilassar, que està campió de Catalunya per l'enjamin les últimes dues temporades, etcètera, etcètera. És a dir, està el millor de cada casa combinat amb grans entitats, amb grans planters del futbol mundial, no només Barça, Madrid i PSG, sinó que venen, evidentment, Espanyol, Girona, València, Betis, etcètera, no?
0: Sent la primera edició, quines sensacions teniu abans de començar?
2: Bueno, sensació que hi ha molta feina per fer, evidentment, aquests últims dies, perquè l'organització d'un torneig d'aquestes característiques és complexa, i també d'il·lusió, perquè, evidentment, un torneig així és una novetat a Castelldefels, un torneig d'aquesta magnitud, i jo crec que també l'Ajuntament, cal dir que ha col·laborat de manera molt activa en l'organització del torneig, està donant un ple suport, i esperem que surti tot bé, que no hi hagi cap imponderable d'aquests que no pots preveure que acabi afectant el torneig. El temps sembla que acompanyarà, per tant, bueno, aquesta barreja d'expectació, il·lusió i ganes que tot comenci, acompanyat de molta feina que encara queda per fer.
0: A nivell organitzatiu, quin ha estat el repte més gran fins ara?
2: Home, sens dubte el repte més gran és el de, sobretot, encabir els equips que venen de fora de Catalunya a nivell d'hotels i viatges, desplaçaments i tota aquesta mena d'història, perquè, evidentment, això no és fàcil, això necessita de tota una logística i, evidentment, hi ha uns costos i de més, que és el repte segurament més gran, no? És veritat que Castelldefels té un teixit hoteler, podem dir, amb músculs, però també és cert que és temporada que comença a ser alta, no és temporada alta 100%, però ja el darrer cap de setmana de maig és un cap de setmana amb molts esdeveniments, el temps a més està acompanyant, i això segurament també ha complicat les coses, no? Perquè hi ha moltes reserves fetes i de més, o sigui que, bueno, segurament aquest tema és el tema més complex, ha estat el tema més complex de tot a nivell purament organitzatiu.
0: A nivell de format de la competició, explica'ns com serà aquest torneig.
2: Bueno, seran 8 grups de 4 equips, i es dividirà després de la fase de grups en fase or A, que són el campió de cada grup que lluitarà pel títol principal, no? La fase or B, els segons de cada grup, doncs disputaran una fase principal per guanyar el segon títol principal, però el de consolació, per entendre'ns. Uh-huh. Després, els tercers de cada grup... Ah, no. Els tercers de cada grup... Els tercers de cada grup jugaran la fase plata A, és a dir, el títol de consolació pur i dur, i els quarts de cada grup, evidentment, jugaran també la fase de consolació B, la fase plata B, per fer-se amb el títol de la segona consolació. No? És a dir, el que es vol és que tots els equips juguin el mateix nombre o més o menys el mateix nombre d'equip, de partits, perdó, independentment de si lluita en partit principal, que és el de la fase or A, o si juguen pel últim de consolació, que és el de plata B. El que es vol és això, no? Una quantitat de partits importants i que tothom jugui més o menys el mateix nombre de partits i que gaudeixi del torneig i de la ciutat.
0: Clar, aquest és un format pensat per fer-lo més atractiu, no? I a més, amb aquests partits curts, aquestes fases finals, es buscava una mica això.
2: Sí, evidentment, al final els partits seran de 18 minuts els partits de la fase de grups i fins a la semifinal 18 minuts a temps corregut, però segurament hi haurà pausa d'hidratació perquè, evidentment, sí, amb la calor que està fent, s'ha de fer pausa d'hidratació sí o sí. Després, el que està clar és que la semifinals i finals seran de 22 les semifinals i de 24 minuts, que és una mica el format del que suposaria un partit rebenjamint normal, el que seria mig partit. No cal oblidar que els partits rebenjamints habituals són 4 quarts de 12 minuts des d'aquesta temporada. Fins a aquesta temporada eren de 10, aquesta temporada ja són de 12. I, clar, volem això, que sigui com mig partit, perquè sigui més ràpid, perquè sigui més dinàmic a les fases finals, i de 18 perquè tinguin encara més ritme, que també, òbviament, els nens d'aquestes edats, amb el nivell que tenen, són capaços de jugar-los a primer nivell, no? I la veritat és que tenim moltes ganes de veure'ls, perquè normalment es gaudeix molt de la qualitat que ja tenen, tot a la seva edat, aquests joves jugadors.
0: La competició va del 29 al 31 de maig. Com estan estructurats els dies?
2: Perdó, que s'ha tallat una mica, per favor.
0: Sí, la competició va del 29 al 31 de maç. Com heu estructurat el torneig?
2: Doncs la fase de grup començarà divendres a la tarda, amb un tram inicial d'encontres. Es desenvoluparà tot el complet, a partir d'així, en els diferents grups per completar tota la fase inicial durant el dissabte, i el diumenge arribarà a la fase final de les diferents categories, no? La Or A, Or B, Plata A i Plata B, no? El torneig aproximadament està previst que conclogui entre 4 i 5 de la tarda del diumenge, i es començarà a jugar segurament a partir de les 3, si no recordo malament, de les 6 de la tarda el divendres.
0: Què espereu de l'ambient durant aquests 3 dies de competició?
2: Bueno, farem un bon ambient, farem molta il·lusió per part de tothom, perquè sí que és veritat que en aquestes edats ja sabem que tant els nens com les famílies, doncs, evidentment, ho donen tot, sempre hi ha bon ambient, són les primeres passes, els primers anys dels jugadors al món del futbol, i això sempre genera una il·lusió extra, i, bueno, el que esperem és això, que les graderies s'omplin, que segur que s'ompliran, i que hi hagi el millor ambient possible, i que tothom tingui clar que això és un torneig, i que no és cap lliga ni hi ha res importantíssim en joc, més enllà d'un torneig formatiu per gaudir del futbol sense més.
0: En la fase de grups, contra quins equips s'enfrontaran els equips de Castelldefels?
2: Bueno, ara no ho tinc a mà, no ho recordo directament, però sé que el Britis està en el grup del Barça, del Futbol Club Barcelona, i el Castelldefels està en el grup del Paris Saint-Germain.
0: Déu-n'hi-do.
2: Recordo, crec que el Castelldefels està també, el grup del Castelldefels, crec que està també una tecnificació anglesa, bueno, una tecnificació que és de Manchester, que acull jugadors, entre d'altres, de Manchester City, Manchester United i algun del Liverpool, no? Aquestes tecnificacions que fa avui en dia a nivell de futbol base, i crec que està en el grup també del Castelldefels, i bé, això és el que em puc dir, ara no tinc a mà tot el programa del torneig, però sé que és això, no? Que el British juga contra el Barça segur en la seva fase de grups, i que el Castelldefels jugava contra el Paris Saint-Germain.
0: Molt, molt de nivell ja en aquests grups, en aquesta primera ja fase de grups. Hi ha algun partit que tingueu especial ganes de veure?
2: Home, més que un partit, el que volem veure, sobretot, és el nivell dels equips, perquè, per exemple, ja ens ho han comentat diversos dels planters principals amb els que hem parlat, que venen les primeres línies, no? Per exemple, ens parlen molt bé del nivell col·lectiu del Real Madrid, no? Que en els tornejos previs que ha disputat abans de la disputa del FICAP, doncs els ha guanyat pràcticament tots, no? I alguns de bastant importants dins del context de benjamí, evidentment. Per tant, tenim moltes ganes de veure el Madrid. També tenim moltes ganes de veure el Betis, que passa per ser un dels equips, un dels clubs més importants de futbol set a nivell estatal, I ho veiem en els últims anys en campionats d'Espanya i els tornejos de primeríssim nivell, no? Aquest any, per exemple, ha guanyat el famós torneig, no?, que s'organitza a final de temporada per la Lliga Futbol Professional, la Lliga Promises, no? I en els últims anys el Betis està fent un dels dominadors. I tenim ganes també de veure, evidentment, el Paris Saint-Germain, no? Perquè és un equip que per la seva importància avui en dia en el context del futbol mundial també està creixent molt a nivell de planter. Segurament a França hi ha una altra idea pel que fa referència al futbol formatiu respecte a la que hi ha el futbol espanyol, però, evidentment, ens diuen que són jugadors escollits també, s'està fent un treball de tecnificació molt important al Paris Saint-Germain en els últims anys, segurament arrossegat pel que està passant al primer equip amb Luis Enrique, i evidentment, tenim moltes ganes també de veure els jugadors del Paris Saint-Germain i també tenim ganes de veure l'Sporting de Braga, que passa per ser, més enllà dels purament grans del futbol portuguès, un dels millors planters de Portugal des de fa anys, no? Molts dels jugadors que van a Sporting de Lisboa, Benfica o Porto, doncs passen abans per Sporting de Braga, que passa per ser una de les grans escoles, o la gran escola de futbol formatiu a Portugal a dia d'avui, juntament amb Sporting de Portugal.
0: Doncs tindrem els millors planters dels millors clubs d'Europa en aquest torneig, aquest CICAP. A nivell en aquest torneig, quins valors voleu transmetre als jugadors i a les famílies?
2: No, sobretot els valors inherents al futbol per l'Angemi, no? Que això es tracta de divertir-se, de fer equip, de prioritzar l'aspecte coral, l'aspecte col·lectiu, l'aspecte individual i, sobretot, de saber guanyar, saber perdre i saber competir, que és el que són els valors que a aquestes edats s'han d'inculcar, no? Evidentment, estem en un món en què, malauradament, això molts cops ens oblida. Utilitzo la primera persona al plural, al final tots formem part del món de l'esport, però s'ha d'insistir, s'ha de repetir fins a la societat, no? Veiem massa situacions que no són correctes en el món de l'esport en categories formatives. Jo crec que aquesta mena de tornejos han d'ajudar per reconciliar-se amb la millor cara del món de l'esport i del món del futbol, no? I és una mica intentar transmetre tots aquests valors que haurien de ser el pal de paller del món del futbol i que, malauradament, no, molts cops no ho són.
0: Totalment, totalment. Quin impacte creieu, a més, que pot tenir aquest torneig pel futbol base de la zona de Castelldefels?
2: No, tindrà un bon impacte perquè, bueno, British i Unió Esportiva Castelldefels doncs hi participen amb els millors equips i els equips de la zona, doncs, insisteixo, Escola Futbol Gavà és una gran escola de futbol formatiu, sobretot de futbol 7, que està en un primer nivell, està el Prat, que també ha crescut molt, moltíssim els últims anys, evidentment també hi ha d'altres equips de l'entorn com Sporting Gavà, com la COPE, com Viladecans, equips que participen en aquest torneig, que estan fent també molt bona feina, juntament també amb d'altres que no he dit, com per exemple, ho hem esmentat, fora del nostre entorn, com és l'Espanyol, que no té prebenjamí com a tal a nivell oficial, però que sí que té una escola vinculada de manera oficial al

0: determinada, sabem que la logística és molt, molt exigent. També, evidentment, hi ha l'horitzó ampliar el radar del torneig, per exemple, pensant en una versió femenina, que això, evidentment, exclusivament femenina, perquè poden participar i noies, evidentment, a categoria prebenjamí, recordem-ho, i a qualsevol categoria del món del futbol avui en dia poden participar plegats nois i noies.
1: Sí.
0: No cal oblidar això, és a dir, que qui vulgui venir, segurament hi haurà equips, creiem que hi ha alguns equips que porten noies jugant en els equips, lògicament són molt petits, i aquestes diferències físiques no tant, però és que avui en dia recordem que poden jugar nois i noies plegats. Però la idea és crear una línia femenina al torneig també, a curt o a mig termini, perquè entenem també que per promocionar l'esport femení i el futbol femení, que segurament és el que més costa, no? Perquè avui en dia el futbol està molt de moda pel que fa referència al futbol femení, però és veritat que els primers anys són els que més costen, parlem de prebenjamins, benjamines sí. i alevines, i una mica la idea és també participar en el foment d'aquest futbol set en les seves primeres passes pel que fa referència al futbol femení.
1: Doncs això serà molt important i donarà molta visibilitat per poder potenciar aquest futbol femení, exclusivament femení. Carlos, moltíssimes gràcies per atendre'ns. Enhorabona per l'organització i molta sort amb aquesta primera edició de la CICAP.
0: Doncs moltíssimes gràcies a vosaltres per interessar-vos i un dia esperem al Municipal Titor del proper cap de setmana.
1: Ahí estarem. Moltíssimes gràcies, Carlos. Adéu, bon dia.
0: Gràcies, bon dia.
1: Doncs amb aquesta gran notícia, aquesta primera edició del torneig de futbol prebenjamí, nosaltres marxem a una pausa i tornarem amb més protagonistes.

0: un minut i seran dos quarts de dues del migdia. Això és la matinada esportiva i anem amb la ronda de resultats. Ahir dissabte 23 de maig es van jugar tres partits.
1: En futbol sala, el sènior masculí del futbol sala Castelldefels va guanyar el penúltim partit de Lliga davant el Balaguer per 4-2. Partit corresponent a la jornada 30 de tercera nacional. En futbol, triomf del Vista Alegre en l'anada de la fase 1 de la promoció d'ascens a segona catalana. Camprodon 0, Vista Alegre 2. I derrota el sènior femení d'handbol, que no aconsegueix fer-se amb el títol de primera catalana al perdre davant el Vilanova del Camí B per 21-23.
0: Hi ha tres partits més.
1: A les 11 s'ha jugat l'última jornada de la Lliga Iberdrola d'hoquei herba al camp de la Via Fèrria i que ha acabat amb derrota del Castelldefels davant el Terrassa per 2-3. En joc des d'un quart d'una, la jornada 29 de la Supercopa Femenina de Bàsquet entre el Granollers i el bàsquet femení Castelldefels. El resultat provisional és de 21-39. El partit es troba ara mateix al tercer parcial. I a la tarda, a un quart de vuit, el sènior femení del futbol sala Castelldefels disputarà la jornada 16, aplaçada del mes de febrer, al camp de l'Alzina.
0: Doncs precisament parlem ara d'aquest últim partit del sènior femení del futsal Castelldefels, que tancarà aquesta tarda la temporada a la primera divisió. Les grogues visiten la pista d'Alzina a Barcelona en un partit corresponent a aquella jornada pendent del mes de febrer que es va ajornar per la vaga arbitral. David?
1: Doncs és un duel que arriba sense res en joc a nivell classificatori perquè tots dos equips ja han confirmat el descens de categoria. El Castelldefels es va quedar només 4 punts de la permanència després de la derrota de la setmana passada contra el Palmasec en un partit que era decisiu. Tot i això, serà una bona oportunitat per tancar la temporada amb bones sensacions davant un rival que també arriba en una dinàmica negativa amb 4 derrotes consecutives. Per tant, més enllà de la classificació, avui el repte serà competir, acabar bé i, sobretot, marxar amb una victòria que permeti posar un millor punt final a la temporada.
0: I per parlar d'aquest últim partit de la temporada, saludem ja a Joel Vicedo, entrenador del futsal Castelldefels. Bona tarda, Joel.
2: Bona tarda.
0: Arribeu a l'últim partit de temporada. Amb quines sensacions encareu aquest duel?
2: Doncs bé, amb la sensació de tancar la temporada, de que, per desgràcia, l'última jornada vam certificar matemàticament el descens, com heu dit, i bé, de que potser si tiro una miqueta més enrere se'ns va escapar la permanència fa uns quants partits contra Ens Montserrat, en el que potser vam fer el millor partit des que jo estic a la banqueta, però bé, al final això és esport, és futbol, a vegades es guanya i a vegades es perd. Mm-hmm.
0: Després del partit de la setmana passada, que coneixen aquest descens, com està l'equip a nivell anímic?
2: Bé, tocades, la veritat. A més, també cal remarcar que aquesta jornada, entre cometes, no s'hauria d'haver jugat fa uns quants mesos, no? Que va haver un fet molt greu i es van suspendre tots els partits. Aleshores, bé, doncs, és un partit ja de pur tràmit, ja sabem on no en juguem res, on al final el que intentarem és gaudir del màxim dins del que es pugui, perquè al final això no acaba la temporada com realment volíem.
0: De cara al partit d'avui, arribeu amb alguna baixa o tot l'equip disponible?
2: Amb bastantes baixes, perquè com he comentat, aquest partit, aquesta setmana teòricament no hauria d'haver partit ja, i clar, tenim jugadores que no són d'aquí de Barcelona, que tenim una jugadora que és d'Andorra, una jugadora que és de Madrid, i bé, moltes vegades doncs, això influeix en que es prepara la vida, anem a dir-ho així, no? Doncs que la temporada s'acaba en una data i si t'afegeix en un partit després, doncs et trastoca una mica els plans, no? Mm-hmm. Aleshores, doncs anirem amb pocs efectius, la veritat, al partit.
0: Clar, tractant-se d'un partit sense conseqüències a la classificació, com bé deies, amb tantes baixes, com es prepara un partit així?
2: Doncs que surtin a gaudir. O sigui, al final, quan no et jugues res, el més important és que gaudeixin. Que gaudeixin del que més els agrada, que gaudim tots, els que estan jugant, els que estem a la banqueta, els que estan a la grada, tancar la temporada de la millor manera possible i bé, al final es prepara d'aquesta manera. No, si hi hagués un objectiu doncs, marcat, com la permanència, guanyar una lliga, etc., doncs es plantejaria d'una altra manera.
0: De fet, l'equip ha arrossegat durant tota la temporada una plantilla molt curta. Fins a quin punt això us ha condicionat?
2: Doncs molt, ens han condicionat molt, perquè ja no només és el tema de plantilla curta, sinó també són els efectius que poden venir als entrenaments, no? Al final sabem que sènior és una categoria complicada, perquè ja moltes vegades l'esport passa a ser un segon pla, com és lògic i normal. Al final la gent té vida, té els seus treballs, té les seves parelles, etc. I venen més per passar-s'ho bé. O sigui, al final, si veiem que la dinàmica és negativa, costa molt més. I bé, he intentat revertir amb l'estaf tècnic, revertir la situació, però al final no ha pogut ser possible.
0: Creus que amb una mica més de fons d'armari la història hauria pogut ser diferent?
2: És possible, perquè al final, doncs bé, més fons d'armari, doncs potser també més sessions d'entrenament que de qualitat, no? Que poguéssim haver tingut, però bé, al final, si mirem al passat, no serveix de res. O sigui, al final ens hem de centrar en el que és el moment actual, en la situació en la que ens trobem i ja està, d'intentar tancar la temporada de la millor manera possible.
0: Tot i les circumstàncies, sents que l'equip ha competit?
2: Sí, tant que sí, tant que sí. Sobretot en els partits on menys efectius érem. Al final, com ja he dit moltes vegades, no? Aquí es ve a gaudir, a intentar patir el mínim possible, i bé, dins d'aquesta mala dinàmica que podríem dir, doncs, que crec que hem intentat gaudir de la millor manera possible, potser ens hem fet més mal, no? No aconseguim l'objectiu, però bé, al final s'ha fet realment el que s'ha pogut.
0: Des de la teva arribada a la banqueta, has tingut temps real per aplicar el que volies o creus que tot ha anat massa ràpid?
2: Bé, ha sigut una barreja de tot, no? M'hauria agradat aplicar més coses, ha sigut també molt, molt ràpid. Ja em vaig trobar amb un grup doncs, que bé, doncs, venia donant un molt bon entrenador al Jamal. Jo des del primer moment ja vaig dir no vull intentar superar-ho ni res, jo només vinc aquí a fer el meu treball. Ja se'ns va complicar una mica perquè només arribar vam tenir una jornada amb dos partits, el partit de Copa i després també un partit de Lliga, que vam competir molt bé. Semblava tot que podia anar bastant bé, doncs amb algun empat i tal, competint sobretot molt bé, però bé, al final hi ha hagut partits que, ja sigui per les baixes, ja sigui doncs, baixar els braços, perquè al final hem vist que el rival era molt superior, doncs bé, al final ens ha condemnat a la posició que estem.
0: Clar. Quin ha estat el moment més complicat des que ets a la banqueta?
2: Uf, doncs no ho sé. O sigui, potser el moment més complicat va ser en el que no vam certificar matemàticament el descens, però potser vam perdre moltes opcions, no? Reals de salvar-nos, que va ser el partit contra Ins Montserrat. Potser vam fer el millor partit de la temporada a Sant Joan a la banqueta, i bé, vam tenir moltíssimes oportunitats, vam jugar molt bé, però al final és això, no? Al final el futbol tracta de ficar gols, en aquest cas el futbol sala, l'objectiu és el mateix, vam perdre 3-2, inclús vam fallar un doble penal a l'última jugada, però al final és el que et dic, no? O sigui, no busco ni culpables ni res, perquè al final som un equip, al final hem d'assumir tots aquesta situació, jo assumeixo molta part de culpa, les jugadores han fet el que han pogut, jo he fet també el que hem pogut, al final s'ha fet en general el que s'ha pogut, amb el que teníem, amb el que es podia, i hem de quedar-nos amb això.
0: I què t'emportes de positiu d'aquest any?
2: Doncs bé, com a grup em quedo que són unes noies que són magnífiques, és a dir, amb elles he tingut un tracte espectacular, són noies que valen molt la pena, que bé, els entrenaments hi han hagut molts moments de bromes, de riures i tal, i en lo personal, doncs bé, és la primera experiència, primera de tot, entrenant un equip femení, en el que, bueno, m'emporto moltes coses positives i molt aprenentatge. Després també és la primera vegada que sóc entrenador d'un primer equip, sènior, i a més també doncs, el tema de que en la categoria en la que estàvem, a primera catalana, doncs el temps és parat. Normalment jo he estat entrenant base i el temps era corregut, és a dir, surt la pilota fora, passa qualsevol cosa, el temps no s'atura. en aquest cas, si en aquest cas hi ha un marcador, s'atura i tal, doncs és una experiència més que jo em porto. I sobretot això, que de cara al futur, doncs ha sigut una experiència que ha après molt, la veritat.
0: A nivell de què creus que el grup ha crescut, tot i el descens?
2: Potser futbolísticament no, però ens ha unit més. Mm-hmm. Ens ha unit més perquè al final, doncs, tothom li agrada guanyar, tothom li agrada ser campió de Lliga, aconseguir ascensos, i això és lo maco. Però al final també, moltes vegades, quan no hi ha una bona dinàmica, quan les coses no són del tot positives, també s'aprenen coses i es fan més pinya.
0: Totalment.
2: Aquesta ha sigut
0: realment
2: la valoració general de la temporada, no? Que al final hem fet pinya entre tots.
0: Es pot avançar alguna cosa a la temporada vinent?
2: Jo, sincerament, no sé res. O sigui, no, encara hem decidit agafar ja amb el club parlar-ho quan acabi la temporada, ja baixant les pulsacions una mica, perquè al final, doncs bé, jo tinc 23 anys, estic estudiant, no sé el que passa amb el meu futur, així que actualment no et podré dir res.
0: Tornant una mica al partit d'avui, al davant hi haurà l'Alzina, que també ha descendit. Quin partit esperes?
2: Un partit molt competit. O sigui, al final sí que és veritat que anem amb moltes baixes, però donarem tot. Partit de tu a tu, en el que intentarem guanyar i acabar la temporada de la millor manera possible. O sigui, amb una victòria seria el millor. I res, doncs, intentar dominar el partit amb la pilota, intentar, doncs, els moviments que estan explicats i treballats, doncs, fer-los. Intueixo que ja seran més. O sigui, això ha sigut la tònica de tota la temporada. Aleshores, doncs, gestionar esforços, gestionar forces, però al final intentar fer més gol que elles.
0: I al final també un partit per intentar gaudir, no? Jo crec que pot ser que sigui més alliberat, tenint en compte que ara no jugueu res.
2: Sí, és clar que sí. O sigui, al final, que gaudeixin, que si ens fiquen un gol, doncs cap a dalt, si fiquem un gol, doncs anem a pel segon, i intentar acabar la temporada, això, doncs, donant una alegria ja no només al grup, sinó també als famílies que senten a veure.
0: Què significaria poder tancar la temporada avui amb una victòria?
2: Doncs significaria que no hem aconseguit l'objectiu, però al final hem estat el més a prop possible d'aconseguir-ho. Que al final, doncs bé, si la jornada passada ja vam certificar el descens, doncs almenys acabar amb una bona sensació d'acabar la temporada. Acabar bé la temporada, que es podria dir.
0: Per acabar, Joel, quin missatge li dones avui a l'equip abans de sortir a pista?
2: Que gaudeixin, que no s'enfonsin, que s'ho passin bé i que gaudeixin del que més els agrada fer, que al final aquí estem per passar-ho bé, per aprendre de totes les situacions, tant jo aprendre d'elles com elles aprendre de mi, que al final ha sigut una cosa mútua, crec que jo he après més d'elles que elles de mi. Així que, doncs bé, passar-s'ho bé, intentar acabar la temporada de la manera possible i sobretot això, cap ben alt de que s'ha lluitat fins al final, que s'ha d'estar orgullós perquè al final, doncs, com bé has dit, hem tingut moltes dificultats, tant de plantilla curta com de pocs entrenaments, així que intentar fer el que es pugui, intentar guanyar el partit, que aquest és l'objectiu, i anar per totes.
0: Doncs, Joel Vicedo, moltes gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé aquesta tarda.
2: Moltes gràcies a vosaltres. Que vagi molt bé.
0: Adéu, bon dia. Doncs les paraules del tècnic del futsal Castelldefels femení, que avui juga aquesta última jornada. Recordem que és la 16a jornada aplaçada del mes de febrer per aquella vaga arbitral. Una jornada que l'altre equip del Castelldefels ja va disputar contra el futsal Com Tal, que va guanyar 2-1. I queden tots els partits encara per jugar avui diumenge. El primer de tots està en joc, és el Palmasec contra el Montserrat, que de moment no tenim el resultat. Per altra banda, a un quart de tres, el Sant Joan d'Espí, que s'enfrontarà al Cornellà. A la tarda, ja a dos quarts de sis, el Molins 99, que rebrà la Lenya Club Esportiu. A un quart de vuit, l'Alzina contra el Castelldefels, aquest és el partit que ara en parlàvem. I a les 8 de la tarda hi haurà dos partits per tancar aquesta jornada de la primera divisió femenina de futbol sala. Per una banda, l'Eixample B contra l'APA Poble Sec i per altra banda, el Penyes Plugues B contra el Solsona. Anem a repassar com ha quedat aquesta classificació de primera divisió, David.
1: Doncs en aquest cas, bé, el Molins amb aquest ascens amb 68 punts. Segon, el Penyes Plugues amb 61 punts. Després, el tercer és l'Eixample B. Quarts, ha acabat l'APA Poble Sec amb 51 punts. Cinquens, el CCR Castelldefels amb 46. Sisens, el Futsal Comtal amb 39. Setens, el Palma Sec amb 37. Que bé, en aquest cas ha guanyat 2-0 al Montserrat A. Seguidament, el segueix aquí el Cornellà, vuitè, també empatat a 37 punts. Novens, el Sant Joan d'Espí, amb 29 punts. Desens, el Solsona, també empatat a punts, amb 29. Onzens, aquí el Montserrat A, amb 25. En aquesta posició d'ascens, el Futbol Sala Castelldefels, amb 21 punts. L'Alzina, amb 7. Empatat també amb la Lenya, que també amb aquests 7 punts.
0: Una llàstima perquè realment el Castelldefels ho ha tingut a tocar, la salvació, a 4 punts només del Montserrat en aquesta 11a posició i que van poder guanyar, però finalment se'ls va escapar aquests 3 punts i malauradament doncs, la temporada vinent haurà de jugar a la segona divisió de femenina. Deixem el futbol sala i seguim amb futbol, perquè el Vistalegre continua fent camí en la lluita per l'ascens. Després de classificar-se la setmana passada pels play-offs, els blaus van disputar ahir l'anada de la primera eliminatòria al camp del Camprodon i ho van fer amb un gran resultat. David, com va anar el partit?
1: Dotxell, victòria molt important del Vistalegre per 0-2 al camp del Camprodon en aquesta anada de la primera fase del play-off d'ascens. Un partit en el que els blaus van saber fer la feina i treure un resultat molt favorable de cara a la tornada. El primer cop el pla donava ben aviat al Vistalegre al minut 10 amb un gol d'Albert Sánchez que tornava a l'equip després de perdre's l'últim partit de Lliga per sanció i que un cop més va ser determinant. Ja a la segona part, al minut 65, el capità Manel Jiménez ampliava distàncies amb el 0-2, un gol que dona molta tranquil·litat als blaus. Un resultat que deixa el Vistalegre amb avantatge de cara al partit de tornada que es disputarà el cap de setmana vinent a casa i que decidirà qui continua viu en la lluita per l'ascens.
0: Doncs per conèixer més detalls d'aquest partit i analitzar aquesta primera eliminatòria, saludem ja el tècnic del Vistalegre, Marcel Armengol. Bona tarda, Marcel.
3: Hola.
0: Hola, bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
0: En primer lloc, felicitats per la victòria. 0-2 al camp del Camprodon. Com valores el partit?
3: Pues bueno, una victòria molt important a un camp que era difícil i el més important era, bueno, portaria a 0 i una part guanyada allà.
0: Explica'ns una mica com va anar el partit, quin guió va tenir.
3: Bueno, nosaltres desconeixíem el que era el Camprodon i, bueno, vam afrontar com sempre hem sigut nosaltres i, bueno, vam sortir molt forts i, bueno, ens vam posar ràpid per davant i després vam gestionar bé els minuts i vam posar el segon i la llàstima és que no vam acabar de marcar el tercer.
0: Vau ser dominants en aquest enfrontament?
3: Jo crec que sí. Vam tindre moltes oportunitats i vam ser superiors.
0: El resultat creus que és molt favorable de cara a la tornada?
3: Bueno, tindrem que tornar a jugar, plantejar un partit igual que vam anar allà, però sabem que anem 0-2, però bueno, tindrem que gestionar-ho bé, aquesta diferència de gols que tenim a favor.
0: Clar, el resultat va ser molt favorable, tenint en compte que jugàveu fora de casa, a més amb la porteria a 0. Quines diries que van ser les claus per emportar-vos la victòria?
3: Bueno, competir. Saber competir en tot moment, sabíem que era una eliminatòria, bueno, és una eliminatòria de 180 minuts, que allà teníem molt a perdre i poc a guanyar, perquè era un equip que les úniques coses que sabíem d'ells és que portaven 92 gols a favor en 30 partits, això era molt, i vam aconseguir portaria 0, anul·lar tota la progressió d'ells d'atac, i
0: sembla que hem perdut la trucada. A veure si podem tornar a contactar amb Marcel Armengol, entrenador del Vista Alegre, amb qui estàvem comentant aquesta victòria d'ahir contra el Camprodon 0-2 en el partit d'anada de la fase de promoció d'ascens a segona catalana. Un resultat molt favorable tenint en compte que jugaven a fora de casa i que, a més, van deixar aquesta porteria a zero. Ara ens comentava el tècnic Marcel Armengol que, justament, el Camprodon és un equip molt ofensiu, que havia marcat 99 gols en la temporada a la Lliga i, per tant, deixar-los havent aniquilat, no? Aquest atac de l'equip local, deixant la porteria a zero, té molt mèrit per al conjunt de Castelldefels, el Vista Alegre, que té aquest resultat favorable de cara a la tornada. Sembla que tornem a tenir a Marcel amb nosaltres. Hola, Marcel.
4: Sí. Hola.
0: Sí, perdona, que s'havia tallat la trucada. Sí. Ens estaves explicant quines creus que van ser les claus per emportar-vos la victòria.
4: Sí, va ser, bueno, un partit que vam afrontar com sempre, hem afrontat, però la manera era de competir i que tinguéssim totes les opcions reals a tornar, no? És una eliminatòria de 180 minuts i vam aconseguir un competir durant els 90 minuts i el fet de que ells sabíem que una competició era molt imparitus, vam aconseguir portar-hi a zero i això és molt important.
0: Mm-hmm. Més enllà del resultat, amb què et quedes del partit d'ahir?
4: Amb la unió de l'afició, desplaçar molt millor, la unió que tindrà a l'equip amb l'afició i tots junts ho farem.
0: No, això va ser més important, no? Tenint un trajecte més llarg, en aquest cas ahir a Camprodon, perquè fa més a nivell futbolístic. Hi ha algun aspecte que cregueu que heu d'ajustar per la tornada?
4: Ser nosaltres mateixos. No, crec que vam fer un partit d'ahir. El tornarem a fer el diumenge i serem nosaltres mateixos, guanyarem la eliminatòria i passarem a la següent.
0: El partit, com bé deia, serà el diumenge vinent a les 6 de la tarda a casa. Què esperes d'aquest partit davant la vostra gent?
4: Pues, i tothom que pugui vindre, que animi i que guanyem.
0: Quin creus que serà el partit que veurem?
4: Bueno, un equip, suposo que ells vindran a intentar marcar ràpidament, perquè sí que és veritat que tenien jugadors perillosos a la contra, i nosaltres, bueno, intentar tancar l'eliminatòria el abans possible, que no donem peu a que ells puguin entrar a l'eliminatòria.
0: Marcel Armengol, tècnic del Vista Alegre, moltes gràcies i enhorabona. Que vagi molt bé aquest partit de tornada.
4: Molt bé, moltes gràcies.
0: Adéu, bona tarda. Marcel Armengol, tècnic del Vista Alegre, satisfet després d'aquesta victòria molt important ahir al camp del Camprodon, amb aquest viatge, aquest desplaçament bastant llarg dins de Catalunya i que va aconseguir tenir aquesta porteria a zero i marcat dos gols. Llàstima que n'haguessin pogut marcar bé més, tal com ens ha comentat el tècnic dels blaus. Anem a repassar, David, com han sigut la resta de resultats d'aquesta primera fase, d'aquesta anada de la fase 1 de la promoció d'ascens a segona catalana.
1: Doncs bé, ahir també el Verdú rebia a l'Olímpic La Garriga. Finalment el partit va acabar amb empat a 1. La victòria del Vista Alegre contra el Camprodon. La Unió Deportiva Jesús i Maria va rebre el Sant Joanenc amb empat a 0. El Vilaseca va guanyar 2-1 al Soses. El Can Buixeres va perdre 0-2 a la Unió Esportiva Avia. El Deportivo Paraguay va guanyar 2-1 al Sant Genís. En aquest cas, el Mas Pellicer rebia el Sils, la Selva Club Futbol, amb empat a 1. El Canyelles va perdre per 1-2 al Tiana. El Vallmoll va perdre pel 0-1 al Futbol Club Vallcaire. I bé, el partit del Masnou contra l'Abrera es va suspendre, en aquest cas, bueno, no sabem el motiu, però bé, el Masnou anava guanyant 2-0. En aquest cas, des de fa uns minuts, el Camp Parellada juga contra la Unificació Club Futbol Santa Perpètua. De moment, l'altre està 0-0 a la primera part. I el Bellavista, de moment, està perdent 0-1 contra l'Atlètic Valls.
0: Doncs la segona fase serà la tornada del cap de setmana vinent. El dissabte 30 de maig a les 5 de la tarda jugaran la Via Can Buixeres. A les 6 hi hauran dos partits, el Sant Joanenc que rebrà el Jesús i Maria i per altra banda l'Olímpic La Garriga que rep el Verdú Cercavins. A dos quarts de 7 també del dissabte hi hauran tres partits, per una banda el Tiana contra el Canyelles, l'altra l'Unificació en Club de Futbol Santa Perpètua contra el Camp Parellada i l'Atlètic Baix contra el Bellavista Milan. No hi ha data encara hora establerta pel partit del 31 de maig entre el Sis La Selva i el Mas Pellicer i la resta sí que jugaran en diumenge a les 12:05 del migdia Sant Genís Penitentes Penitentes B, Deportivo Paraguay. A la tarda del diumenge a les 6 hi hauran 3 partits. El Futbol Club Baicaire contra el Baimoi, el Soses contra el Vilaseca B i el Vista Alegre contra el Camprodon. I per últim, a un quart de 7 jugaran l'Abrera Masnou. Per tant, de moment un resultat molt favorable pel conjunt castelldefelenc que veurem si aconsegueix passar de fase en aquesta primera etapa de l'eliminatòria de la promoció d'ascens a segona catalana després d'una gran temporada classificant-se a l'última jornada per aquests play-off i doncs intentant lluitar per aquest retorn a segona catalana molt important pel club de Castelldefels. Anem a veure com ha quedat finalment el partit de bàsquet femení que hem començat a explicar en el seu inici. Es tractava de l'última jornada de la Supercopa femenina, on encara estan en joc, resten 7 minuts i mig per acabar el partit, i el Castelldefels que va guanyant 46-63. El primer parcial que ha sigut amb poca puntuació, de 7-13 que s'ha endut l'equip blau, l'equip lila, i el segon parcial aquí ja el Castelldefels que ha pujat la intensitat i se l'han portat per 14-23. El tercer parcial ha capgirat la situació al Granollers, anotant aquests 23 punts contra 22 del Castelldefels i doncs en aquest últim parcial que de moment el Castelldefels va 2-6, que sembla ser que torna a ser com el primer quart amb menys efectivitat per part de tots dos equips. Destacar com sempre la jugadora MVP del Castelldefels que és l'Eiva amb aquests 15 punts i pel que fa al Granollers l'Abril Andrés que és la MVP del seu equip amb 12 punts. Doncs a veure com finalitza aquest partit de la Supercopa que sembla ser que
1: farem
0: es tornarà... Sembla ser que tornarà a ser una victòria del Castelldefels, que ja recordem que no s'estan jugant res perquè ja fa diverses setmanes que es van emportar el títol. Repassem una mica com han sigut els resultats d'aquesta mateixa jornada de bàsquet. El Cerdanyola va perdre ahir 58-62 contra el Russe. El Vedruna B, que el Jaiec Vedruna B, que va guanyar 59-44 el Tarragona Bàsquet. El grup Barna es va imposar per un clar 94-59 a l'Ovella Fià, l'Espanyol de l'Hospitalet que va perdre 51-70 davant el CCA i el Vedruna Gràcia A que va perdre 63 contra el Club Bàsquet Igualada. A la tarda jugarà a les 7 el CEP Tordera Loquillo Femení Sant Adrià per concloure aquesta Supercopa femenina de temporada 2025-26. Doncs fins aquí el programa d'avui. Gràcies, David. Ens veiem diumenge vinent.
1: Un plaer, com sempre, Txell. Diumenge vinent, més i millor.
0: Gràcies també a Núria avui des de la taula de so. I nosaltres acabem avui, però no us perdeu l'esportiu de demà a les 7, a les 8, perdoneu, com sempre, amb Cristian Cano. Gràcies per escoltar-nos. Adeu.
1: Adeu.

0: La setmana recull informatiu de Ràdio Castelldefels.
1: Ha estat notícia aquest dilluns.

0: El nou parc dels xiprers ja navega oficialment al barri dels Canyars. Castelldefels inaugurava el passat divendres a la tarda aquest renovat espai públic amb una festa marcada per la temàtica pirata, protagonista també del nou gran element de joc del parc, un espectacular vaixell pirata amb tirolina i xarxes. La inauguració, ambientada en personatges pirates i una representació teatral a càrrec de Performing Arts, es va poder celebrar finalment amb normalitat després de que la pluja, que havia aparegut poc abans de l'acte, acabés donant una treva a temps per iniciar la jornada. Famílies i infants del barri van omplir el parc per descobrir els nous espais de joc i participar en les activitats. L'alcalde de Castelldefels, Manu Reyes, va destacar durant la inauguració el treball realitzat per transformar completament aquest espai i va agrair la implicació de totes les persones que han participat en el projecte.
1: Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos en un dia molt important per tots nosaltres, però sobretot pels protagonistes, que són els nens i les nenes de Castelldefels. Un fort aplaudiment a les nens i les nenes de Castelldefels. Per part de tot l'equip de govern que ens acompanya avui, de la resta de regidors de l'Ajuntament, doncs és un dia molt important perquè podem posar en marxa aquest espai tan meravellós, aquest parc del xiprers, en tres zones molt diferenciades. Una zona pels nens de 24 anys, després una zona de 4 a 12 anys, que és aquesta central, i després, sobretot, una cosa que també fa molta il·lusió, la zona de jocs adaptats, perquè els nens que vagin en cadira de rodes també puguin jugar com la resta dels nens. No? És un parc que hem treballat moltíssim des de l'àrea de Medi Ambient de l'Ajuntament i vull agrair la tasca del Departament d'Urbanisme i Obres, de tots els tècnics municipals i també del regidor de Pedro Paredes, que ha fet una tasca molt important perquè avui sigui una realitat.
0: La renovació del Parc dels Xiprers ha permès ampliar les zones de joc infantil i convertir el parc en un espai més accessible, sostenible i segur. El projecte ha comptat amb el suport de la Diputació de Barcelona dins la línia d'ajuts per a la millora de parcs infantils i refugis climàtics. Entre les principals novetats hi ha la instal·lació de 14 nous jocs infantils, amb un gran vaixell pirata amb tirolina i xarxes com a gran protagonista, a més de jocs d'equilibri, casetes amb tobogans i una nova zona específica per a infants d'entre 1 a 4 anys. També s'han renovat els paviments amb espais de cautxú i sorra, s'han creat nous camins interiors i s'ha incorporat una àrea de joc 100% inclusiva. El regidor de Medi Ambient, Pedro Paredes, posava en valor les noves zones de joc i la plantació de nous arbres al parc.
2: Aquest nou espai del Parc del Xiprers, com tothom pot veure, té tres espais diferenciats per edats. El primer espai és de fins als 4 anys, el segon és de 4 fins als 12 anys, que és on està el vaixell que tothom pot veure, que és molt, molt, molt majestuós, i l'últim espai és el de jocs inclusius. Este nou espai que s'ha llevat a cabo, s'han plantat més de 27 árboles en un espai que històricament ha ido perdiendo ejemplares y ahora los recuperamos con esta nueva plantación de 6 especies distintas, entre ellas evidentemente más de 7 cipreses, que recuperará pues todo este arbolado que habíamos perdido durante los últimos años.
0: L'actuació també ha servit per reforçar el paper del parc com a refugi climàtic i punt de trobada veïnal. En total s'hi han plantat 27 arbres nous, s'ha instal·lat nova il·luminació LED i nou mobiliari urbà. A més, s'han executat treballs de drenatge per evitar inundacions en episodis de pluja intensa.
2: Històricament, poca il·luminació, doncs bé, tenim noves columnes d'il·luminació que donaran un espai molt més còmode per tothom i que podrem veure quan a l'hivern, ja a partir de les 5 de la tarda, ja es fa fosc, tindrem un espai molt acollidor i que donarà també molta seguretat a tothom. Además, tendremos un montón de bancos de madera que hemos instalado para poder dar confort a todas las familias que vayan al parque, además acompañados de bancos de piedra que recorren todo el perímetro de los espacios diferenciados por edades, que darán también confort a todas las familias que se puedan sentar y también limita el espacio de lo que es el parque de lo que no es el parque. Recordemos que los dos espacios que están delimitados por edades, el pavimento es de tierra, no tendremos el problema de charcos ni de inundaciones porque se ha hecho un drenaje muy un proyecto para que no tengamos nunca problemas de inundaciones.
0: Durant el seu parlament a la inauguració, l'alcalde Manu Reyes també va destacar la funció del parc com a refugi climàtic i va agrair la paciència del veïnat durant els mesos d'obres.
1: És també un parc que volem que sigui refugi climàtic. Hem plantat més de 27 arbres en aquest espai perquè quan creixin també puguin donar ombra a aquest meravellós parc, però sobretot, en nom de tots els meus companys, doncs agrair l'assistència, la paciència també que heu tingut, perquè les obres moltes vegades s'endarrereixen una mica. És un treball de més de 2 anys que avui finalment doncs acaba d'obrir-se al públic i per tant el podrà gaudir tothom. Així que és un dia d'enhorabona, és un dia també que vull agrair l'assistència de les dues associacions de veïns que ens acompanyen, del primer tinent d'alcalde i de la resta de regidors de la corporació, i sobretot, com deia al principi, aquí els autèntics protagonistes són els que guanyen, que són els nens i la nena de Castelldefels. Moltes gràcies a tots vosaltres.
0: Una de les apostes principals del projecte és la inclusivitat. Al nou parc del Xiprer s'incorpora un espai de joc adaptat perquè tots els infants puguin compartir l'espai en igualtat de condicions. En declaracions prèvies a l'acte de divendres, el regidor Pedro Paredes convidava la ciutadania a aquesta passada inauguració i també a descobrir i gaudir del nou parc que ja és obert per tota la ciutadania.
2: Y luego tenemos el espacio que es el de juegos inclusivos con pavimento de caucho. Estamos muy contentos de poder tener este espacio abierto y recordamos a todo el mundo invitamos a todo el mundo que hoy a las 5 de la tarde, avui a les 5 de la tarda tindrem aquest espai obert, farem la inauguració, esperem que el temps ho permeti i tindrem aquesta inauguració amb una exhibició per part de Performing Arts i invitem a tothom a que vingui i a que gaudeixi d'aquest nou espai que tant demanat per la ciutadania i és l'inici dels 4 nous parcs que vindran amb el Xiprés, Plaça Catalunya, Plaça d'Eucalipto i Democràcia. Així que us esperem a tothom avui a les 5 de la tarda al Parc de Xiprés.
0: Parlem ara de cultura. L'Agrupació de Cultura Popular de Castelldefels s'ha celebrat aquest cap de setmana el seu 44è aniversari amb diverses activitats culturals i festives que han omplert els carrers de la ciutat entre dijous i diumenge. La celebració ha tingut un dels moments més destacats aquest passat dissabte amb la recepció institucional als castellers de Castelldefels, els grocs, a l'Ajuntament i la descoberta d'una placa commemorativa a la plaça de l'Església, en reconeixement a la seva fita històrica assolida el passat 8 de desembre, amb el primer 4 de 8 descarregat per la colla. El president de l'agrupació, Jan Molero, ha destacat que aquest aniversari ha servit també per recuperar celebracions que durant anys no s'havien pogut fer amb normalitat i per posar en valor tota la feina de les entitats de cultura popular de la ciutat.
3: Amb molta il·lusió, primer de tot, perquè enguany és el primer any que després d'unes quantes edicions sense poder celebrar l'aniversari amb totes les colles de l'agrupació, doncs ho hem pogut tornar a fer i ha sigut un cap de setmana molt especial en aquest sentit, des de dijous i divendres amb els assajos especials i després dissabte, un gran dia, no? Amb el matí primer vam començar amb la presentació del llibre d'en Kevin Prados, que és un casteller dels nens del Vendrell, després també vam poder gaudir de la recepció institucional i la descoberta d'aquesta placa commemorativa que després seguirem parlant, també de l'espectacle Aleta dintre del Festival Viudança, que va ser també una cosa molt maca, després per la tarda ja la Diada Castellera i la Tabalada i la Carretillada, i ja diumenge doncs, amb els gegants i els balls a la plaça Nus Català.
0: Molero ha recordat també els 44 anys d'història de l'agrupació, una entitat que ha crescut fins a convertir-se en un dels grans motors culturals de la ciutat.
3: 44 anys d'història és molta història. Fa doncs, 44 anys vol dir que vam néixer el 1982, fruit una mica de tot el procés que es va caracteritzar per la transició i els primers anys de la democràcia en la recuperació del carrer i en l'impuls de la vida cívica, no? I cultural. I en aquest sentit doncs, estem molt contents i molt orgullosos d'haver pogut mantenir aquest esperit dels anys 80 i haver-lo portat fins a ple 2026.
0: Durant el cap de setmana hi ha hagut Diada Castellera, Cercavila de Gegants, Balls Populars, Tabalada i un dinar de germanor, entre altres activitats, en una programació que ha tornat a evidenciar el bon moment que viu la cultura popular a la ciutat. Tot i això, Molero ha fet una crida a continuar sumant suport i implicació ciutadana perquè les entitats puguin continuar creixent.
3: La veritat que l'agrupació de cultura popular està creixent i es nota, perquè cada any som més socis, cada any fem més activitats i això ens agrada molt. Tot i això, com sempre, ens falta gent, perquè sempre, sobretot amb els castells, mai acaba la gent que necessitem i si dissabte vam ser unes 150 persones a la plaça, ens agradaria ser 300 i ens agradaria poder fer castells molt grans.
0: Pel que fa al reconeixement institucional als castellers, el president de l'Agrupació de Cultura Popular de Castelldefels ha agraït especialment la instal·lació de la placa commemorativa a la plaça de l'Església, un espai simbòlic per a la colla.
3: En primer lloc, agrair a l'Ajuntament que ens hagi volgut rebre i que ens hagi volgut posar aquesta placa. I com a agrupació i com a colla castellera estem molt orgullosos de que l'any passat poguéssim assolir el 4-8. També vam poder assolir la Torre de Set per primer cop, després de, no sé si eren 27 o 28 anys, havent-la intentat per primer cop. Són fites que a nivell casteller i a nivell tècnic ens il·lusionen profundament, perquè són un pas molt gran en el sentit d'avançar castellerament parlant, no?
0: L'acte també va comptar amb una actuació especial de Biodança al Festival Internacional de Dansa de Castelldefels, que va voler sumar-se a la celebració del 44è aniversari de l'agrupació amb Aleta, un espectacle de la companyia de Marc Fernández. La peça de dansa contemporània i inspirada en l'imaginari del món casteller va convertir la plaça de l'Església en un espai de trobada cultural i emoció compartida.
4: El festival s'ha volgut sumar al 44è aniversari de l'Agrupació Popular de Castelldefels amb l'espectacle Aleta, de la companyia de Marc Fernández. Ha estat un moment preciós per compartir, emocionar-nos i celebrar plegades i plegats aquesta fita tan especial.
0: La placa recorda el 4-8 descarregat el passat 8 de desembre, una construcció considerada una de les grans fites dins del món casteller. Molero ha explicat la dificultat i la importància d'aquest castell per a una colla com la de Castelldefels.
3: Els castells es fan dels 6 als 10 pisos, no? I llavors, cada cop que has de fer un pis nou, doncs se suma una dificultat molt gran, sobretot per quan fas, qui fa castells a 10, fer castells a 8 no li suposa res, però qui tota la vida ha fet castell de 7, com era el nostre cas, o inclús abans que només havíem pogut fer de 6, fer aquest salt al nou castell, al nou pis, al castell de 8, doncs és extremadament complicat. És una gesta que ens honora a tots poder-la haver aconseguit i sobretot amb el suport de tota la ciutadania de Castelldefels, que sempre ens ha donat suport.
0: Des de l'agrupació asseguren que continuaran treballant per promoure i fer créixer la cultura catalana a Castelldefels, especialment entre els més joves i les noves generacions.
3: L'agrupació de cultura popular, com bé dèiem, neix el 82, no? I des d'aquest primer inici neix amb la voluntat d'agrupar totes les expressions culturals de cultura popular i tradicional catalana en una zona on és complex no fer cultura popular. No és el mateix fer-la al Camp de Tarragona o al Penedès, on està molt més extensa i integrada, que aquí al Baix Llobregat, on tot costa una mica més, no? Tot el que és a nivell cultural. I al final l'agrupació resulta una eina útil, no? per projectar amb més força i unir tots els esforços en aquest sentit de poder promoure la cultura popular i tradicional catalana a Castelldefels.
0: I després d'aquest important aniversari, l'entitat ja mira cap als pròxims reptes i cites al calendari. Entre les cites destacades hi ha la Festa Major d'Estiu, aquest agost a la ciutat, i una actuació important prevista a Tarragona el pròxim mes d'octubre.
3: Sí, com sempre, ara ja tenim la mirada posada a l'estiu i a la Festa Major d'Estiu, que és un dels principals activitats de l'any i on dediquem molts esforços. I ja després de la Festa Major, doncs directe un mes després al concurs de castells de Tarragona, que enguany segurament tot està pràcticament llest per poder anar a la segona ronda del concurs, que serà a la plaça, a la Tarracorena, plaça de Tarragona. En aquest enguany sí, recuperem aquesta plaça històrica, recuperem poder anar a Tarragona i no al concurs de Torredembarra, i ens il·lusiona molt. I també aprofito per fer extensiva una crida i anar avisant a tota la ciutadania que el dia 3 d'octubre tenim una cita molt important a Tarragona i ja anirem fent bombo, perquè necessitem portar tot Castelldefels a Tarragona.
5: Ha estat notícia aquest dimarts.
6: Canviem de tema perquè ja està en marxa la regularització extraordinària de persones migrades impulsada pel Govern d'Espanya. Recordem que les sol·licituds es poden presentar fins al 30 de juny del 2026. Per facilitar l'acompanyament a les persones que s'hi vulguin acollir, l'Ajuntament de Castelldefels ha reforçat diversos àmbits de l'atenció social, serveis jurídics d'estrangeria i les oficines d'atenció ciutadana, la OAC. Escoltem a Marta Hernández, cap de l'àrea de serveis socials, dependència i gent gran.
7: S'ha reforçat a nivell de serveis socials, que és la part que el protagonisme més gran que té l'Ajuntament és el nombre de personal que es dedica a emetre aquests informes de vulnerabilitat social que calen en alguns casos, no per totes les persones, però sí per moltes. Llavors hem reforçat amb personal perquè pugui estar tant matí i tarda a l'Oficina d'Atenció Ciutadana un cop la persona hagi fet la sol·licitud formal d'aquest informe.
6: Per obtenir el certificat de vulnerabilitat necessari per a aquest procés, a través dels circuits municipals, s'ha d'estar empadronat a la ciutat de Castelldefels. Marta Hernández, cap de l'àrea de serveis socials, dependència i gent gran.
7: Aquest certificat de vulnerabilitat només cal si la persona... anem a fer-ho més fàcil. No cal si la persona ha demanat asil en el passat o es troba ja en un procés de regularització. Vull dir, això és, tal com dius, és un procés de regularització extraordinari, però hi ha gent que ja ha iniciat la seva tramitació. Aquesta gent no ha de fer aquest tràmit de nou ni demanar-nos l'informe de vulnerabilitat. També si han treballat en situació regular en el passat o pot acreditar la intenció de treballar amb una oferta de feina per compte aliè o propi. I tampoc no cal si la persona conviu amb familiars de primer grau, és a dir, fills menors o fills majors d'edat amb dependència per motius de salut. Aquesta gent no li cal.
6: Es tracta d'un procés especial i temporal de regularització de 7 persones que es troben en situació administrativa irregular i permet obtenir autorització de residència i treball si es compleixen els requisits establerts. Marta Hernández, cap de l'àrea de serveis socials, dependència i gent gran.
7: És un informe molt senzill que ja ve predeterminat pel Ministeri, en el que nosaltres, un cop la persona li preguntem, doncs ens diu quin és el seu motiu de vulnerabilitat que consideren que compleixen, no? La majoria, la immensa majoria, per no dir el 100%, és realment per acabar podent tenir una feina.
6: Des de l'Ajuntament comptabilitzen que des que es va iniciar el procés han rebut un total de 512 sol·licituds de persones que volen obtenir aquest informe, que és un dels papers, entre d'altres, que es necessiten per fer efectiva la regularització. Des de Serveis Socials anuncien que des de la passada setmana s'amplien els horaris per atendre moltes més persones i recorden no esperar fins a l'últim moment per obtenir la documentació.
7: Ampliarem l'horari també per emetre

0: acompanyament, on es pot consultar més informació. I arriba una nova edició del programa de suport a petites i mitjanes empreses Accelera el creixement. La Diputació de Barcelona i la patronal PIMEC enceten la 15a edició d'aquest projecte que té per objectiu contribuir al creixement potencial d'empreses a mitjà i llarg termini. El programa està adreçat a qualsevol negoci amb 3 treballadors o més, matriu a la província de Barcelona i una trajectòria empresarial mínima de 5 anys. Escoltem com els explica els objectius Regina Rodríguez, tècnica del Servei de Teixit Productiu de la Diputació.
1: L'Accelera el creixement és un programa que ajuda les petites i a les mitjanes empreses del territori a fer un pas endavant, a ordenar-se, a créixer en criteri i a prendre les millors decisions. És un programa pensat especialment per empreses que ja funcionen, vull dir que ja no, vull dir, no està tan adreçat a empreses que inicien, sinó a empreses que ja tenen una certa trajectòria i es troben amb certs reptes per continuar seguint amb la seva activitat d'una manera més competitiva, amb més ordre, amb més claredat.
0: Fins al proper 8 de juny es mantindrà obert el període de preinscripció adreçat a qualsevol petita i mitjana empresa que vulgui beneficiar-se d'aquest programa d'assessorament i acompanyament personalitzat. Regina Rodríguez.
1: Especialment a empreses del sector industrial, prioritàriament, però no és una condició exclusiva. Sí? Per exemple, de Castelldefels, les empreses que han participat no han sigut mai industrials i se'ls ha rebut, han sigut empreses de serveis, per exemple. Els centres de promoció econòmica són claus en el desenvolupament del programa Accelera perquè des de la Diputació són, entre cometes, les nostres mans i les nostres orelles als territoris. Són els que saben quin teixit empresarial hi ha a la zona, el coneixen.
0: La propera sessió informativa online serà el dimecres 20 de maig de 10 a 11 del matí i la darrera el dijous 4 de juny de 4 a 5 de la tarda. El cost real del programa és de 5.500 euros, però gràcies a la subvenció el preu per les 50 empreses seleccionades és de 750 euros més IVA. Les empreses de Castelldefels que compleixin els requisits establerts tenen l'opció de participar en aquesta iniciativa de suport al creixement empresarial. Per més informació, poden adreçar-se a la Guaita, al Centre de Suport a l'Economia de Castelldefels.
2: Ha estat notícia aquest dimecres.
0: El xef Ferran Adrià va inaugurar ahir la seva estrella commemorativa al Passeig Marítim. L'acte formava part de la trobada de Food Capital Summit que es desenvolupa a Castelldefels fins demà. Es tracta d'una trobada global que reuneix una delegació de diverses capitals gastronòmiques del món. Ferran Adrià dirigeix en l'actualitat el Bulli Foundation, que va néixer amb l'objectiu de mantenir el llegat i l'esperit del Bulli, el restaurant que Adrià va dirigir durant més de 20 anys a la Cala Montjou i a Roses. La fundació, constituïda l'any 2013, 2 anys després del tancament del Bulli, es troba situada al mateix emplaçament que el mític restaurant. Al llarg de la seva trajectòria, Adrià ha sumat èxit professional i reconeixement internacional, que l'han portat a rebre distincions a nombrosos països del món. Abans de tot això, Ferran Adrià va començar en el sector de la restauració, netejant plats a la cuina del restaurant de l'hotel Playafels de Castelldefels. Precisament pel seu lligam amb la nostra ciutat, Adrià va qualificar com emocionant el reconeixement que va rebre.
3: Este ha sido muy emocionante, el cariño de la gente y tal, ¿no? Entonces, la verdad, estoy muy contento y me voy a acordar. Tal, durante 7.000 entrevistas que he hecho, siempre lo de Castelldefels, ahora ya puedo decir, empecé y tengo una estrella de fama que no la tiene ningún cocinero en el mundo, ¿sabes? No en Castelldefels, no en ningún lado.
0: Ferran Adrià va reconèixer que mai va assumir que arribaria tan lluny professionalment.
3: Era impensable que un cocinero español llegara donde llegara. No yo, nadie. Jugábamos en la sexta división nosotros en gastronomía. ¿No? Entonces, era impensable. Y esto es lo bonito en mi caso. Hoy en día las chicas y los chicos ya tienen referencias y no es lo mismo, ¿sabes? No. O sea, que tienen referencias demasiado altas y entonces ya es otro momento y es importante ayudar a la gente joven, ¿vale? En todo lo que se pueda.
0: El reconegut xef internacional va voler brindar aquests consells als joves que s'inicien en el món de la cuina, un sector dur per la dedicació que suposa.
3: Es muy fácil. Si yo lo hice, él lo puede hacer. Pero cuidado, que no es tan fácil.

0: No es que, claro, entonces mírate a 10, 12 personas más o menos de sector que te tienes que dedicar, mira cómo lo ha hecho y te coges de cada uno. Pero, por ejemplo, en nuestro sector, olvídate de llevar a una vida normal. La nuestra vida es una vida especial y es lo que hay. Si no te dedicas a otra cosa, ¿sabes? No.
1: Ferran el Lleva valora positivament que Castelldefels sigui avui en dia una ciutat de referent per la seva gastronomia.
0: Esto es picar piedra en el buen sentido. Es no parar, no parar, las cosas no se consiguen en un día. Fíjate, pues hoy vale, se da un paso adelante. Seguramente podréis invitar a los mejores cocineros del mundo por diferentes motivos y no hay que parar y ser valiente. Y esto, pues, tanto el sector privado como el sector público. No solo el público, porque a veces solo pedimos al público y tal. Y la educación es fundamental. Aquí no hay rollos en todo la educación es fundamental.
1: Al sector, l'historiador i promotor de la iniciativa de Food Capital Summit, Jordi de Serres, va valorar la identitat gastronòmica de Castelldefels. Ja Serres va publicar l'any passat un llibre basat en receptes pròpies de Castelldefels i està finalitzant el segon volum, el qual es nodreix també de les aportacions de la ciutadania.
2: Jo crec que és important perquè la gastronomia forma una mica part de l'ADN de Castelldefels, no? Aquesta identitat gastronòmica. Portem una sèrie d'anys treballant, jo, en el meu cas, documentant les receptes antigues de Castelldefels, vam fer una primera edició, ara la gent està col·laborant molt, ens està passant receptes, vull dir que si algú no troba la seva recepta familiar reflectida al llibre, doncs estem oberts. I jo crec que és important, per exemple, reconèixer personatges com Ferran Adrià, que va començar aquí, com ell mateix diu, rentant plats a l'hotel Playafels, però aquí també va conèixer les bases, no?, dels sofregits, de les picades, d'aquesta cuina tradicional, que ell després, clar, evidentment, transforma en una cuina més creativa, no? Jo sempre poso l'exemple que el Ferran és com Picasso, no? Que Picasso sabia pintar, però després va fer la seva obra, no? I llavors Ferran Adrià sap cuinar, i llavors fa, doncs, les seves creacions, no? Per Castelldefels, doncs, suposa, en aquest cas, un toc sentimental, no?, que té, però vull dir, s'ha ofert a donar-nos el nostre suport amb aquesta línia que estem treballant, conjuntament amb l'Ajuntament, amb el Gremi, que representa el sector privat organitzat, la Universitat Politècnica i altres organitzacions, no? El Parc Agrari del Baix Llobregat, les cofreries de pescadors de la Barceloneta i de Vilanova, que pesquen a Castelldefels, el parc del Garraf, no? Vull dir, jo crec que amb els vins que s'estan fent del Garraf, no? Vull dir, un territori que té una identitat gastronòmica que ens ho hem de creure, jo crec que ens ho hem de creure i evidentment, doncs, ens podem projectar al món, no? Vull dir que i precisament aportem això, que som una ciutat gastronòmica amb una cuina, pues, sobretot d'aquesta platja, no? De la cuina dels restaurants de platja, dels antics dels xiringuitos, vull dir, una mica el que té Castelldefels i que ho singularitza, no? I un territori també, doncs, ja dels inicis, inclusiu, no? Hi ha restaurants, bars, tavernes, no? De diferents preus i per diferents butxaques. Jo crec que això també és una de les coses maques que té Castelldefels.
1: Jordi Tresserres va explicar com va néixer el projecte L'arròs de Castelldefels.
2: Com van voler triar una recepta que ens identifiqués, no? Llavors tothom coincidia que era l'arròs, no? Jo vinc de família de la restauració de Castelldefels, la meva família tenia en Casa Carrasco, que era un lloc on servien arrossos, els cosins tenien Casa Rita, vull dir, teníem receptes de diferents llocs de Castelldefels, de Lloret, i vam dir, doncs, de l'avió, no? Vull dir, del Cheche, vull dir, que dius tu, quin arròs tries, no? I al final van dir, no, partim de la concepta, de quins punts són comuns, i es crea una recepta nova, però no nova d'innovar, sinó anem a treballar una recepta amb totes aquestes receptes de Castelldefels, però buscant una mica, apostant pel producte, el producte del Parc Agrari, el producte del Garraf, no? El peix de la Llotja, vull dir, en aquest cas sobretot Vilanova, encara que la Barceloneta també és important, que estava molt vinculada a Castelldefels, i vam fer el plat de l'arròs de Castelldefels, com un plat amb els restaurants que vulguin treballar aquesta recepta i amb aquest producte. Anem ampliant cada vegada més restaurants, ho hem portat, per exemple, doncs a Fitur, van guanyar el premi el primer any el millor estant sostenible, on servíem aquest arròs. L'any passat vam portar també una experiència turística. Ara, si vols, pots anar al Parc Agrari a collir el producte de temporada, anar a la Llotja de Vilanova per comprar el peix, cuines a l'escola d'hostaleria, l'arròs de Castelldefels, i és una experiència turística, no?, que forma part del catàleg de les experiències que té aquest territori del Baix Llobregat i el Garraf, no? I ara doncs, ens estan donant reconeixements per aquest arròs, no? Però ja et dic, és una iniciativa de treball conjunt. Ara estem treballant altres projectes similars, no?, que presentarem el dimecres.
3: No ens avancem encara.
2: No ens avancem encara, però vull dir que juguen una mica per aquest treball en xarxa, no?, del sector, que jo crec que és important. I el més maco de tot, l'altre dia vaig agafar un taxi per anar cap a l'aeroport, no a Castelldefels, i el taxista va sentir que parlava de Castelldefels i em va dir, jo soc de Castelldefels. Diu, hauries de provar l'arròs que estan fent, no? Vull dir, que te n'adones que la pròpia gent de Castelldefels es converteix en ambaixadora i que també van a menjar l'arròs. Vull dir, que jo ho trobo fantàstic. Vull dir, no és un producte turístic, és un producte per la ciutadania i és un producte general. I aquest és un projecte on volem anar sumant diferents iniciatives, no? Vull dir, no vol esclonar ningú, sinó... De fet, s'ha fet una taula també de treball amb els diferents partits polítics que vole... Bueno, en el meu cas, vull dir, jo utilitzo Castelldefels com un laboratori, també un deute que tenia, perquè jo treballo amb aquests projectes però arreu del món. I un cop a Colòmbia estaven treballant i diu, i tu què haces per a tu poble, no? I jo, clar, li vaig dir, bueno, que Castelldefels té molts problemes d'identitat, potser és difícil, no? I em van dir, pues es lo mismo que nos estás explicando aquí, no? I jo deia, pues tens tota la raó, no? Llavors vaig tornar i vaig parlar amb els del gremi, vam parlar amb el Guillermo Massana de l'Ajuntament, no? I van dir... Ostres, doncs, com ho veieu, si realment ens hi posem, no? I, evidentment, doncs, va néixer aquest projecte amb l'Alfonso López, que estava llavors a l'Ajuntament, que portava cultura, i deia, doncs, hem de fer coses plegats. I jo crec que això també és la il·lusió, i és treballar en un projecte que la gent venia i venia els dilluns, que era el dia que tancaven el seu restaurant per treballar, no? Vull dir que els veus molt implicats, i clar, quan anem fora, o sobretot van els cuiners, no?, que són, i les cuineres, quan van fora, clar, doncs se senten també, doncs, amb aquest orgull, no?, de ciutat, no?, de poder portar aquest projecte, i ara treballant en xarxa amb els altres cuiners d'altres ciutats del món, doncs poses Castelldefels al mapa. I jo crec que amb això, doncs, no sé, Castelldefels és una ciutat que viu del turisme, però també viu de la gastronomia, no només dels turistes, sinó de la gent d'aquí. Jo trobo que, no sé, és una mena d'un autorreconeixement, no?, de plats que es feien des de fa més de 300 anys i que també la pròpia gent de Castelldefels pot fer a casa seva. Vull dir que jo trobo que és molt maco això.
1: Per l'alcalde de Castelldefels, Manu Reyes, que Castelldefels hagi estat la ciutat anfitriona de la trobada global de Food Capital Summit, confirma la potència gastronòmica de la ciutat.
4: Bueno, Castelldefels es una potencia gastronómica, más de 500 restaurantes, muchos de ellos llevan muchísimos años en nuestra ciudad, restaurantes que además dan muchísimos puestos de trabajo a vecinos de Castelldefels y nos hemos convertido en un referente de facto y ahora pues también con el reconocimiento como capital gastronómica mundial, donde en España solo hay tres ciudades que tienen este sello, Madrid, Barcelona y Castelldefels, por eso ahora tenemos este evento donde chefs de todo el mundo pues se están concentrando en nuestra ciudad y hoy pues ha hecho un homenaje a una persona que también es importante para Castelldefels, como es Ferran Adrià, quien empezó sus inicios en el Hotel Playa Fels de Fregaplatos y es también un ejemplo de valores, de constancia, de tradición, de una persona que se ha curtido a sí misma, de una familia trabajadora que ha llegado a lo máximo de la gastronomía y que hoy nuestro paseo marítimo pues, le brinde un homenaje con esa estrella a la gastronomía y como decía Ferran Adrià, pues en ningún otro sitio del mundo hay una referencia, hay una estrella a nivel gastronómico tan importante y por tanto para nosotros es pues, de agradecer la presencia de Ferran Adrià y sobre todo pues, que también lleve el nombre de Castelldefels por todo el mundo.
1: Manu Reyes va avançar que s'està treballant per incrementar encara més la qualitat de la gastronomia a la nostra ciutat.
4: Bueno, aquí se trata de que Castelldefels es un motor económico importante en el ámbito de la gastronomía y, por tanto, pues seguir potenciándolo para que sea pues de más calidad si puede ser, ¿no? Por ello, pues bueno, pues este evento que lo que hace pues es concentrar pues chefs de diferentes ciudades del mundo del máximo nivel que van a estar en Castelldefels. Pues también es poner el foco en nuestra industria, en nuestra industria turística, gastronómica, e insisto, aquí no se trata de que vengan más personas, sino que lo que tengamos y lo hagamos sea de calidad, tanto para el que vive como para el que quiera venir a Castelldefels, y por tanto pues es dar un paso más en la promoción de ese potencial gastronómico que tiene Castelldefels.
1: Per al president del Gremi d'Hostaleria de Castelldefels al Baix Llobregat, Manuel Ángel Ortiz, el fet que Castelldefels rebi a través d'aquesta iniciativa a xefs de tot el món demostra la importància de la ciutat en matèria gastronòmica.
5: Como Gremi d'Hostaleria, a ver, cómo no, como bien has dicho, Castelldefels es una ciudad gastronómica y en estos momentos somos la capital gastronómica mundial. Hoy lo podemos decir y podemos certificarlo. Somos sede capital gastronómica mundial de chef de Food Capital, ¿vale? Creo que, como bien has visto, hay chaquetillas blancas y chaquetillas de color tierra, que es lo que estamos nosotros inaugurando hoy, la nueva chaquetilla que llevará el arroz de Castelldefels, y nos sentimos muy orgullosos de poder acoger este evento y ver cómo se va llenando de chaquetillas blancas, ¿no? Somos todos los casacas amarillas, nosotros somos las chaquetillas blancas de Castelldefels.
1: Per al president del Gremi d'Hostaleria de Castelldefels, activitats com aquesta serveixen també per reivindicar el sector de l'hostaleria com un motor econòmic de primer ordre.
5: Compañeros del sector de Gavà también, me han venido el gremio de hostelería de Gavà, tengo el gremio de Viladecans, el sector ha sido, o sea, una llamada masiva a todo el sector, a ese reconocimiento, a ese trabajo, a ese esfuerzo que hace este sector y que realmente estamos reivindicando siempre, que a ver si de una vez se da la administración cuenta que somos un sector muy importante, vital para este país y queremos que, bueno, pues que se vea y que realmente reivindicar y alzar todas las manos diciendo estamos aquí y vamos a pelear para que se nos identifique este sector.
1: Ortiz ha valorat molt positivament la ruta de l'etapa de 2026 que va cloure el passat diumenge i avança les properes iniciatives que es preparen des del gremi.
5: Todos estos proyectos lo que hacen es reforzar, ¿no? Pues garantizarte y dar, o sea, sentirte orgulloso de que estamos todos los días elaborando algún producto, todos los días inventando algo, todos los días haciendo algo, reforzando este producto. Tenemos casi 500 restaurantes y hay que darles a todos esa visibilidad que necesitan ese proyecto de, oye, acabamos la mostra, empezamos la ruta de la tapa, acabamos la ruta de la tapa, tenemos ahora el evento de Food Capital, acabamos Food Capital, hacemos promoción, César y yo, que es un compañero mío, marcharemos en junio a Canadá y a Estados Unidos a vender el arroz de Castelldefels allí. Pertenecemos a Saborea también, dentro de Saborea España. En octubre tenemos las jornadas gastronómicas. Bueno, hay más sorpresas. Ruta de la tapa de invierno también. Bueno, es dinámico, es un gremio dinámico y una ciudad muy dinámica también. También hay que decir que la ruta de la tapa, como tú me dices, ha terminado ahora el domingo. Ha sido un éxito total. Ha sido brutal la cantidad de personas que han pasado por los locales, yo en el mío mismo. O sea, me asustaba cada fin de semana. Había tanta gente y decía, no puede ser. Pero la gente tiene ganas de salir, la gente quiere divertirse, quiere, bueno, pues olvidarse de todos los problemas reales que tenemos y que no es más feliz que comerse un pincho y una cerveza.
1: La nostra ciutat va ser designada oficialment al juny de l'any passat com una de les 26 capitals gastronòmiques del món que formen part de la xarxa internacional de l'East Food Capitals, que reuneix ciutats que aposten per la gastronomia com a motor cultural, social i econòmic. Aquest assoliment va representar un impuls decisiu a la projecció internacional de Castelldefels com a destí gastronòmic en aquest context. Fins a demà 21 de maig, delegacions de 27 ciutats de 20 països de tot el món i que, com la mostra, han apostat per la gastronomia com una eina de transformació urbana. La platja de Castelldefels s'estrena una nova parcera elevada, ja és operativa. La infraestructura que protegeix el sistema dunari millora l'accessibilitat. És una prova pilot de l'àrea metropolitana de Barcelona, emmarcada en el Pla de Sostenibilitat Turística en destinació Costa Barcelona-Delta del Llobregat, finançat amb fons Next Generation. L'actuació forma part de les estratègies metropolitanes per adaptar el litoral als efectes del canvi climàtic i fer-lo més accessible i resilient. El projecte té com a objectiu principal millorar la funcionalitat ecològica dels sistemes dunars i alhora facilitar l'accés a la platja a persones amb discapacitat. Aquest proper diumenge es celebra una nova edició de l'Aplec de Bruguers. Amb nosaltres Paco Ávila, tècnic de cultura, que ens explicarà de nou en què consisteix aquesta cita tradicional. Molt bon dia, Paco.
6: Bon dia, Anna, què tal?
1: Doncs a l'Aplec de Bruguers.
6: Sí, com cada any coincidint a la segona Pasqua, aquest diumenge 24 de maig, a la tot al matí i tarda farem el tradicional Aple de Bruguers, que és una trobada de cultura popular entre els ajuntaments de Castelldefels i Begues. Hi ha un programa bastant farcit d'actes, comença a les 9 del matí a la missa solemne, després a les 9:45 Perdó. Hi haurà un concert de cant coral, de les corals de Castelldefels, en aquest cas la coral Margalló, la coral Marinada, i la diferenciació de la coral Montau de Begues. Després, a les 11:15, més o menys 11:15, 11:15, comencen totes les actuacions de vals populars, danses, tradicionals, la colla gegantera, el ball de gitana, la colla jove, el ball de picarol, totes les activitats de cultura popular, el ball de gegants, i una petita actuació castellera entre les colles de Castellers de Castelldefels i els Castellers Encantats de Begues. Després, tot seguit, com ja veus, està molt farcit, a les 13 hores hi ha una mitja jornada de ballada de sardanes a càrrec de la Copla Coblam, i per finalitzar sempre hi ha un tradicional dinar popular de germanor entre la gent participant dels dos ajuntaments. Això està previst que comença a les 9 del matí i que acabi sobre les 4, 4 i mitja, 5 de la tarda.
1: Molt bé, com és habitual, allà es troben la ciutadania per gaudir tant de Begues com de Castelldefels a la cultura tradicional catalana.
6: I és un acte bastant divertit, que és un acte de germanor entre els dos ajuntaments, a les colles participants. Molts ja es coneixen entre ells i és una mena d'espai de retrobament entre les dues ciutats, que ja és una bella tradició, una bella festa del calendari festiu de la ciutat.
1: Molt bé, per participar no cal inscripció prèvia, sinó només anar allà.
6: Assistència. Enguany no tenim cap problema, tot controlat. I jo invitaria la gent que no l'ha vist mai que pugui a l'Ermita del Bruguer, que és un lloc molt emblemàtic, i que gaudeixi de tota una activitat de cultura popular catalana.
1: Molt bé, doncs la Plaça de Brugués puntual la seva cita aquest diumenge. Moltíssimes gràcies, Paco Avilat, des de l'Àrea de Cultura.
6: Gràcies, Anna.
7: Ha estat notícia aquest dijous.
8: L'Ajuntament posarà en marxa una nova oficina d'entitats, voluntariat i participació comunitària, un servei municipal que neix amb la voluntat d'enfortir el teixit associatiu de la ciutat, millorar-ne la coordinació i facilitar els tràmits i la relació entre entitats i administració. Aquest nou espai es configura com una finestreta única de suport a les associacions locals, amb l'objectiu de simplificar gestions, impulsar la formació i promoure la participació activa de la ciutadania en la vida comunitària. Segons ha explicat la responsable tècnica de Participació Ciutadana, l'oficina vol actuar com a eix central de suport integral a les entitats.
9: És un espai pensat per donar suport al teixit associatiu de la ciutat, a les nostres associacions locals. L'objectiu és enfortir aquest teixit i facilitar d'alguna manera aquesta participació activa en la vida comunitària. Tenim pensat que tingui dos grans potes, encara que alguna funció més. Una pota principal és el suport i l'acompanyament en tot el tema de procediments i tràmits, tan farragosos, no?, que fem des de les administracions, com per exemple doncs, el tràmit per demanar subvencions o per demanar els equipaments municipals, per exemple, no? I tot aquest acompanyament en la documentació, els formularis que s'han d'emplenar, etc. També en tot el tema de formacions, no? Anem oferint formacions des de diferents departaments, algunes són transversals, com per exemple constituir-se com a entitat. Doncs també aquest servei pretén centralitzar tota aquesta branca, així com assessoraments generals, no? Com emprendre un projecte, per exemple, que toqui diferents àrees, diferents departaments, o temes, per exemple, de comunicació, no? De com gestionar els canals que tenen les entitats o en col·laboració amb l'Ajuntament.
8: Aquest servei no només se centrarà en la gestió administrativa, sinó també en l'acompanyament a projectes associatius, la formació i la millora de la comunicació de les entitats amb l'Ajuntament. En paral·lel, una de les grans novetats és la integració del punt de voluntariat, que permetrà connectar persones interessades en fer voluntariat amb entitats del municipi i projectes comunitaris actius.
9: L'acompanyament amb tot el tema de l'oficina del voluntariat. Saps que tenim un punt de voluntariat a l'Ajuntament, que gestionem des del departament, doncs aquest serà una altra pota que agafarà aquest nou servei, no? I, per tant, des de fer la recepció del ciutadà o la ciutadana que vulgui apuntar-se en aquesta llista de voluntariat, com posar-lo en contacte també amb les entitats que tenim que volen agafar voluntariat, així com oferir formacions o impulsar d'altres iniciatives.
8: L'oficina també tindrà una funció d'acollida per a persones que vulguin crear una entitat des de zero, oferint assessorament inicial i acompanyament en totes les fases del procés.
9: També podria ser una persona que volgués constituir-se com a entitats i no sapigués ni per on començar, doncs aquest servei també seria la porta d'entrada per seure amb ella, explicar-li, fer-li l'acompanyament necessari. Al final, la persona pot tenir voluntat, però això pot decaure en el camí, no? Sí. En tots els tràmits i procediments que tenim en les administracions públiques. Llavors, això és el que volem, no? Una persona que faci aquesta recepció, aquesta acollida integral, no? Sobretot al teixit associatiu, però també en aquella fase prèvia, no? Encara abans de constituir-se. I, per tant, si cal després acompanyar-lo, derivar-lo en un altre departament per una qüestió concreta, que sempre tinguin aquesta persona de referent, no? I que puguin trucar i que sigui àgil, fàcil i directe aquest acompanyament i no hagin d'anar donant, no?, toms pels diferents departaments, sí, en funció de l'equipament, si ho gestiona un departament o un altre.
8: Finalment, el nou servei també treballarà per millorar la coordinació interna entre departaments municipals i reduir la burocràcia, amb la voluntat de fer més àgil la relació entre entitats i administració. L'oficina s'ubicarà en diferents espais municipals, combinant presència a dependències tècniques i a l'oficina d'atenció ciutadana per garantir accessibilitat i proximitat.
9: Estarà alguns dies en el departament tècnic, aquí a Giralda número 6, i d'altres a l'oficina d'atenció ciutadana. Això ho hem d'acabar de definir quan s'incorpori la persona i en funció també de la disponibilitat que tenim a l'oficina d'atenció ciutadana per també precisament donar més accessibilitat i facilitar també aquesta primera trobada.
8: La ciutat aposta per continuar avançant cap a un esport més respectuós, inclusiu i igualitari amb una nova formació adreçada a entrenadors i entrenadores dels clubs de la ciutat. La proposta porta per títol Igualtat a peu de pista. Escoltem la Paquita Cruz, regidora d'Esports, que ens explica de què tracta aquesta formació.
10: Tenim una pròxima formació d'entitats dintre del marc del Pla d'Igualtat de l'Esport. I és un cicle de formació que es diu Igualtat a peu de pista, com bé has dit, i està recollit, es farà perquè està recollit de la necessitat de les entitats. Es farà a càrrec de la Judit Solanes, que és investigadora i consultora en diversitat, equitat i inclusió i supervisora de treballs de màsters i professora d'INEF. I, bueno, és una persona molt professional. Està adreçat a totes les direccions tècniques, entrenadors i entitats de Castelldefels. La durada de cada sessió són 90 minuts. L'objectiu és dotar els equips d'eines per promoure la igualtat i el respecte dintre dels entrenaments, les competicions i els espais de convivència esportiva.
8: La proposta posa el focus en la participació de les direccions tècniques, considerades una peça clau per traslladar els aprenentatges a la resta de l'equip tècnic i generar canvis reals en el funcionament del dia a dia dels clubs. Des de l'Ajuntament destaquen que la iniciativa vol oferir un espai per compartir experiències, reflexionar sobre situacions habituals en l'àmbit esportiu i adquirir eines pràctiques per fomentar la igualtat dins i fora de la pista. Escoltem de nou la regidora d'Esports, Paquita Cruz.
10: Hi ha tres tallers. El taller 1, que són entrenaments igualitaris, com fomentar el respecte des de la pista. L'objectiu és introduir petits canvis a la manera d'entrenar per afavorir la participació equitativa i el respecte. Aquest és el primer taller. El segon és el llenguatge i el lideratge dins de l'equip, millorar la comunicació de l'equip tècnic, o sigui, als entrenadors, per transmetre valors d'igualtat i confiança als esportistes per igual. I el tercer taller és el vestidor, les famílies, l'entorn i la clau per la convivència. Esto es gestionar l'espai del vestidor i la relació amb les famílies com a espais educatius i de valors. Totes aquests tallers es faran a la sala de conferències del CEM Can Roca i seran els dijous 7, 14 i 21 de maig, de 6 a 7 i mitja de la tarda. I totes les entitats que vulguin incloure aquests tallers a dintre de la seva, del seu programa de formació, doncs només s'han d'adreçar a la secció d'esports de l'Ajuntament i ho podrem fer.
8: Amb aquesta acció es busca continuar treballant perquè l'esport sigui un entorn més segur, inclusiu i respectuós per a tothom, independentment del gènere, l'edat o qualsevol altra circumstància. La formació s'emmarca en la voluntat de seguir transformant l'esport des de dins i fer equip entre clubs, entrenadors i responsables tècnics per avançar plegats cap a un model esportiu més igualitari.
7: Ha estat notícia aquest divendres.
11: Des d'ahir, Castelldefels és la seu de la trobada de ciutats de la Red Espanyola de Ciudades por el Clima, un esdeveniment que reuneix representants municipals de tot l'Estat per abordar polítiques locals contra el canvi climàtic. Durant aquestes jornades, l'alcalde de Castelldefels, el Manuel Reyes, ha assumit la presidència de la xarxa estatal impulsada per la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, que entoma amb molta il·lusió.
4: Bueno, pues con mucha ilusión y cuento también con un equipazo, con el alcalde de Rota, con la alcaldesa de Torremolinos, con todos los vocales que nos acompañan en la Junta de Gobierno y, por tanto, pues en este año que nos queda de mandato estoy convencido que vamos a hacer grandes cosas por la red y, sobre todo, porque al final hay 34 millones de ciudadanos que están bajo este paraguas y vamos a seguir trabajando para ampliarlo y para mejorar, sobre todo, por la calidad de vida de estas personas.
11: L'alcalde a la vegada reafirma la implicació de la ciutat amb l'acció contra el clima. Escoltem a l'alcalde, Manuel Reyes.
4: Hoy Castelldefels evidentemente reafirma su compromiso contra el cambio climático y sobre todo pues en jornadas como esta no solo queremos sensibilizar sino compartir lo que se está haciendo bien en cada municipio, en cada ciudad de toda España para esas buenas prácticas pues se puedan implementar en otros municipios. Yo creo que las guías que se están desarrollando, el trabajo que están realizando especialmente el personal técnico de la FEN en coordinación con los ayuntamientos y diputaciones sirve para mejorar y para que cada día pues tengamos un poquito pues mejor la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Aquí en Castelldefels el compromiso es total y absoluto. Desde el principio del mandato, por ejemplo, defendimos y solicitamos a la Generalitat de Cataluña que se declarara la primera zona cepa urbana en la Olla del Rey y se consiguió. También hemos plantado muchísimos árboles, hemos creado refugios climáticos tanto en escuelas como en parques. La semana pasada sacamos también una noticia importante, que es que el 100% de la energía que se utiliza en el alumbrado municipal, en los equipamientos y en las escuelas de Castelldefels provienen precisamente de fuentes renovables y es algo muy positivo.
11: Entre altres actuacions, l'alcalde ha destacat el projecte de la nova passarel·la que s'ha instal·lat a la platja per protegir les dunes. Escoltem a l'alcalde, Manuel Reyes.
4: Y por último, también hace también muy poquitos días se ha puesto en marcha un proyecto conjuntamente con el área metropolitana, la Diputación, y financiado a través de fondos Next Generation, a través del Gobierno de España, una pasarela en la playa de Castelldefels que permite precisamente pues, proteger la biodiversidad que tenemos en el espacio dunar en Castelldefels, ¿no? Por tanto, pues hoy reafirmamos nuestro compromiso y sobre todo que nos queda una jornada a lo largo de la mañana de hoy que va a ser muy interesante con personas de reputado prestigio, como ha sido el exalcalde de Sevilla, Juan Espada, o el exalcalde de Vitoria, Alfonso Alonso, que hoy nos van a acompañar y que, por tanto, también han sido presidentes de esta red y que van a aportar también su granito de arena. Y, como decía pues, el secretario de la FEN, esta red pues, tuvo esa visión hace 20 años y, por tanto, pues, ese compromiso visionario que hoy desde los diferentes municipios y de manera transversal, independientemente de la ideología y del partido que gobierna, yo creo que esto también transmite un mensaje a la sociedad, que cuando trabajamos juntos los diferentes partidos, la sociedad avanza y España avanza.
11: Per la seva part, el secretari general de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, Elvis Martínez Cicluna, ha explicat quin és el paper d'aquesta xarxa creada ara fa 20 anys.
12: Se creó hace ya 20 años. De hecho, mañana, el día 22, vamos a celebrar un encuentro precisamente para conmemorar estos 20 años. Se creó en el año 2005 y tiene como finalidad, pues, el ayudar a las entidades locales en todo lo relativo al cambio climático. El cambio climático es una realidad que supone riesgos para la población. Todos somos conscientes de que cada vez son más frecuentes y más intensas las olas de calor y, a su vez, el cambio climático también provoca alteraciones del clima en forma de incendios, en forma de sequía, en forma de inundaciones. Por lo tanto, lo que se trata es trabajar en red, que es el espíritu precisamente de esta red española de Ciudades por el Clima, para proporcionar documentos técnicos y apoyo técnico para que las entidades locales puedan trabajar y puedan adaptar sus entornos urbanos a este fenómeno del cambio climático.
11: La xarxa treballa especialment per ajudar els ajuntaments en matèria d'adaptació climàtica i transició energètica. Escoltem a Luis Martínez, el secretari de la FEMP.
12: La Red Española de Ciudades por el Clima es una de las redes más importantes con que cuenta la Federación Española de Municipios y Provincias. Efectivamente, son 371 entidades locales, 371 ayuntamientos los que conforman actualmente la red, pero lo más importante es que estos 371 ayuntamientos suponen una población de 33 millones de habitantes. Prácticamente el 70% de la población española, de la población de nuestro país, vive en ciudades que componen esta red del clima. Y esta red del clima trabaja para, como digo, para facilitar a los ayuntamientos que puedan adaptarse al cambio climático y también todo lo relativo a lo que es la transición energética. ¿Y qué hacemos? Pues de una parte se elaboran documentos técnicos. La Red del Clima colabora con la Oficina Española del Cambio Climático y en ese sentido elaboramos documentos técnicos.
11: Entre les eines que impulsa la xarxa hi ha guies tècniques i plans locals per afrontar els efectes del canvi climàtic.
12: Por ejemplo, se elaboran guías, guías que permiten a los ayuntamientos conocer cómo incorporar avances en el materia del cambio climático de la eficiencia energética. Por ejemplo, hay una guía sobre el establecimiento de comunidades energéticas locales o hay una guía sobre la aplicación precisamente del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que sabes que es el PNIEC, que es un plan estatal que lleva del 21 al año 2030. Y, en concreto, en la reunión que mantendrá hoy, que es la 18ª Asamblea General de la Red, se va en el plan de trabajo se va a contemplar la elaboración de una nueva guía precisamente para facilitar la aprobación de planes locales en supuestos de inundaciones o la aplicación de la guía recientemente aprobada sobre incendios en la interfaz urbana forestal. Y también se van a seguir avanzando en la elaboración de planes locales para afrontar altas temperaturas, que incluyen la figura de los refugios climáticos. Por lo tanto, esta red supone un apoyo importante para que los ayuntamientos vayan adaptando su realidad a las circunstancias indeseables del cambio climático y, por tanto, trabajando para el bienestar y la seguridad de nuestra población.
11: La jornada d'ahir es va centrar en l'Assemblea General de la Xarxa i en l'aprovació del nou pla de treball pels pròxims anys. Escoltem el secretari general de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, en Luis Martínez Cicluna, que explica com va anar tot plegat.
13: Ha sido una asamblea importante, ha tomado posesión del cargo de presidente el Manu Reyes, el alcalde de Castelldefels, y también hemos contado, por supuesto, con la participación del vicepresidente primero, don José Javier, alcalde de Rota. Ha sido, una asamblea muy provechosa, donde se han adoptado acuerdos respecto de los trabajos que van a iniciar, nuevas guías sobre inundaciones, sobre sequía, y también se ha tenido la oportunidad de escuchar a representantes de municipios planteando cuestiones como pueden ser la afectación del cambio climático en la salud. Hay nuevas enfermedades que están apareciendo en nuestro país y también en todo lo relativo también a lo que es la vegetación, los residuos. También hemos hablado de la eficiencia energética con un nuevo acuerdo marco que va a poner en marcha la Federación Española de Municipios y Provincias para comercializar los certificados de ahorro energético. Es, en definitiva, muy provechoso. Una sesión de trabajo muy provechosa, como será hoy, con toda seguridad, también este encuentro de los 20 años de la red.
11: Avui la trobada ha servit per commemorar els 20 anys de la xarxa espanyola de ciutats pel clima. Escoltem a Lluís Martínez, el secretari de la FEM.
12: El encuentro con motivo de los 20 años de acción climática. Ese encuentro va a contar con la intervención de dos anteriores presidentes de esta red y va a contar también con, por supuesto, la intervención del nuevo presidente de la red, Manu Reyes, que toma posesión del cargo con ocasión de esta asamblea y de este encuentro. También va a intervenir el vicepresidente primero, que es el alcalde de Rota, y después se van a hacer dos mesas en relación precisamente con la adaptación de las ciudades al cambio climático. Por lo tanto, es una agenda de trabajo, la de hoy y la de mañana, muy intensa, y estoy seguro que este encuentro que vamos a celebrar en Castelldefels pues va a marcar un hito dentro de lo que es la actividad de esta potente red con que cuenta la Federación Española de Municipios y Provincias en el ámbito del cambio climático.
11: Escoltem per la seva part José Javier Ruiz, el vicepresident de la Red Española de Ciudades por el Clima.
14: El reto de todas las administraciones es poner sobre la mesa la dificultad y sobre todo la necesidad de luchar contra el cambio climático, que es una realidad, y sobre todo concienciar a la ciudadanía de que hay que poner medidas. Desde lo local, dentro de las competencias que tenemos los ayuntamientos, pues podemos aportar nuestro granito de arena. Y el que lo hagamos coordinados en red, municipios de todo el país y además de distintos colores, pero siempre con un objetivo común, creo que es importante porque compartimos experiencias, compartimos las mismas sensibilidades y sobre todo también a nivel de los técnicos, pues pueden estos planes o estas guías que se trabajan desde la red desarrollarlas y plantearlas dentro de, como digo, la aportación que humildemente desde cada municipio pues podamos hacer para contribuir contra este cambio climático que afecta en, como ha dicho el secretario general, desde las altas temperaturas que sufrimos hasta riesgos de incendio o situaciones que hemos pasado, por ejemplo, en nuestra tierra, de una situación de sequía extrema a una situación de inundaciones y de lluvias intensas que hacen que, bueno, pues tengamos que, lógicamente, estar preparados y ser resilientes para atender las necesidades de los ciudadanos.
11: Aquesta jornada commemorativa ha tingut lloc al Castell de Castelldefels i ha servit a la vegada per fer oficial l'inici de la presidència de Manuel Reyes al capdavant de la xarxa estatal de municipis pel clima.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 3. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels. Castelldefels, així som, el més destacat de la setmana.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 4. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels. Castelldefels, així som, el més destacat de la setmana.

0: Castelldefels, així som, el més destacat de la setmana.
1: Castelldefels Coffee.
0: Doncs efectivament, i com cada dimecres en aquest espai, movem com ho podem, i avui ens acompanya un dels regidors d'aquesta formació, l'Ajuntament de Castelldefels, Javi Martí, molt bon dia.
2: Hola, molt bon dia a tothom.
0: Si us sembla, comencem a analitzar els resultats de les eleccions a Andalusia, on el Partit Popular ha guanyat les eleccions amb 53 escons, però per la majoria absoluta. El PSOE és el pitjor resultat de la seva història, amb 2 escons més que les anteriors convocatòries del 2022. Vox, que assoleix els 15 diputats, adelanta Andalusia, que passa de 2 a 8, i Por Andalusia, que manté els seus 5 representants.
2: Sí, hi ha dues lectures aquí clares, no? La primera és que, sense panys calents, no? S'ha de dir clar, el PP ha tornat a guanyar les eleccions amb un resultat històric, el Vox ha pujat un escó i la dreta ha guanyat de manera aclaparadora a Andalusia, un feu tradicional de l'esquerra, sobretot del Partit Socialista, però també d'Izquierda Unida, després Podemos, Adelante Andalucía, Por Andalucía. I això és una mala, això és un mal símptoma de com està el món, de com estan les tendències, i evidentment és un mal moment per a l'esquerra. Tot i així, si des d'un punt de vista d'anàlisi més global, doncs sí que podem treure alguna lectura positiva sobre canvis de tendència o apunts que anuncien, doncs, que, bueno, que algunes coses s'estan movent, que Vox ja des de darreres eleccions ha trobat el seu sostre, sembla que ha perdut capacitat de penetrar i aconseguir i seguir creixent. S'ha d'entendre, no, en un context en una vinculació amb la guerra de Trump, amb les polítiques ja demostradament nefastes de Milei econòmiques que volen replicar a Espanya, que no estan donant els seus fruits a Argentina, i els casos interns de purgues internes on la secta catòlica, el Junque, que està governant Vox, està expulsant a tots els sectors menys extremistes, per així entendre'ns, o menys ultrareligiosos i més liberals econòmics, i per tant això està desgastant a Vox, que no està aconseguint créixer i reduir distàncies amb el Partit Popular, i per altra banda també ha ajudat a frenar la seva majoria absoluta. Però aquí, en frenar la majoria absoluta, s'ha de destacar el paper de les esquerres. Són les primeres eleccions en aquest cicle electoral, aquest carrusel de cicles electorals que va iniciar el Partit Popular per decisió a Madrid de Feijóo, que van fer que aquest any hem tingut eleccions a Aragó, a Castella i Lleó, a Andalusia. Doncs aquestes eleccions són les primeres en la que el bloc de la dreta ha retrocedit lleugerament i tindrem 4 diputats del Parlament d'Andalusia més d'esquerres, no? I això és un canvi de tendència. És bo? Són resultats bons? No, però sí que s'analitzen des del punt de vista de la lista polític, sí que reflexen que aquest augment del bloc de l'esquerra, doncs, és una nota positiva que ajuda a inspirar a continuar creixent. Va haver-hi 2 blocs a l'esquerra del Partit Socialista, que són Adelante Andalucía i Por Andalucía. Pues, Adelante Andalucía, el grup on participava la meva formació, Por Andalucía, on participava la meva formació Podemos, doncs ha mantingut el resultat. Les perspectives prèvies i el creixement que es veia Adelante Andalucía feia preveure que potser no eren molt bones eleccions per nosaltres, però mantenir-nos quan jo sincerament preveia caiguda, doncs no és negatiu. I Por Andalucía, Adelante Andalucía, tot i que eren rivals polítics, doncs són socis, són amics, són companys de lluites. Tant de bo ens podem tornar a retrobar en el futur. Recordem que Adelante Andalucía ve del partit anticapitalista, que als inicis va formar part de Podemos. Doncs ojalà tot aquest espai, si aconseguim que també aquest espai sumi, de cara electoralment, seria interessant, doncs, buscar fórmules per unir aquests espais, sempre i quan sigui positiu per l'electorat. I recordem de nou que a la suma dels vots dels 2 partits donen un percentatge de vot, una quantitat de vots superiors a la que ha tret Vox.
0: Doncs no hauria estat més coherent haver format una coalició, presentar-se sota un sol nom?
2: Sí, aquí és el debat del moment, no? A l'esquerra, i ja jo entenc les postures la meva visió és aquesta, no? Aquest tacticisme electoral és la meva postura oficial de sempre, no? Sempre l'he defensat, però és veritat que sempre hi ha grisos i no es pot fer la unió per la unió, i res respon a necessitats més profundes o ja quan trepitgem terra hi ha més complicacions. No tant per la part de negociació entre partits, que també té la seva, també hi ha una part de sensació d'identitat, no? Compromís a aconseguir aquest a replegar aquest valencianisme, que diguem no tutelat per Madrid, el mateix que han aconseguit potser a vegades els comuns, Esquerra Republicana i Castelldefels, o bé a Andalusia, davant d'Andalusia. Doncs aquest regionalisme, però però d'esquerres, no? No nacionalisme per nacionalisme, com va fer Esquerra Republicana ajuntant-se en Junts per Catalunya amb 8 anys de procés, o no es parlava dels problemes reals de la gent que no pot pagar el lloguer, no pot accedir, no pot pagar els serveis. Una sensació de gent d'esquerres que governa des del territori, des del principi, no? De subsidiarietat, de governar més proper al territori, amb un discurs de classe però lligat al territori, això està tenint fruits. Per tant, l'esquerra madrilenya, doncs, la que representem nosaltres, no? Doncs hem d'aconseguir fer aquests espais de coalició, hem de tenir un paper clau, però també hem d'entendre la idiosincràsia dels territoris i que els territoris tinguin autonomia per autogestionar-se i, amb aquest respecte, doncs, poder aconseguir aquesta manxa, que no és respecte amb els partits, és respecte amb el votant. I després tenim un fenomen actualment, que és el del vot dual, que no passa, que sempre ha passat, però jo crec que en els últims anys s'està accentuant. Quan arribem a les eleccions autonòmiques, la gent vota partits més autonomistes o un caire més autonomista. Això no vol dir que després de les generals busquin el vot un partit més nacional. Per tant, pot haver-hi vots de gent de davant d'Andalusia que pot votar per Andalusia. També t'ho dic, també hi haurà gent que no sap de qual dels dos ha votat, perquè només nosaltres al parlar ja ens liem amb els noms. Imagina't els votants, els pobres, no?, que diran, qual és el meu, no? Pues això també passa, però bueno, també hi ha aquesta sensació, com deia, de vot dual, de que potser a les autonòmiques hi ha més vot el que representa el territori.
0: Doncs Andalusia, Catalunya, perquè ja Esquerra Republicana de Catalunya ha pactat amb el PSC que dirà el sí als pressupostos i finalment tot sembla indicar que finalment hi haurà pressupostos aquest any a la Generalitat de Catalunya.
2: Sí, i al marge les coses concretes, ens fan saber com afectaran aquests pressupostos i estem molt interessats en veure com això tocarà a Castelldefels. Recordem que hi ha moltes inversions pendents en manteniment i d'escoles públiques, en infraestructures importants per Castelldefels, que estan pendents, i esperem que aquests pressupostos ho desencallin, no? També hi ha pressupostos pendents en matèria de dependència, de salut, en representa el tercer CAP. Bueno, doncs en qualsevol cas, a l'espera de detalls, que hi hagi pressupostos després de tant temps serà una bona notícia, perquè això voldrà dir que molts projectes que estaven aturats es podran desplegar. És cert que es pot governar amb pressupostos prorrogats, però això al final repercuteix, ralentitza i sobretot frustra molt a persones que estan esperant millores a les seves ciutats.
0: I doncs a Catalunya, Castelldefels, ahir el cuiner Ferran Adrià, que per cert va començar la seva carrera professional a Castelldefels, a l'Hotel Castelldefels, rebia una estrella en el Passeig de la Fama, en el Passeig Marítim, i recordem que aquest acte formava part de la trobada global Food Capital Summit, en la qual està adherida a Castelldefels i que se celebra fins demà.
2: Pues tant de bo hagués pogut anar. No, nosaltres de moment a Castelldefels no hem anat. Ens sentim totalment desplaçats per aquest govern, d'aquesta mena d'homenatges. Hem anat a molts, portem 3 anys assistint, no, per protocol i per respecte institucional també a les persones homenatjades, no, com aquesta Ferran Adrià, que es mereix una estrella i 20.000 estrelles, però aquestes no són les formes de governar. Ja ho hem dit aquí, ho estem farts de dir-ho, direm fins a tot l'any que queda, tot el necessari. Estem farts d'un govern que governa d'esquenes a la ciutadania, d'esquenes al reste del consistori, que realitza projectes de ciutat, projectes de representació molt importants, sense cap protocol, sense cap forma de com es concedeixen aquestes medalles, que tots plegats des del consistori es podem donar suport amb aquestes, amb aquestes, amb aquestes, amb aquests homenatges, no? I veiem que al Partit Popular el que més li importa és poder tenir agilitat per poder captar ràpid una oportunitat de portar una cara famosa, que això atregui mitjans de comunicacions i poder donar-se un bany de masses i poder omplir l'espai mediàtic amb els seus logros, no? Que els permeten tapar comunicativament que no estem fent absolutament res pels problemes més urgents de la ciutat. S'ha de governar una ciutat, s'ha de fer tot, principalment el més urgent, i aquestes mesures d'impuls han de ser molt importants també, però han d'anar complementàries als problemes reals de la ciutadania i atendre el que està passant i el que atén també i el que pot anunciar l'oposició. En aquest cas, no demanem que faci les nostres polítiques, però el que té a veure amb la representació de la ciutat, amb el que significa la ciutat, al món, als espais públics, a les persones que estan rebent homenatge públic, no? Pues aquestes persones, hi ha un reglament de distincions honors. Les medalles de la policia local està reglamentat per un reglament de distincions honors. Tot el que passa en l'Ajuntament hauria d'estar reglamentat per aquestes distincions honors que donen legitimitat a la persona que rep l'homenatge. Jo sento dir que per una persona tan important com el Ferran Adrià pues, estigui sent manipulada per l'alcalde Reyes i el seu equip de govern per rebre una estrella que només vol focus mediàtic, no? I possiblement no li han explicat al Ferran Adrià que no han comptat amb ningú per decidir qui ell rebi aquest homenatge, no han comptat amb ningú per veure com es fa aquest homenatge i que aquest escaparate que han muntat a la platja és un aparador pur i dur sense cap legitimitat democràtica. Tant de bo poder donar-li l'estrella que es mereix al Ferran Adrià amb les condicions que se les mereix i no aquest espectacle dantès que està organitzat al Partit Popular cada setmana.
0: Relacionat amb aquest sector, vostès emitien una nota de premsa la setmana passada exigint transparència a l'Ajuntament en les seves relacions amb l'Escola d'Hostaleria, que segons el diari Ara doncs, estava sent investigada pel Servei d'Ocupació de Catalunya.
2: Sí, li demanem prudència a l'Ajuntament. L'Ajuntament es va alegrar moltíssim de tenir l'Escola d'Hostaleria perquè gràcies a aquesta Escola d'Hostaleria està vehiculant tots aquests actes sense cap mena de legitimitat democràtica i que estan fent per cridar periodistes, per fer reels, i aquest vehicle conductor d'aquest tot aquest escenari per lluïment de l'alcalde Reyes anava a través de l'Escola d'Hostaleria. I està fent servir també la bona praxis i les bones intencions del Gremi d'Hostaleria, que té moltes ganes de fer un projecte amb cara i ulls per la ciutat que posi en valor la cultura gastronòmica de la ciutat. Però tot això el senyor Reyes ho agafa, com deien, per seu lluïment personal i l'Escola d'Hostaleria era pues, un vehicle conductor per a aquest lluïment personal sense haver de gestionar absolutament res. Només anava a posar de cara, juntava quatre peces amb el tema institucional i ja tenia la festa feta i el dia fet. Doncs bé, ara veiem que la gestió de l'Escola d'Hostaleria pues, hem de ser prudents, però està en entredit. No només la gestió per la part de la recepció de subvencions, que tant de bo sigui tot legal i es pugui resoldre, tant la vol sigui tot un tema administratiu, però les fonts que ens arriben del SOC sembla ser que hi ha coses una mica més greus. Tant de bo no sigui així, tant de bo es pugui resoldre tot i a partir d'ara es pugui tenir una gestió exemplar. Però demanem a l'Ajuntament prudència fins que el SOC els clareixi. I més important encara, el que recentment, doncs part de les treballadores que treballen actualment a l'Escola d'Hostaleria han denunciat assetjament sexual per part d'un treballador que al seu mateix temps és el que està denunciant el SOC males pràctiques. Per tant, tenim d'una banda un extreballadors que estan denunciant males pràctiques de gestió i de maltracte contra el personal, de les quals una d'elles ha estat denunciada al seu mateix temps per treballadors actuals per assetjament sexual. Per tant, hi ha un cacao impressionant a l'Escola d'Hostaleria. Per tant, presumpció d'innocència com al màxim, respecte de desig cap a que l'escola pugui tenir un funcionament totalment transparent i fora de qualsevol dubte, que el gremi, a través amb la col·laboració cohesionada de l'Ajuntament i vehiculada pel senyor Tresserres, que fa una feina encomiable, puguin tirar endavant aquest projecte, però que no tingui, que pugui tenir cap mena de tatxa, i és el que li demanem a aquest govern, responsabilitat, que compti amb l'oposició, que sigui prudent i que manegui tot això amb una mica més de participació democràtica i no com un escaparate de lluïment personal de l'alcalde.
0: Canviem de tema perquè vostès reclamen també que es presenti un estudi sobre els pisos buits que actualment hi ha a Castelldefels.
2: Sí, perdó, sí, explicaré breument. L'Ajuntament va emetre un principi d'estudi per entendre'ns que apuntava a la possibilitat de que a Castelldefels hi haguessin al voltant de 1.500 pisos buits, pisos que actualment no estan ocupats, del qual la meitat aproximadament estarien, són moderns o presumiblement podrien estar disponibles pel lloguer, i l'altra meitat serien més antics i s'hauria de veure si s'han de cometre reformes. Tot això són estudis recents, no? Recents i previs, que han de ser confirmats. Primer s'ha de confirmar que està buit i segon s'ha de confirmar si està disponible pel lloguer. Per tant, el que li demanem a través d'aquest estudi és agilitat, no? Aquest estudi ja va sortir fa 3 mesos i fins ahir, que vam demanar una reunió urgent amb la regidora, que ens va confirmar que dels 1.500 havien estudiat 21 i que dels 21, 3 eren susceptibles de poder fer un recàrrec de l'IBI si continuava després. Doncs bé, això veurem que és una ralentització. Nosaltres no dubtem que la regidora d'habitatge, amb els minsos recursos, estarà fent tot el possible. Però denunciem aquí un altre cop que l'Ajuntament, el consistori en global, el senyor Reyes al capdavant, no està donant cap prioritat perquè aquests pisos buits s'esclareixi si estan en mans de fos voltors, si estan ocupats, si no estan ocupats, si es poden fer un recàrrec de l'IBI, si es pot exercir el dret a tanteig i retracte, si es pot fer una expropiació, si es pot fer un conveni amb el privat perquè cedeixi el pis una entitat que el llogui i rebre un lloguer social. Bé, no està posant cap pressa en que això sigui una realitat, no? I perquè no són molts recursos. Quants

0: resoldre la gran crisi d'habitatge, però que no és el gran problema, però que és la petita part d'una solució més extensa, no?
1: Doncs acabem amb un anunci. El proper 13 de juny el seu partit presenta la candidatura que concorrerà a les properes eleccions municipals.
0: Sí, guardeu-vos la data, si us plau, el dia 13 a partir de les 11. Això, estarem a la plaça de la República, un altre cop a la plaça de la República, edifici de la República, al costat de la plaça de l'Església, al costat de l'Ajuntament. Allà organitzarem un acte que d'11 a 12 hi haurà activitats diverses, música, una mica d'activitats, joc, amb un petit premi, concurs, i després farem l'acte polític de presentació de la Sílvia com a candidata a l'alcaldia per les eleccions de 2027, que jo acompanyaré en el segon lloc. Hem escollit aquest format tàndem perquè creiem que hem de ser una candidatura plural i que es visibilitzi, però que tingui clar que la Sílvia podrà ser la gran alcaldessa que apareix Castelldefels, que és l'encarregada de liderar aquest espai per recuperar la ciutat, i jo humilment l'acompanyaré tot el possible, i en els propers mesos també decidirem la resta de la llista amb una comissió de candidatura que aprovarem per assemblea. Animar tothom que vingui a Movem, que vingui a l'acte, els que van estar al passat a Movem que tornin, els que han pensat algun cop en venir que vinguin, i els que no ho han pensat mai i s'ho puguin plantejar que s'ho plantegin, perquè hem de dir que estem molt contents perquè han estat arribant gent jove a l'organització, hem fet noves incorporacions els últims mesos i comptem amb tothom a partir d'aquest acte per recuperar la ciutat.
1: Moltíssimes gràcies, sense acabar el temps. Javier Martín, regidor de Movem en Comú Podem. Fins un altre moment.
0: Fins un altre, moltes gràcies.
2: Castelldefels Coffee.
3: Castelldefels, així som, el més destacat de la

0: Ràdio Castelldefels. Són les 5. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. Si fem un bon ús dels contenidors, si respectem els parcs i jardins, si recollim els excrements dels gossos, si mantenim neta la ciutat, millorem la convivència. Ajuntament de Castelldefels. Si millorem la convivència, tothom guanya.
2: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels. Castelldefels, així som. El més destacat de la setmana.

0: Parlem ara d'un càsting molt especial, que ara ens explicarà la Lorena Romero des de l'Àrea Municipal de Cultura. Què tal, Lorena? Molt bon dia.
1: Hola, bon dia, què tal?
0: Un càsting per triar el Tritón i les Nereides, no?
1: Sí, sí,
0: sí. En què consisteix?
1: Pues ara comencem amb aquest càsting de les Nereides i els Tritons, que bueno, està obert ja per tothom que vulgui participar. Es poden apuntar a la web de l'Ajuntament i a través d'un formulari. I tenim aquest càsting el dia 22 de maig, aquí a Can Roca de Baix, i fem una petita selecció de les persones potser que tinguin una miqueta d'experiència en ball o sàpiguen una miqueta de dansa. Per això fem aquest càsting previ. Després tindrem les inscripcions generals a tothom que està obert a tot el poble, tant per fer els papers de pirates, de poble d'adult i l'infantil o adolescent. I estarà obert a partir del 25 de maig fins al 12 de juny.
0: Estem parlant, evidentment, de les festes del mar. Però què són les Nereides i els Tritons? Per algú que no hagi anat, que és... Vaja, jo no diré impossible, però és molt difícil que algú de Castelldefels no hagi anat mai a una representació de la festa, la lluita dels pirates amb la gent del poble en el context de les festes del mar. Quins són aquests animals mitològics, no?
1: Sí, són aquelles dones mitològiques que feien una mica tornar boigs als pirates i per aquesta raó tenen aquell ball tan una miqueta sensual i, bueno, i amb aquell atractiu, no?, que els fas una miqueta, pues això, una miqueta mitològics.
0: Que seduïen els pirates, en aquest cas. Aquestes dones ho tenien aquell encàrrec, podríem dir, no?
1: Sí, exacte, exacte.
0: I qui són els Tritons?
1: Bueno, els Tritons en realitat venen amb... hem intentat, no?, que no solament les dones es puguin apuntar a aquest paper, no?, i per això vam pensar que potser els Tritons, que tenen més o menys el mateix efecte, però per així que la gent del poble, el poble masculí, també pugui participar d'aquest tema a les festes del mar.
0: I com deies ja, després un càsting general obert, perquè, a veure, les festes del mar cada vegada s'han complicat més pel que fa al guió, cada vegada doncs, hi ha més papers, més participació, més persones, doncs formen part d'aquesta escenificació, d'aquesta representació a la platja, com dèiem, en el context de les festes del mar, i evidentment també calen més actors i actrius, no?
1: Sí, gairebé arribem cap als 200 actors i actrius i bueno, i nosaltres animem a tothom que participi, perquè pensem que és una manera de que la població pugui gaudir junta, no?, tothom d'una activitat, una festivitat que és diferent, no és la festa major, sinó que és una festa que no trobem en cap lloc.
0: Una festa única, aquest desembarcament pirata, la lluita del bé contra el mar en l'espai, on segurament va passar, que és a la platja de Castelldefels. Doncs inscripcions obertes per participar com a Nereides, aquestes dones que seduïen els pirates, i per participar com a Tritons a les festes del mar, i posteriorment, com ha dit la Lorena, s'obriran les inscripcions per a aquelles persones que vulguin formar part d'aquest elenc, que cada vegada és més, que participen al desembarcament pirata, com dèiem, en el context de les festes del mar. Alguna cosa més a afegir, Lorena?
1: Sí, bueno, important, els requisits per poder fer de Nereida o de Tritó seria tindre més de 14 anys, bueno, pel paper a desenvolupar, òbviament, però després qualsevol persona que tingui una mínima experiència o nocions de dansa pot participar. Així que animem a tothom, a tot l'alumnat, potser, de les escoles de dansa o dels instituts que participin en aquest càsting, que pensem que poden gaudir plenament.
0: Doncs moltíssimes gràcies, Lorena Romero, tècnica de l'àrea de cultura, per explicar-nos els requisits, les dates, el límit de data, les inscripcions, com es poden fer, d'aquest càsting de Nereides i Tritón de cara al desembarcament pirata, de cara ja a les festes del mar d'enguany. Moltíssimes gràcies.
1: Molt bé, doncs moltes gràcies.
0: Bon
1: encantada.
0: Dia.

0: Doncs parlem ara de les migranyes amb el neuròleg Sergio Campoy de l'Hospital de Viladecans. Molt bon dia, doctor.
1: Hola, bon dia.
0: Com podem definir les migranyes? Què són?
1: Bé, doncs la migranya és una, no és només un mal de cap, és una malaltia en si mateixa i és una malaltia doncs, bueno, que té un impacte doncs, en moltes dimensions de l'individu, no només és... Bueno, en el seu mal de cap i ja està, doncs té un impacte a nivell social, té un impacte a nivell familiar, té un impacte a nivell laboral i, bueno, i això ho anem veient cada dia, tant no, els companys a l'ambulatori com aquí, quan ven els pacients ens expliquen els seus mal de cap o com impacta, com limiten el seu dia a dia, sí, sí.
0: Com es produeixen les migranyes? Quin és el seu origen?
1: L'origen, a veure, l'origen és difícil perquè normalment hi ha una causa que és o el que es diu, no? Que la causa és multifactorial. Sí que sabem que hi ha una base genètica, normalment, més o menys, doncs, entre el 50 i el 70% de les vegades que hi ha algú amb migranya, amb mal de cap, amb un estil migranyós, hi ha un antecedent familiar, i avui en dia sabem de que hi ha diversos gens que predisposen a que la persona pugui desenvolupar episodis o atacs de migranya. El que passa és que després doncs, hi ha una barreja de coses. Hi ha persones que tenen aquesta predisposició, però després tenen molt poquets episodis o tenen doncs, alguns mal de caps que fins i tot no se n'havien adonat o ni ho havien arribat a reconèixer com a migranya i després hi ha persones doncs, que estan amb mal de caps diaris, amb mal de caps molt freqüents, que consulten habitualment els serveis mèdics. Llavors, al final és una barreja de símptomes. Hi ha un origen que moltes vegades és genètic i moltes vegades hi ha una sèrie d'elements o desencadenants que es poden trobar. Hi ha persones doncs, que identifiquen sobretot a nivell hormonal, canvis meteorològics que poden desencadenar o fer doncs, això, no? Que tinguis un episodi en concret. Però bé, al final se suposa que és el que et dic, no? Que hi ha una base genètica i que hi ha una sèrie d'elements que poden influir després.
0: Hi ha migranyes diferents intensitats. Ha començat, doctor, parlant de l'impacte que té a nivell familiar, a nivell laboral, fins i tot, perquè algunes d'aquestes migranyes, alguns d'aquests episodis, són molt incapacitants.
1: Sí, sí, sí. No només el mateix episodi en si, sinó, me refereixo no només al mateix mal de cap en si, sinó moltes vegades, avui en dia sabem que, a més del que és el dia de mal de cap, ja tenim estudis de resonància funcional, que sabem que abans de començar amb el mal de cap hi ha una sèrie de símptomes prodròmics, que es diuen, és a dir, hi ha una sèrie de símptomes que venen abans del mal de cap. Hi ha persones que comencen a badallar, hi ha persones que tenen una mica més de somnolència. Durant l'episodi hi ha persones que tenen uns fenòmens que es diuen aures, que això bàsicament, habitualment, són episodis amb afectacions visuals, amb afectacions sensitives, que això doncs, per si mateix pot ser molt discapacitant. Després ve la fase de mal de cap i hi ha persones que després tenen com una fase després del mateix mal de cap que, entre cometes, no? Moltes vegades et diuen és que sembla que es tingui una ressaca, no? Perquè és com un dolor que, evidentment, no és exactament el mateix que la migranya, però és un embotament, un cansament, que això normalment s'associa doncs, després del mal de cap, les següents hores o fins i tot 12 hores després. Llavors, ja dic, no és només en sí, el mal de cap, sinó moltes vegades és tot allò que va al voltant. Llavors, clar, quan tens un episodi puntual o respons bé al tractament, això és una incapacitat temporal i ja està, però hi ha persones que requereixen amb els tractaments doncs, estirar-se una estona, requereixen descansar, hi ha persones que tenen una freqüència elevada i aquí és doncs, quan haurien de plantejar doncs, això, la utilització d'alguns tractaments preventius per intentar millorar tot això, clar.
0: Perquè actualment tenen cura les migranyes?
1: Clar, en cura com entenem, no? De dir, doncs, si tinc una infecció, em prenc un antibiòtic i se me'n va? No. O sigui, al final és el que, no? El que us he dit abans al principi. Si tenim en compte de que al final hi ha una base genètica, hi ha una sèrie d'elements que tot predisposen, jo crec que fins al dia que no aconseguim modificar això, difícilment podrem considerar que ho podem curar. El que passa és que sí que és evident que en els últims anys hem tingut bueno, una sèrie de medicacions noves, hem aconseguit molt en l'àmbit de les migranyes. Clàssicament tenim una sèrie de medicacions que s'utilitzaven, però en aquests últims anys tenim la sort no, de que hi ha hagut doncs, més interès també de part de la indústria, hi ha hagut més interès en trobar algunes molècules que interfereixen o que poden ser molècules claus en molts atacs de migranya, llavors s'han desenvolupat medicaments que realment són eficaços, evidentment, no en el 100% de les persones, malauradament sempre hi ha persones que són refractàries, que no responen, però Hi ha persones que, ja et dic, que encara que no hàgim aconseguit curar-ho, jo soc realista, sempre ho intento explicar, difícilment això ho curarem, però l'important moltes vegades quan parles amb les persones és el canvi que han fet en la seva vida. Si aconseguim que passis d'estar incapacitat, si aconseguim que deixis d'haver de faltar el teu oci, a la feina, no hagis d'estar a urgències en comptes de fer això, tu pots tenir una vida més o menys normal. I, home, això realment, encara que no aconseguim curar, és un canvi molt, molt significatiu en molts casos.
0: A banda de la medicació, què és el que aconsella als pacients que pateixen aquesta malaltia?
1: Doncs normalment sempre intentem explicar que hi ha una sèrie de mesures que es diuen no farmacològiques. Normalment és veritat que per si mateixes difícilment aconseguirem un control òptim de la malaltia, però hi ha una sèrie d'elements que influeixen i que són importants i que també és més enllà del que és el tractament farmacològic, és important que quedi clar. Llavors, sí que sabem, o és important també transmetre a les persones, que tot allò, una mica en resum, tot allò que faci que la teva vida sigui més ordenada, és a dir, intentar mantenir certa regularitat en horaris de son, de menjars, tot això t'ajudarà. Hi ha alguns estudis que s'han fet també a nivell d'exercici físic i que sabem que en alguns casos pot ser igual d'eficaç o tenir una eficàcia com alguns preventius clàssics que s'han utilitzat tota la vida. Llavors, una mica en resum, encara que sembli un tòpic, no és un tòpic, tot el que sigui. Tenir una vida ordenada, intentar mantenir certa regularitat en horaris de son, horaris inclús de les menjades, intentar evitar dejunis molt prolongats, intentar tenir una vida activa a nivell físic. Tot això sabem que ajuda i això és important, evidentment. Després de la vida hi ha moments que són difícils i moments en què doncs, hi haurà més ansietat, hi haurà... Això és una cosa que no es pot lluitar contra això, però almenys ser conscient i saber una mica quines eines o quines coses pot intentar un fer per millorar.
0: I en el moment de l'episodi, imagino doncs, que estar en un lloc tancat, sense llum, en silenci, també ajuda a superar.
1: Sí, clar. Això depèn una mica també de la intensitat. De memòria no me'n recordo, però jo crec que al voltant, hi havia una estadística, no?, que al voltant del 30 al 40% de les persones tenien atacs que requerien d'estirar-te, de posar-te les fosques i que tenien una incapacitat important. Llavors, tot això ajuda, evidentment. El fet d'estar doncs, això en un lloc on hi hagi llums molt potents, llum blanca potent, que hi hagi molt de soroll, tot això són coses que empitjoren el mal de cap, empitjoren, no? En general molesta més a la persona. Llavors, la mateixa persona, si té un atac d'aquestes característiques i ho pot aconseguir, doncs, sense cap dubte, intentarà, si pot, estirar-se una estona, baixar-se, posar-se les fosques, baixar-se la llum i quedar-se no, tranquil·la, amb la televisió apagada, el mòbil apartat. Llavors, sí, tot això són coses que el que és la mateixa crisi o el mateix episodi poden ajudar. Normalment és això, sempre ho intentes combinar amb algun tipus de tractament que t'ajudi a intentar o tallar l'atac o almenys reduir la intensitat d'aquests símptomes. Clar.
0: Doncs, doctor Sergio Campoy, neuròleg de l'Hospital de Viladecans, moltíssimes gràcies per informar-nos més sobre les migranyes.
1: Molt bé, doncs a vosaltres, moltes gràcies.
0: Gràcies, que vagi molt bé, bon dia.
1: Vale, bon dia, adéu, gràcies, gràcies.
0: Castelldefels, així som, el més destacat de la setmana. Adéu.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 6. Ràdio Castelldefels. Ràdio
1: Castelldefels. Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
1: La cara B. Un programa dedicat al món del hip-hop i les seves arrels.
2: Thank you for that lovely tune, that funky music.
3: A Ràdio Castelldefels.
1: Us hi esperem.
4: Indianapolis. El programa de música indie de Ràdio Castelldefels. Presentado por Mode Rodríguez.
5: Todos los viernes a las 10 de la noche.
6: Ràdio Castelldefels. Són les 9. Ràdio Castelldefels.
7: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
8: Mamà, ¿por qué no me dejas ser una go-go girl?

Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a la secció a la carta de radiocastelldefels.org.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 10. Ràdio Castelldefels.
1: Si fem un bon ús dels contenidors, si respectem els parcs i jardins, si recollim els excrements dels gossos, si mantenim neta la ciutat, millorem la convivència. Ajuntament de Castelldefels. Si millorem la convivència, tothom guanya.
2: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te l'ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Obregat, Generalitat de Catalunya.
3: Mamá, ¿por qué no me deja ser una go-go girl?
4: Tras sufrir un remolino nos quedamos varados en una costa y en esta costa estaba la isla donde vive Lou Reed ha muerto. Este es el programa de la Radiodifusión Mundial que te presenta el mejor panorama del rock y del pop mundial. Lou Reed ha muerto en Radio Castelldefels cada jueves a partir de las 8 de la tarde. No te lo pierdas.
2: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
5: Des de la 98.0 de Ràdio Castelldefels i per internet.
6: Producido y presentado por Diego González.
5: La historia de la música con sus estilos, compositores, grupos y artistas.

0: What up, Cosmic Seeds? Good night, everybody! We're back, fellas! Com estem aquesta nit, eh? Família Soulful de la galàxia i altres dimensions encara no catalogades. Esperem que us arribin les nostres ondes amb molt de flow galàctic i cada dia, dia més intergalàctic. Espero que estigueu ready així per una nova dosi de la cara B des de Ràdio Castelldefels a la 98.0 de la freqüència modulada i ondulada. I per si algú és nou i ha arribat aquí per error de rebot com un robot o com a bon devot del bon flow, aquí és el vostre lloc. Bona teca i xixota de la bona, eh? No doubt about it, fellas. I com sempre, m'agrada recordar que aquest és un programa dedicat al món del hip-hop i a les seves arrels més profundes, així com el jazz, el funk, el soul, el latin soul, el blues, la bossa nova, l'electro, reggae selection man sense milla, entre tantíssimes influències possibles, eh? Tantes com per les que et puguis influenciar. I bé, sense més dilació, dilatació i distorsió, anem a presentar-nos com cada nit, ja sabeu. Anem per la galàxia en un UFO. A la velocitat de la llum per l'espai sideral, a.k.a. Cosmos Musical. I a la cabina del control tècnic del nostre UFO musical, ladies and gentlemen, tonight tenim ni més ni menys el nostre gener de les rodetes, el mestre dels botonets, l'home dels 3 milions de parells de mitjons, tots amb molts de flow, a veure, l'home dels 3 milions de parells de mitjons, tots amb molts de flow, a veure un altre cop, no, amb tots vosaltres, Sebas, crac, crac, crac,
1: Cremier. Molt bona nit.
0: Molt bona nit, Cremier. Quins mitjons bordes. Com estàs? Com estàs? Perdó, primer com estàs? Perdó.
1: Tot bé. Perdó. Tot correcte.
0: Correcte. Ara sí, disculpa. Ara tinc ansietat. Bé, bueno. No, no. Vale, vale, vale. Avui, respect. Ok, vull dir, anem a veure. Ja tenim l'anàlisi. Són negres? Estic veient, no són... No, són marrons, clar. Jo estava aquí posant els ulls com per mirar el Canal Plus. Estava així tancant els ullets i mirant i dic, no, es fa sombra. Bé, és marró, atenció. És línia, bueno, la sola carmel, eh? Aquesta clàssica d'abans, porta aquesta franja ja blanca, no? Després d'aquesta negra, aquesta... Això és un unboxing, vale? Tenim aquesta línia negra, i el soroll fa això. Escolteu. Però quin... Per favor, què sona aquí, no? Per fer un moment, no? Però estàvem amb les bambes, no? Doncs tenim això, aquest color marró, i després tenim aquesta franja, aquesta muntanya. Atenció, un moment.
2: Six-Seven!
0: Atenció, Six-Seven, apareix aquí un nen de cop i volta, un nen que no està tan nen, sembla que té 18 anys, té... 11, fa poc.
2: 11,
0: és un gran. Ja no te veu, s'ha pagat una festa de futbol i de festa i xerinola, eh? Molta xutxa, molta cosa, eh? Totes són veganes, zero sucre, molt bona. Una festa autèntica, tots menjant tofu i pues, una mica de tot, eh? Estan posant una cosa més variat, no? Quinoa, tal, molt bona la festa. Pots
2: pues dir una cosa, todos los grandes que juegan al Brawl...
0: Sí, però parla al micròfon.
2: Me llamo...
0: No facis molta publicitat, igual, tampoc
2: m'ho mareja, però... En pulgar per arriba estàs...
0: No, però per favor...
2: No, don Elia me llama ahora, ¿vale?
0: Vale. Talla el micròfon. Molt bé, Fri. Bueno, bona nit, aquí està. M'he portat el Liam perquè tenia ganes de parlar de rap, però m'ha enganyat i volia jugar al Brawl mentre jo estava ocupat. Eh? L'estratègia li ha sortit perfecta i rodona. Per la qual cosa, continuem amb el Sebas. Fem aquests mitjons. No, un moment, perquè és molt important, Fri. Són mitjons que porta el Sebas de color marró, juntament una mica més clarets que el que és la bamba, i porta dos franges molt no diria tampoc molts trucs. I llavors la pantaló campanat. Molt bé, Sebas. Felicitat. Aplaudiment, per favor. Sebas, i... per aquesta combinació tan autèntica, perquè un moment, que la gent s'aixequi, eh? Per favor, tothom s'aixequi, i gol de Brasil, possiblement, i venga, i aquí, 1, 2, 3. Baila, xupa, vamos! Atenció, Sebas. Un gran, eh? Pues molt bé, Sebas. Golàs per tota l'esquadra, s'ha rapat, vull dir... Sebas, que us tens alguna cita avui? Bueno, és que el Sebas és... A veure...
1: No, però... Tot bé.
0: Tot correcte. Tot és que no, no cal que tingui una cita. El Sebas s'arregla igual. Igual. És un pibe, també, com
1: sí.
0: El Liam. És el grup dels pibes, eh? M'agrada. Algun dia explicarem el concepte pibe, eh? Molt bé, doncs aquí... Doncs ara s'han ja perdut els papers, però m'agrada perquè puc retornar al punt i doncs no, eh? Aquí estem, doncs, això, amb aquesta, bueno, aquesta pèrdua, amb aquestes rames que m'agraden, aquestes brenxes, però arribem i ens trobem i resulta que aquí tenim la resposta que ens ha donat el gran Sebas, que és el que volíem saber, i ara, com sempre, una abraçada de Koala, al Kiro i al J. McGiver. Aquestes dos llegendes, m'he dit, aquests dos Jurassic Parks, aquests dos dinosaures. molt d'amor d'aquí, pues una abraçada, eh? I aquí un present, pues aquí Daniel, que ell no va dir el que més seleccionant i presentant aquesta selecció musical perquè entreu amb bon peu a cada setmana, eh? I amb les orelletes ben netes, així que let's go, fellas. Pim pam pam. Doncs aquí estem, eh? Avui hem tornat amb bon peu aquest divendres, ja comença a fer més caloreta, eh? M'encanta parlar del temps, omplim una mica de minuts, no per omplir, sinó perquè ni formem de coses que ja sabeu possiblement, o algú que hagi estat en una habitació fent moltes coses, el que sigui, i no sap com va la cosa per fora, ha fet calor, eh? Però bueno, no entra dins del guió, això ho estic posant, doncs, perquè mira, em fa una mica de gràcia de comentar, i ara doncs anem a l'altre important, que és dos... All right, eh? Així que preparem el nitro del nostre UFO, per favor, a última generació, que m'estic entretenent, preparem un bon so per apreciar els filaments de les ondes sonores percutint els vostres timpans. Arrenquem amb un altre programa sideral, i que hi hagi molts cosmos musical.
3: Segueix-nos a Instagram.
0: La cara B Roots. Buah, doncs aquí està, que és la cara B Roots, el nou tot junt, la cara B Roots, vale? Ja em vaig canviar, va haver una altra història, està ja penjat aquest, es dona voltes, hi ha perfils que és com ferralla galàctica, saps? Donen voltes per internet ja en mans de ningú, saps?
4: Perquè sí.
0: La podria recuperar, sí, però bueno, ja està ja, gent me'n parlarà, coses importants potser, bueno, si funciona així, no la puc recuperar, tu, venen coses que no sé ja aquí on entrarem, és un tema que vaig tocar la setmana passada, no sé si ho has escoltat, us convido, mireu, escolteu l'última part, no? Però encara així és igual, vull dir, parlo de la tecnologia i d'aquests riscos que té, no? Es perd una compte i ja, adiós, a la borda. Bueno, doncs pues mira, continuem amb una altra, simplement, doncs, pues, és un suport d'informar, no? Però bueno, està bé, començarem una altra en un altre format, no? Doncs bé, doncs després teniu també aquí, doncs, el link del podcast, que és...
5: RadioCastelldefels.org.
0: Aquí doncs podeu trobar tots els programes gratis i a la carta.
2: Nice.
0: Així va. I el més important, hi ha programes, sobretot Lou Reed, de Huerto, predilecció, una abraçada per ell. Els hem de portar un dia aquí, Sebas, eh? Que siguin aquests dos bandoleros, sí. Eh? Aquí faran... Si no, ja són pirates. Bueno, aquí m'agradaria haver pirates, però aquí vindran, seran bandoleros, eh? Seria un Red Dead, eh? Farem un Red Dead aquí, no?
4: Sí.
0: Són americana, no? I bueno, ells decidiran si volen ser els indis o els cowboys, no? Anem bé. I bé, doncs això. I tantíssim programa. I després tenim un d'electrònica, eh? Brutal, eh? Castell David, que per favor, quan l'escolteu, aquí ja anem calentant. Aquí sortim nosaltres, ja us calentem amb les arrels, tal, i després ja... Quan acabi aquest, surt la vertent electrònica, eh? Que aquí com representa, doncs, la música electrònica. Eh? El Castell David, doncs, d'aquí una abraçada. Eh? Alberto, doncs, és un crac, vaja. És un tio, a més, autèntic. I, bueno, un honor que vagi després. Per la qual cosa, doncs, bé, ja us quedeu aquí. I, bueno, tant altíssim programa, eh? Fora de campo, vull dir, tantíssim, els matins, bueno... Entreu, per favor, perquè val la pena. I a més que han canviat tot una mica i es veu tot més actualitzat, eh? Per la qual cosa, molt més fàcil, més directe. Bé, doncs molt bé, anem a...
3: Bloc 1.
0: Anem a un programa que avui farà una cosa de... Anem a tocar... Som vibració, vale? Que ho entendreu per què, perquè al final tot és vibració i tot s'encomana, no? I anirem a un primer bloc, al qual... Doncs aquí començarem els primers sons de la humanitat, eh? Doncs aquí doncs direm que les flautes més antigues conegudes tenen més de 40.000 anys, eh? Vull dir, això fa anys que toquem la flauta, eh? No sé si Merlín o casos d'aquests, no? Gent sagrada, perro flauta, no? I els més interessants, eh? És que no es van fabricar per caçar, eh? No? Es van construir per lluitar, també, no? Es van construir per generar so. És a dir, que mentre uns descobrien el foc, altres ja deien, això necessita més ritme, no? En certa forma. Tocant la flauta, eh? Ei, no va tocar la flauta. Ve, ja toca flauta, eh? Toca flauta, no? Flauta travessera, era un lobo, eh? No, quina, el flautí, eh? Molt bé, prou. Doncs bé, anem ara amb algú molt interessant, que és un tema, eh, de, bueno, autèntic, és de Screaming Jay Hawkins, que és I Put a Spell on You.

El Grinch. Que es un tema que dius, hostia, és autèntic, no? Avui porto coses primitives, no tan com primitives com va dir, sinó una primitivitat, una, o sigui, m'ho acabo d'inventar, o sigui, una primitiva, no? Això és, anem a jugar una primitiva ara, no, mentida. Això és algo primitiu, el qual sona amb un so únic, no? Per qual qui s'atreveix, no? Perquè aquestes onomatopeies, no? És com el de Scatman, no? Pipi para para pop, no? És com, ei, aquí hi ha una sonoritat, hi ha un joc, això no és gratuït, aquestes riures és únic. No hi ha ningú que s'ha atrevit a fer una cançó igual. Això és Jay Hawkins, I Pull a Spell on You, At Home with Screaming Jay Hawkins, del 1958. Doncs tenim aquest home sortint per la finestra, cridant això, no? Pel matí, me l'imagino, sortint. Doncs aquí, Screaming Jay, semblava un xaman ancestral, que van doncs, arribar en un club nocturn. Curiosament, els rituals humans antics doncs, funcionaven d'una manera semblant, al final. No? Els ritmes repetitius sincronitzaven grups sencers i el cervell encara continua fent exactament això. Per la qual cosa, doncs bé, ja se sap, no? Lo primitiu i més primordial és aquell so que sempre serà de base. Per la qual anem també ara amb un... Això són temes de les arrels i anem ara amb un tema que m'agrada molt també, que és el Rufus and Chaka Khan. Atenció, Chaka Khan, amb aquest Sweet Thing.

0: Esteu escoltant la cara B.
1: Els roots, les arrels, ja, no sé per què em ve. L'arrel de la regalèssia, el licorice, m'agrada molt. Què li importa? Perdó. Aquí estem, no? Aquest tema tan autèntic de Sweet Thing, de Rufus and Chaka Khan, aquesta combinació autèntica. Vull entrar-me amb una mica d'arrels més suau per després ja començar doncs, a escalar aquest rocòdrom de rap, no? Rap rocòdrom, rocorrac, rocorracam. Vull porto idees per tothom perquè el Mercuri està bastant enfilat i bé, bastant comunicatiu, Mercuri, i bueno, pot ser que hi hagi una pluja aquí canalitzada d'idees que algú la pot agafar per fer qualsevol patent, qualsevol aplicació. Així que estigueu atents, estic donant moltes idees avui que us podeu fer servir per negocis, per fer-vos guanyar milions de tokens i bitcoins i fer trading. Aquí, avui estem que ho patem, que sigui atent i estigui molt atent i presti molta atenció i pugui escoltar el programa diverses vegades i també tirar-lo enrere, el podeu tirar alguns punts, tirar el programa enrere i donar compte que hi ha missatges en clave, Doncs continuem. I aquí hi ha una teoria fascinant amb aquest tema, que és que potser van cantar abans de parlar, no? Primeres emocions, no? Aquí Sweet Thing, després de sons, després paraules, una mena de... que és aquest WhatsApp prehistòric, no? Ara tots parlem del WhatsApp, eh? Stickers, jo parlo molt amb stickers, directament stickers, però hi ha coses ja que... Ei, tu, pam, no? I, bueno, tot això, el WhatsApp, no? La rutina del WhatsApp. Hem de contestar al moment, tu contestes al moment... O sigui, tu et parlen i tu, ja sé que estàs en el moment allà, però vull dir...
2: Potser.
1: Vull dir, estàs constantment mirant el telèfon a veure si algú t'ha escrit.
2: No.
1: Pues mira, vale, això és algú que... Hi ha símptomes que a vegades em fan preocupar perquè penso, hòstia, jo no ho sent, sap greu, no puc tenir tampoc, saps? Tinc dos mans i tampoc me'l penjaria d'aquí. Sí que em posaria aquest estiu dos ventiladors, saps? O dos de la soda, saps? La gorra amb la soda, jo no ho he tingut mai, m'agradaria tenir-ho i la veritat que és una pijada, però bueno, una de càmping dominguero, uah, boníssima, m'agrada aquesta. Doncs molt bé, ara continuem doncs, amb algo que és, bueno, no té més, que és el següent.
3: Bloc 2.
1: Toma, doncs aquí, amb aquest, el servei musical, ja entrem amb alguna mica més seriot, ara ja comença a estar una mica més seriós, Liam ja està més seriós, dos estem més seriós, el Sebas, el Liam no està gaire seriós, el Sebas també està molt seriós, comencem amb un tema que, per favor, poca broma, Mobb Deep, amb el seu Survival of the Fittest.
4: Yeah, sending this one out to my man Killer B.

0: You Can Miss Song, brutal. Survival of the Fitness, Mob Deep, aquest grup, aquest The Infamous, del 1995, al qual eren molt joves, aquells 18-19 anys, eren molt, molt genuïns i tenien un so molt autèntic, ja amb aquestes veus, amb aquesta, aquesta cruesa, no? I Darwin no va dir sobreviu el més fort, tampoc va dir sobreviu qui millor s'adapta, i ells es van saber adaptar molt bé, i la música porta milers d'anys fent exactament això. Llavors, des de ossos convertits en instruments fins a samples, no? Samples que avui dia es treballen i segueixen tocant, i aquí hi ha un molt curiós, no? En el qual, doncs, reduint i canviant-li el pitch i la tonalitat, doncs, aconsegueixen un so super, super fosc i molt reconeix, o sigui, se'l reconeix al moment, no? De la qual, doncs, són d'aquells grups que tenen amb aquest, aquest hip-hop més dark, no? De la qual, amb aquesta cruesa i parlant de coses reals del carrer, no? Sí, aquesta cruesa ja ve reflexada inclús amb, les, amb cada bombo, cada caixa, no? I ara anem també amb un altre bastant més dark, molt seriós, tres grans, en aquest cas, els quals, doncs, quan col·laboren, doncs, fan un còctel molotov, fan una pizza amb tots els toppings possibles del món. Hòstia, seria bona aquesta, no, Sebas? Pon-me-la all on the way.
1: Sí!
0: I amb un tros petit li poses nocilla, a veure què passa. Hòstia, passa per...
1: Nice.
0: Perdó, he de comentar el cotxe, no sé si el gaire de cotxe, jo crec que sí. Aquest Audi de color verd pistatxo.
1: Nice.
0: Curiós, eh? Va amb cinc nois molt ben arreglats allà, amb les finestres baixades, jugant al pòquer a dins del cotxe, eh? Curiós, molt bé. No, guapo el cotxe. Vale, no ens despistem. Anem amb un tema de Alchemist and Oh No, amb Evidence, amb el seu tema de Magic Dust.

0: la cara B.
1: Yo, qué te máquina aquí, evidente, aquí estaba, qué fraseo, qué flow que te, qué authentic rapper. Perquè sobre el productor, del qual doncs bé, es reconeix bàsicament quan és aquesta cadència, aquest d'Evidence, i quan col·labora amb The Alchemist i Oh No, s'ajunta a una cosa que és únic, té un toc únic i màgic, com diu Magic Dust, amb aquest àlbum de Gutter Water del 2010, el qual doncs els posiciona també doncs, amb aquesta amb ser privilegiats amb ser productors i MCs amb una qualitat espectacular, dels quals doncs, bé, per mi són dels grans, i això no pot canviar res, no, la història amb aquestes noves generacions que venen, però aquests són autèntiques llegendes, eh? És que quan escoltem música el cervell intenta predir què vindrà després, no? I quan encerta, dopamina, és com dir això, no? És a dir, que ara el cervell escolta aquest pum i pensa, sí, ja sé què passarà, eh? Com... ja, bé, és com... passa, és un slide, short, ara, ja, l'espresso, vull ara, eh? M'agrada aquesta immediatesa, no? Sembla que he estat esperant que em caigués un dent o que tal, no? Que procés, no? Ara ho sabrem tot, també està bé, i anem cap endavant, eh? I ojo, perquè qui no s'agafi fort o qui no avanci, Juan de Mor, no passarà res. Realment no passarà res, cadascú viu la vida com vol i al final pues, estic de conya i de cachondeo, però sí, mola ser conscient i estar, doncs, amb el que estiguis fent, ser coherent i el que t'agradi, fer-ho amb tota la passió i tot l'amor, no? Al final també s'ha de dir que la disciplina és una cosa bastant xula, que és qui la practiqui donar compte de que al final té pues, els seus fruits, no? El qual mola. No vinc a tampoc aquí a fer ningun tipus de coach ni res de res. M'agrada comentar coses que a mi m'han servit, no?, en certes coses, per la qual endavant i fot-li pou. I bé, continuem amb un programa de rap que tenim aquí a la 98.0, la freqüència modulada i ondulada, que es diu La Cara B Roots, ni més ni menys, i doncs ara continuem doncs, amb algo que ens agrada aquí molt, en Sebas, perquè també hi ha un present de l'Eli que ell no m'ha dit, que és la nostra secció d'avui.
2: Flow extraplanetari.
1: Bé, avui és el moment d'obrir una escletxa dimensional. Aquí arriba la secció, aquest flow extraplanetari, el qual una zona on el senyal es torna estrany, on els ritmes travessen galàxies, on anem aquí amb aquest UFO, per aquest espai sideral i cosmos musical, i on els beats semblen arribar des d'algun punt desconegut de l'univers, també. I avui els encarregats d'obrir el portal són de la Soul, amb el seu temazo, amb Snoop Dogg, de Pain.

0: Estàs escoltant La Cara B. Doncs
1: quin temaco, eh? Qui portava aquesta secció extra flow, extraplanetari? Doncs el tema de la Soul, Snoop Dogg, amb aquest Pain, The Green Date, un discàs autèntic, m'agrada molt aquest album de la Soul, és molt autèntic, molt únic, molt original, el qual doncs, col·labora aquest de la Soul, sempre va ser un grup especial dins del hip-hop, mentre molts anaven en una direcció, doncs ells decidien agafar un altre camí, des de, doncs, dels 80, doncs van trencar esquemes barrejant humor, reflexió, jocs de paraules i una manera d'entendre la música molt més lliure, sens dubte. I The Green Date també tenia un significat molt particular. El títol feia referència a la idea de continuar treballant, insistint i creixent dins d'una indústria que, diríem que havia canviat molts dels seus inicis, no? I doncs, és normal, tot canvia, no? Tot està en constant evolució i aquí trobem també Snoop Dogg, una de les veus més reconeixibles del hip-hop. De vegades, només escoltant dues paraules ja saps qui és, eh? O sigui, Snoop Dogg, i això té una explicació curiosa. El cervell humà és molt més potent, identifiquen patrons vocals, reconeixent, doncs, reconeixem tots, no? Veus familiars en mil·lisegons, de manera molt similar a com reconeixes cares. I Pain parla d'una cosa molt humana, les dificultats, el pes de les experiències i el moviment constant de la vida. Perquè al final el dolor, l'alegria, com tots, no? Els records doncs, funcionen d'una manera molt semblant a la música. Arriben, et travessen i deixen ressonància. Xic, com un riure, molta ressonància. Doncs bé, bàsicament el cervell pensa d'això em fa sentir alguna cosa, ho guardem inevitablement, que ho fem amb un like, un guardar, no? Clac, però ho guardem a la ment. I no ho veiem igual, però sí, allà està, no? Tenim un... Igual el nostre software, no ens hem donat compte, el cervell, igual és un esquema com els que escamitegem i no ens hem donat compte, tenim tot separat, no? Com records, com... Tenim una galeria d'imatges, no? I tenim carpetes creades...
2: Potser.
1: No... Potser no, llavors, no? Quadra, això?
2: Sí.
1: Investiguem, eh? Vinga, vinga, investiguem. Bueno, no d'una borra, ja diré, no, investiguem, pot investigar això, ja ho trobarem. Bueno, doncs això, escoltant música, tancant els ulls, igual podeu veure alguns patrons i serà pues, tot bé, una partitura, per exemple, no? Doncs anem...
0: Bloc 3.
1: Aquest bloc 3, freqüències del futur, no? I diu, per què del futur, si encara no està... Bueno, doncs perquè sí, serà futurista i ho entendreu quan escoltem aquest tema, que és un remix d'un grup que, per cert, vaig a veure'ls en concert, estava molt content d'anar a veure'ls, que és Limp Bizkit, eh? Històries que estava amb el meu germà comentant la jugada de, ei, Limp Bizkit, no l'he vist mai en concert, tal, no sé què, diu, ei, vaig a mirar-ho, mira el mòbil, venen a Madrid el dia 1 de juliol, dic, ah, guai, hi ha entrada? Sí, ah, bé, anem, eh? I anem a fer aquesta ruta, així que amb el meu germà,
2: nice.
1: Quan estiguem anant cap allà, diré, hola, estem anant a Madrid, tranquil, estem escoltant això, dintre d'un mes, no? Dos, si tot va bé, toquem fusta, doncs allà estarem i ja comentarem, ja faré algun story, algunes things, des d'allà, veurem la merchandising, i farem alguna pujadeta allà, i vaja, tota la cara bé, com se la gasta aquí el grup Limp Bizkit, i anem a escoltar un tema remix a sobre amb DJ Premier de My Way.
3: Check out my melody. Limp Bizkit.

0: il temazo de Limp Bizkit, My Way. DJ Premier, el remix, estava jo analitzant aquí el bombo caixa, és brutal com el clava, és una passada, quina habilitat de Premier, com la potència, al final. Sebas, tu la reconeixes aquesta cançó, t'agrada, segur, eh?
1: Sí!
0: I no, no, sembla igual, aparentment, però realment els matisos que té, no, eh? I li dona aquesta caiguda, no? Ui, com aquest, aquesta caiguda amb l'anell a la taula, eh? Doncs aquí doncs, arribem a aquestes d'aquelles barreges, no?, que semblen una col·lisió controlada, no?, entre dos universos. Aquí Limp Bizkit va ser una de les bandes més massives del nu metal, eh? M'encanta. Un gènere que durant els 90 i principis dels 2000, del 2000, va agafar guitarres pesades, eh?, hip-hop i aquest digging, eh?, elements electrònics aquí, com també Linkin Park amb aquest Hybrid Theory, un discàs, una passada, un disc únic, eh? Jo crec que Sebas, aquesta va ser una que l'edat del New Metal, no?, que va sortir amb Papa Roach, no? Però digue'm alguna, va, un grup tenia així predilecte, tu, també, no?, que tingui molt, no?, satures, no? És com, clar, és
1: potser.
0: Que, potser, és que sí, satures, molt grups, de la qual cosa, doncs,
1: potser, bé, tantíssim, sí.
0: Tot fol i tot, eh?
1: Potser,
0: tot.
1: Sí,
0: ah, bueno,
1: tot bé.
0: Ara pensarem una altra cosa, tot correcte. Farem una prova pilot, eh?, per això, eh? Com una, eh? Un dia hem de fer una de... Has de venir aquí, però... O sigui, però no puc parlar d'allà, però has de venir aquí a dir alguna cosa. A dir una resposta i salta de l'altre costat. Com de, a veure què passa, no? Com deixar el volant, no?, enmig d'una recta i vas a saltar-te a rata i tornes endavant, no? Podríem fer-ho. Bueno, doncs aquí aquest Limp Bizkit, doncs, que aconsegueix doncs, fer aquest mestissatge, doncs, aquest grup està format per Fred Durst, Wes Borland, brutal, Sam Rivers, John Otto i DJ Lethal, que venia doncs, directament des del House of Pain, i aquí una cosa interessant, sens dubte, tenia un DJ doncs, fent escratxes, no?, dins d'aquesta banda de rock, no era una cosa habitual, i doncs, això també ja sembla una fusió estranya, no?, afegint una altra capa més si cap, no?, sobre el nu metal, aquest estil tan únic, tan punxant, tan metàl·lic, no?, perquè el remix que escoltem, doncs, porta també la signatura de Premier, i parlant d'una autèntica llegenda del hip-hop, al qual, doncs, aquest productor de gangster, Nas, Big L, Jay-Z, o Mos Def, entre tantíssims altres, doncs, doncs estan doncs, passant també moltes coses al mateix temps, doncs, i s'ajunta tot una mica, i aquest hip-hop més clàssic, amb aquest nu metal, amb aquests escratxes, rock i cultura, pop, d'alguna forma, també més punk col·lisionen, no? I aquesta curiositat molt bèstia també, doncs, My Way es va fer enormement popular quan es va ser utilitzada a l'actual WWE, no?, d'aquesta rivalitat entre Stone Cold i Austin The Rock. Això ho trec perquè a mon germà li agrada molt el wrestling i al meu pare, i aquest Wrestling X7, això m'ho podria confirmar ell, doncs considerat per molts fans com una de les millors etapes de la història de la lluita lliure, no? I a nivell biològic, doncs, passa una cosa curiosa, no? Les músiques amb alta energia i ritmes marcats poden augmentar l'activació fisiològica, més ritme cardíac, més adrenalina, més atenció, bàsicament el cervell sent alguna cosa grossa està a punt de passar i el cos respon, doncs anem-hi, no? Com possiblement menjar-se un paquet de xiclets sencer, no? I dir, vaya boy, i no tragar res, no? Un automatisme al cos, però bueno, pots fer-lo servir per anar al gimnàs, no? per aixecar-te pel matí, això és el que ha de ser, no? Aquest tipus de música també. Doncs molt rebé, ara continuem amb un àlbum que no molta gent coneix i la veritat jo el tinc físicament, el vaig trobar l'altre dia i vaig dir, ep, això ha d'entrar i sincerament em sembla una bestialitat i estic parlant d'una col·labo en gran general, fa una mixtape molt ben feta, per cert, i és de Grim Team, aquest concretament és un tema de Race que es diu Living It.
2: Nigga Raze, you know what's up, nigga. Been waiting a while, you know what I'm saying? I want mine. It's my time now.

0: Bebé i Marcus. Doncs molt bé, aquest tema Dream Team, us el recomano, aquest, concretament està cantant Race, aquest Living It, està extret de l'àlbum de Once Upon a Time in America. Brutal, us el recomano, és un àlbum que és brutal, la portada, bueno, és que és únic, aquí obrim aquest portal no extraplanetari amb aquelles peces que tenen gust de pel·lícula urbana. Once Upon a Time in America ja porta un nom que sembla una càpsula del temps, i hi havia una vegada a Amèrica, i deien, no? Quantes coses hauran passat amb aquesta curta història que té realment, no? I és interessant perquè el hip-hop sempre ha fet una cosa molt particular, és explicar històries, des dels primers contes al voltant del foc fins als MCs narrant el que passa als carrers, amb el boom-bap. Els humans porten milers d'anys explicant-nos el món a través de ritmes i relats. Aquest Dream Team i Race entren aquí com si fossin cronistes d'una altra dimensió, posant aquesta idea de viatge, moviment i experiència vital dins d'un so que, curiosament, el cervell humà avança com una pel·lícula mental, no? Del qual, doncs, curiosament, doncs aquí també té una relació especial amb les històries. Recordem millor la informació quan està connectada a una narrativa. Per això moltes vegades no recordem una data, però sí recordem perfectament on érem quan sonava una cançó. I quina memòria tenim, no? Aquí, Déu-n'hi-do. Sobre aquesta cançó. Hòstia, és veritat que m'he casat. Hòstia, perdona. Escolta la cançó de la boda. Merda, hòstia, que estava casat. Què estic fent aquí? M'he oblidat. Sort que ha sonat això, Trucava la dona, no? L'home. Sonava la... Què diu aquest boig? No, doncs pot ser, A veure, anem a provar-ho, no? Canvieu-li el telèfon. Què diu aquest? Estic de la broma. Doncs molt bé, doncs això bàsicament el cervell té memòria selectiva. Quan escolta la meva veu diré, hòstia, quin penjat em sona, no? Digue'm què et diu aquest, no? Doncs les claus de casa no es troba, hòstia, fa aquell soroll, no? Però troba la lletra d'una cançó del 2004, això sí, no? Com diu, ojo, no? I quan semblava que ja havíem tornat a la Terra i algú infiltrat dins del senyal, una cançó que apareix sense avisar, una freqüència aliena, una peça que entra d'un altre univers sonor, avui... L'infiltrat. Aquí tenim l'infiltrat. M'encanta l'infiltrat. A tu t'agrada la secció de l'infiltrat?
1: Sí.
0: Sí. A més, aquesta careta està molt ben feta. Està molt ben parida. Ha sortit com una cosa rara, però han parit bé. Doncs anem amb un tema de Crooked Colors amb el seu temazo de Flow.

0: Estàs escoltant La Cara B.
1: Bueno, que és un tema únic. Bueno, portar una mica de tot. Aquí podeu fer un ball, podeu fer una ofregeta aquí ara. Doncs Crooked Colors, amb aquest flow, escoltar música activa memòria, activa molta memòria, la qual l'emoció, el moviment, l'atenció, el cervell treballa en equip. M'hauríem de treballar tots en equip. I aquí tenim un molt bon equip aquí a Ràdio Castelldefels de la 98.0 de la freqüència modulada i ondulada. Tenim un equip d'exemple. Un equip que porta el xaleco, el xaleco de quan punxes roda, doncs aquí el portem com... aquí tu de la seva posició, què passa? Estem ready pel que sigui. O sigui, aquí, gran, aquí, equipàs, en Sebas, en Miguel, l'Anna, tantíssims altres que tenim aquí, que quan sé dir noms, però pataríem, per la qual cosa, una abraçada a tots, perquè estic molt content, arriba l'estiu, tot floreix, i pues, és maco dir, tirar floretes, que són molt maques també, perquè hi ha molta qualitat. Com aquí, aquest flow de gran programa que tenim aquí, de la qual cosa, doncs, clar, treballant aquí, té una cosa que alguns grups de WhatsApp encara estan investigant. Aquí, Riquillot, a més, que és boníssim, aquests grups de WhatsApp, em fascinen. Doncs tenim aquí un segon tema, que ara que ja estem arribant a l'etapa final del tour de Castelldefels, la cara ve ruts, és el que farem pròxim, estarem preparant una bicicletada amb xocolates i xurros, fets per mi, cuiner, faré xurros per tota la penya, us seguiré a totes les bicis per darrere, oferint amb l'oli calent, serà una cosa que només podré fer jo, anar amb l'oli i oferint doncs, xurros i amb els Sebas juntament anirem donant xurros i xocolata a tota la gent que estigui aquesta gran bicicletada que me l'estic inventant ara mateix, però que si es vol fer, doncs es pot fer també. I d'aquí ho tiro, m'ha sortit, no està preparat, però aquí ho deixo anar. Bueno, doncs, la bicicletada, doncs, ja la cara ve ruts, en col·laboració amb la ràdio. Pues, ho deixo aquí. Vinga, continuem, anem amb un tema de Nas amb Holodara, Street Disciple.

també funciona així, aprenent a través dels patrons que ens transmeten, des dels ritmes tribals fins a les beats actuals. La música és una herència que viatja de persona a persona. Ja, doncs molt bé, aquí estem ja arribant a la recta final del programa. No sé si és corba o recta, però estem arribant i ja, doncs, per tornar a preparar el següent i donar, doncs, aquest bingo, que és que aquest cada divendres que juga aquí a la cara B, tira'm, surten uns números i doncs, em porteu alguna cosa, un bon rato, i això és l'important. I anem amb un tema de Big Shook, because when I strike, you better be ready. 1, 2, 3.

Only Money, toma castaña. Doncs molt bé, doncs Big Shook, un gran. M'agrada molt aquesta cançó, és un tema, és, ha treballat molt també amb Gangster, forma part d'aquesta Gangsta Squad, no? Anem a dir, a la qual doncs Big Shook doncs, acaba sent un element molt bèstia amb aquest abund de How Hard, Who's Hard, no? Com dient, esto, vais a flipar lo que és duro, no? És el Hulk dels rappers, Big Shook és membre de Gangster Foundation, del qual d'aquest col·lectiu relacionat amb Guru, DJ Premier, doncs durant molts anys va formar part d'aquell univers de hip-hop més cru i més connectat amb arrels i els carrers de Boston i Nova York, el qual, doncs, el més curiós és que el hip-hop sempre ha funcionat com una xarxa, artistes, productors, DJs i MCs connectats entre si, com si fossin neurones dins d'un cervell gegant, i si ho pensem bé, internet va arribar molt després, no? I és aquesta connexió neuronal, no? Doncs anirem ara amb el que serà ja l'últim tema, que serà Roots Manuf, ja, amb aquest Dreamy Days, una cançó per anar a dormir, però no dormireu perquè entra l'Alberto amb aquest David que us posarà el to, el to que, per sortir de festeta, per disfrutar aquesta horeta ben bona d'electrònica, del qual doncs, ben, acabarem aquest Roots Manuf, aquest que està considerat un dels artistes més importants del hip-hop britànic. Sens dubte, el seu so va barrejar hip-hop, dub, reggae, electrònica, d'una manera molt personal, no? Run Come Save Me, està considerat un dels discos també clau, que és aquest que escoltarem, que és Dreamy Days, a la qual, doncs bé, altres simplement també es feien viatjar, no? Recordar també aquestes cançons que doncs, busquen saltar, busquen fer-te pensar i fer-te recordar, no? Doncs d'aquí, en aquest Dreamy Days, possiblement ho podeu introduir, sobretot per la melodia que té la cançó i qui entengui la lletra. Després de milions d'anys, l'evolució, continuem fent el mateix, reunir-nos al voltant d'una vibració, que això és l'important, per la qual, doncs, anem amb aquesta reflexió final i acabarem. Doncs bé, doncs aquí milions d'anys d'evolució, tambors, vinils, no? Samples, no? Aquest streaming, i doncs aquí seguim, aquestes criatures reunides al voltant d'un so, no? Com deia aquí, doncs, tant de bo, i aquí també juntats al foc també, aquest punt màgic, aquest punt hipnòtic, no? Que té mantrejar, no? Fer aquest so constant, aquest loop, amb una hipnosi, amb aquest foc, no? Potser la història humana no és només aprendre a parlar, no? Potser és aprendre

0: escoltar-nos fins a la pròxima freqüència, no? El qual, doncs, hi ha una última idea, no? Doncs aquí, abans de marxar, que vull recalcar, no? Una idea que pot fer pensar, no? Nosaltres no escoltem la música únicament amb les orelles, no? Escoltem amb tot el cos, perquè el so és moviment, el so és vibració, i una vibració és energia viatjant a través d'un medi fins a arribar a nosaltres, no? És l'espai, no? Quan aquesta cançó sona, no? L'aire es mou, aquest moviment arriba a les nostres orelles, orelletes ben netes, aquests tímpans, no? Percuteix, es transforma en impulsos elèctrics i el cervell, doncs, converteix aquests moviments invisibles en emocions, records i sensacions. Però el més fascinant és que el cos també respon. Un baix potent pot fer vibrar el pit, un ritme pot accelerar el cor, una melodia pot relaxar la respiració, una cançó pot provocar el pell de gallina, no? I de vegades una simple freqüència, doncs, també és capaç de portar-nos cap a llocs que ni tan sols sabíem que continuaven dins nostre. Per qual, potser per això la música ha acompanyat rituals, celebracions, guerres, moments d'amor i moments de dolor des del principi de la història humana. Perquè la música no només entra per les orelles, ens atravessa, ens reorganitza, ens connecta i potser després dels milions d'anys d'evolució continuem buscant exactament el mateix. Una vibració que ens recordi que no estem sols. Potser al final no som éssers que escoltem música, potser són vibracions intentant recordar d'on venim o d'on venen. Això ha estat la Cara B Roots. No us oblideu de sintonitzar la setmana que ve per més xitxot de Tega la Bona des de la Cara B de Ràdio Castelldefels. Moltes gràcies, Sebas Cremier. Sempre un plaer.
1: Molt bona nit.
0: És un gran. La Cara B Ràdio de Ràdio Castelldefels, la Cara B Roots. Good night, everybody. I love you, fellas. End of transmission.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 12. Ràdio Castelldefels.
1: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web. Ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
2: Ràdio Castelldefels. Programació de nit.
3: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
4: Al 98.0 de la freqüència modulada.
3: Ràdio Castelldefels.
5: 60 minutos con el mejor techno.
6: Mezclando.
5: Ràdio Castelldefels 98.0.

0: Vente.
1: Onze,
0: fa poc.
1: 11,
0: és un gran. Ja no te veu, s'ha pagat una festa de futbol i de festa de xerinola, molta xutxa, molta cosa, totes són veganes, zero sucre, molt bona. Una festa autèntica, tots menjant tofu i pues, una mica de tot. Li estan posant una cosa més variat, no? Quinoa, tal, molt bona la festa.
1: Pues una cosa, todos los grandes que juegan al Brawl...
0: Sí, però parla al micròfon.
1: Me llamo...
0: No facis molta publicitat, igual, tampoc, molt
1: mare. Liam, en Pulgar per arriba estàs.
0: No, però per favor.
1: No, dona Liam, me llama ara, ¿vale?
0: Vale. Talla el micròfon. Molt bé, bueno, molt la nit aquí està, Liam, perquè venia, tenia ganes de parlar de rap, però m'ha enganyat i volia jugar al Brawl mentre jo estava ocupat. L'estratègia li ha sortit perfecta i rodona, per la qual continuem amb el Sebas. Fem aquests mitjons, no, un moment, perquè és molt important, són mitjons que porta el Sebas de color marró, juntament una mica més clarets que el que és la bamba, i porta dos franges, molt, no diria tampoc molt truc, i llavors la pantaló campanat, molt bé, Sebas. Felicitat, aplaudiment, per favor, Sebas, i... per aquesta combinació tan autèntica, perquè un moment, que la gent s'aixequi, per favor, tothom s'aixequi, i gol de Brasil, possiblement, i venga, i aquí, 1, 2, 3. Baila, chupuepa, vamos! Atenció, Sebas. Un gran. Pues molt bé, Sebas. Golaç per tota l'esquadra. S'ha rapat, vull dir... Sebas, que us tens alguna cita avui? Bueno, és que el Sebas és... A veure...
2: No, però, tot bé.
0: Tot correcte. Tot és que no, no cal que tingui una cita. El Sebas s'arregla igual, igual. És un pibe, també, com
2: sí.
0: El Liam. És el grup dels pibes, m'agrada. Algun dia explicarem el concepte pibe. Molt bé, doncs aquí, doncs, ara s'han ja perdut els papers, però m'agrada perquè puc retornar al punt i doncs, no, aquí estem, doncs, això, amb aquesta, bueno, aquesta pèrdua, amb aquestes rames que m'agraden, aquestes brenxes, però arribem i ens trobem i resulta que aquí tenim la resposta que ens ha donat el gran Sebas, que és el que volíem saber, i ara, com sempre, una abraçada de Koala al Kiro i al J. McGiver, aquestes dues llegendes, m'he dit, aquests dos Jurassic Parks, aquests dos dinosaures, molt d'amor d'aquí, pues una abraçada. I aquí un present, pues aquí Daniel, aka Nomadic, el que més seleccionant i presentant aquesta selecció musical perquè entreu amb bon peu cada setmana i amb les orelletes ben netes, així que let's go, fellas! Pim, pam, pam. Doncs aquí estem, avui hem tornat amb bon peu aquest divendres, ja comença a fer més caloreta, m'encanta parlar del temps, omplim una mica de minuts, no per omplir, sinó perquè n'informem de coses que ja sabeu possiblement, o algú que hagi estat en una habitació fent moltes coses, el que sigui, i no sap com va la cosa per fora, ha fet calor, però bueno, no entra dins del guió, això ho estic posant, doncs, perquè mira, em fa una mica de gràcia de comentar, i ara doncs anem a l'altre important, que és dos... All right, així que preparem el nitro del nostre UFO, per favor, a última generació, que m'estic entretenent, preparem un bon so per apreciar els filaments de les ondes sonores percutint els vostres timpans. Arrenquem amb un altre programa sideral i que hi hagi molts cosmos musical.
3: Segueix-nos a Instagram.
0: La cara B Roots. Buah, doncs aquí està, que és la cara B Roots, el nou, tot junt, la cara B Roots, vale? Ja em vaig canviar, va haver una altra història, està ja penjat aquest, es dona volta, hi ha perfils que és com ferralla galàctica, saps? Donen voltes per l'internet ja en mans de ningú, saps?
2: Perquè sí.
0: La podria recuperar, sí, però bueno, ja està ja, gent me'n parlarà, coses importants potser, bueno, si funciona així, no la puc recuperar, tu, venen coses que no sé ja aquí on entrarem, és un tema que vaig tocar la setmana passada, no sé si ho has escoltat, us convido i mireu, escolteu l'última part, no? Però encara així és igual, vull dir, parlo de la tecnologia i d'aquests riscos que té, no? Es perdo una compte i ja, adiós, a la borda. Bueno, doncs pues mira, continuem amb una altra, simplement, doncs, pues, és un suport d'informar, no? Però bueno, està bé, començarem una altra en un altre format, no? Doncs bé, doncs després teniu també aquí, doncs, el link del podcast, que és...
4: radiocastelldefels.org.
0: Aquí doncs podeu trobar tots els programes gratis i a la carta.
1: Nice.
0: Així va. I el més important, hi ha programes, sobretot, Lou Reed, de Huerto, predilecció, una abraçada per ells. Els hem de portar un dia aquí, Sebas, que siguin sí, aquests dos bandoleros, aquí faran... si no ja són pirates, bueno, aquí m'agradaria haver pirates, però aquí vindran, seran bandoleros, Seria un Red Dead, Faria un Red Dead aquí, no?
2: Sí.
0: Zona americana, no? I bueno, ells decidiran si volen ser els indis o els cowboys, no? Anem bé. I bé, doncs pues això, i tantíssim programa. De fet, tenim un d'electrònica brutal, Castell David, que per favor, quan l'escolteu, aquí ja anem calentant, aquí sortim nosaltres, ja us calentem amb les arrels, tal, i després ja, quan acabi aquest, surt la vertent electrònica, que aquí, com

Mars com representa, doncs, la música electrònica. Eh? El Castell David, doncs, d'aquí una abraçada. Eh? Alberto, doncs, és un crac, vaja. És un tio, a més, autèntic. I, bueno, un honor que vagi després. Per la qual cosa, doncs, bé, ja us quedeu aquí. I, bueno, tant altíssim programa, eh? Fora de campo, vull dir, tantíssim, els matins, bueno... Entreu, per favor, perquè val la pena. I més que hem canviat tot una mica i es veu tot més, més actualitzat, eh? Per la qual cosa, molt més fàcil, més directe. Bueno, doncs molt bé, anem a... Tenim un programa que avui farà una cosa de... Anem a tocar... Som vibració, vale? Ho entendreu per què? Perquè al final tot és vibració i tot s'encomana, no? I anirem a un primer bloc, al qual, doncs, aquí començarem els primers sons de la humanitat, eh? Doncs aquí, doncs, direm que les flautes més antigues conegudes tenen més de 40.000 anys, eh? Vull dir, això fa anys que toquem la flauta, eh? No sé si Merlín o casos d'aquests, no? Gens serà perro flauta, no? I els més interessants, és que no es van fabricar per caçar, eh? No? Es van construir per lluitar, també, no? Es van construir per generar so. És a dir, que mentre uns descobrien el foc, altres ja deien, això necessita més ritme, no? En certa forma. Tocant la sala flauta, eh? No va tocar la flauta. Vé, toca flauta, eh? Toca flauta, no? Flauta travessera, la lobo, eh? No? Quina flauta, quina... el flautí, eh? Molt bé, prou. Doncs bé, anem ara amb una cosa molt interessant, que és un tema, de, bueno, autèntic, que és de Screaming Jay Hawkins, que és I Put a Spell on You.

que es un tema que es que dios, hostia, es auténtico, ¿no? Hoy porto cosas primitivas, no tan comprimitivas como ahí, sino una primitividad, una, o sea, me acabo de inventar, o sea, una primitiva, ¿no? Eso es, déjame jugar una primitiva ahora, no, mentida. Eso es algo primitivo, lo cual suena en un so únic, ¿no? Per lo cual, qui s'atreveix, ¿no? Perquè aquestes onomatopeies, ¿no? És com el de Scatman, ¿no? Pipi para para pop, ¿no? És com, ei, aquí hi ha una sonoritat, hi ha un joc, això no és gratuït, aquestes riures és únic. No hi ha ningú que s'ha atrevit a fer una cançó igual. Això és Jay Hawkins, I Pull a Spell on You, At Home with Screaming Jay Hawkins, del 1958. Doncs tenim aquest home sortint per la finestra, cridant això, no? Pel matí, me l'imagino, sortint. Doncs aquí, Screaming Jay, semblava un xaman ancestral, acabant doncs, d'arribar en un club nocturn, curiosament, els rituals humans antics doncs, funcionaven d'una manera semblant, al final, no? Els ritmes repetitius sincronitzaven grups sencers i el cervell encara continua fent exactament això. Per la qual cosa, doncs bé, ja se sap, no? Lo primitiu i més primordial és aquell so que sempre serà de base. Per la qual anem també ara amb un... Això són temes de les arrels i anem ara amb un tema que m'agrada molt també, que és el The Rufus and Chaka Khan, atenció, Chaka Khan, amb aquest Sweet Thing.

0: Esteu escoltant la cara B.
1: Els roots, les arrels, ja. No sé per què em ve. L'arrel de la regalèssia, el licorice, m'agrada molt. Què li importa? Perdó. Aquí estem, no? Aquest tema tan autèntic de Sweet Thing, de Rufus and Chaka Khan, aquesta combinació autèntica. Vull entrar-me amb una mica d'arrels més suau per després ja començar doncs, a escalar aquest rocòdrom de rap, no? Rap rocòdrom, rocorrac, rocorracam. Vull porto idees per tothom perquè el Mercuri està bastant enfilat i bé, bastant comunicatiu, Mercuri, i bueno, pot ser que hi hagi una pluja aquí canalitzada d'idees que algú la pot agafar per fer qualsevol patent, qualsevol aplicació. Així que estigueu atents, estic donant moltes idees avui que us podeu fer servir per negocis, per fer-vos guanyar milions de tokens i bitcoins i fer trading. Aquí, avui estem que ho patem, que sigui atent i estigui molt atent i presti molta atenció i pugui escoltar el programa diverses vegades i també tirar-lo enrere, el podeu tirar alguns punts, tirar el programa enrere i donar compte que hi ha missatges en clave, Bueno, doncs continuem. I aquí hi ha una teoria fascinant amb aquest tema, que és que potser van cantar abans de parlar, no? Primeres emocions, no? Aquí Sweet Thing, després de sons, després paraules, una mena de... que és aquest WhatsApp prehistòric, no? Ara tots parlem del WhatsApp, eh? Stickers, jo parlo molt amb stickers, directament stickers, però hi ha coses ja que... Ei, tu, pam, no? I, bueno, doncs això, el WhatsApp, no? La rutina del WhatsApp. Hem de contestar al moment, tu contestes al moment... O sigui, tu et parlen i tu, ja sé que estàs en el moment allà, però vull dir...
2: Potser.
1: Vull dir, estàs constantment mirant el telèfon a veure si algú t'ha escrit.
2: No.
1: Pues mira, vale, això és algú que... Hi ha símptomes que a vegades em fan preocupar perquè penso, hòstia, jo no ho sent, segur que no puc tenir tampoc, saps? Tinc dos mans i tampoc me'l penjaria d'aquí. Sí que em posaria aquest estiu dos ventiladors, saps? O dos de la soda, saps? La gorra amb la soda, jo no ho he tingut mai, m'agradaria tenir-ho, i la veritat que és una pijada, però bueno, una de càmping dominguero, uah, boníssima, m'agrada aquesta. Doncs molt bé, ara continuem doncs, amb algo que és, bueno, no té més, que és el següent.
3: Bloc 2.
1: Toma, doncs aquí, amb aquest, el servei musical, ja entrem amb alguna mica més seriot, ara ja comença a estar una mica més seriós, el Liam ja està més seriós, dos temes més seriós, el Sebas, el Liam no està gaire seriós, el Sebas també està molt seriós, comencem amb un tema que, per favor, poca broma, Mobb Deep, amb el seu Survival of the Fittest.
4: Yeah, sending this one out to my man Killer B, no doubt indeed, with that weed, you know what I'm saying? That old real shit.

0: You Can Miss Song, brutal. Survival of the Fitness, Mob Deep, aquest grup, aquest The Infamous, del 1995, al qual eren molt joves, aquests 18-19 anys, eren molt, molt genuïns i tenien un so molt autèntic, ja amb aquestes veus, amb aquesta, aquesta cruesa, no? I Darwin no va dir sobreviu el més fort, tampoc va dir sobreviu qui millor s'adapta, i ells es van saber adaptar molt bé, i la música porta milers d'anys fent exactament això. Llavors, des d'ossos convertits en instruments fins a samples, no? Samples que avui dia es treballen i segueixen tocant, i aquí hi ha un molt curiós, no? En el qual, doncs, reduint i canviant-li el pitch i la tonalitat, doncs, aconsegueixen un so super, super fosc i molt reconeix, o sigui, se'l reconeix al moment, no? De la qual, doncs, són d'aquells grups que tenen amb aquest, aquest hip-hop més dark, no? De la qual, amb aquesta cruesa i parlant de coses reals del carrer, no? Sí, aquesta cruesa ja es ve reflexada inclús amb, les, amb cada bombo, cada caixa, no? I ara anem també amb un altre bastant més dark, molt seriós, tres grans en aquest cas, els quals, doncs, quan col·laboren, doncs, fan un còctel molotov, fan una pizza amb tots els toppings possibles del món. Hòstia, seria bona aquesta, no, Sebas? Pon-me-la all on the way.
1: Sí!
0: I amb un tros petit li poses nocilla, a veure què passa. Hòstia, passa per...
1: Nice.
0: Perdó, he de comentar el cotxe, no sé si he de gaire de cotxe, jo crec que sí. Aquest Audi de color verd pistatxo.
1: Nice.
0: Curiós, va amb cinc nois molt ben arreglats allà, amb les finestres baixades, jugant al pòquer a dins del cotxe, Curiós, molt bé. No, bueno, guapo el cotxe. Vale, no ens despistem. Anem amb un tema de Alchemist and Oh No, amb Evidence, amb el seu tema de Magic Dust.

0: la cara B.
1: Yo, qué máquina aquí, evidente, aquí estaba, qué fraseo, qué flow que te, qué authentic rapper, que sobres productor, del qual és, o sea, es reconeix bàsicament quan és aquesta cadència, aquest evidents, i quan col·labora amb The Alchemist i Oh No, s'ajunta a algo que és únic, té un toc únic i màgic, com diu Magic Dust, amb aquest àlbum de Gutter Water del 2010, el qual doncs els posiciona també doncs, amb aquesta amb ser privilegiats, amb ser productors i MCs amb una qualitat espectacular, dels quals doncs, bé, per mi són un dels grans, i això no pot canviar res la història amb aquestes noves generacions que venen, però aquests són autèntiques llegendes, eh? És que quan escoltem música el cervell intenta predir què vindrà després, no? I quan encerta, dopamina, és com dir això, no? És a dir, que ara el cervell escolta aquest pum i pensa, sí, ja sé què passarà, eh? Com... ja, bé, eh? És com... passa, és un slide, short, ara, ja, l'espresso, ui, ara, eh? M'agrada aquesta immediatesa, no? Sembla que he estat esperant que em caigués un dent o que tal, no? Que procés, no? Ara ho sabrem tot, també està bé, i anem cap endavant, eh? I ojo, perquè qui no s'agafi fort o qui no avanci, Juan de Mor, no passarà res. Realment no passarà res. Cadascú viu la vida com vol i al final estic de conya i de cachondeo, però sí, mola ser conscient i estar, doncs, amb el que estiguis fent, ser coherent i el que t'agradi, fes-ho amb tota la passió i tot l'amor, no? Al final també s'ha de dir que la disciplina és una cosa bastant xula, que qui la practiqui donar compte de que al final té pues, els seus fruits, no? El qual mola. No vinc tampoc aquí a fer ningun tipus de coach ni res de res. M'agrada comentar coses que a mi m'han servit, no?, en certes coses, per la qual endavant i fot-li pou. I bé, continuem amb un programa de rap que tenim aquí a la 98.0, la freqüència modulada i ondulada, que es diu La Cara B Roots, ni més ni menys. I doncs ara continuem doncs, amb algo que ens agrada aquí molt, en Sebas, perquè també hi ha un present de l'Eli que ell no m'ha dit, que és la nostra secció d'avui.
0: Flow extraplanetari.
1: Bé, avui és el moment d'obrir una escletxa dimensional. Aquí arriba la secció, aquest flow extraplanetari, el qual una zona on el senyal es torna estrany, on els ritmes travessen galàxies, on anem aquí amb aquest UFO, per aquest espai sideral que hi ha dit Cosmos musical, i on els beats semblen arribar des d'algun punt desconegut de l'univers, també. I avui els encarregats d'obrir el portal són The La Soul, amb el seu temazo, amb Snoop Dogg, de Pain.

0: Estàs escoltant La Cara B. Doncs
1: quin temaco, eh? Qui portava aquesta secció extra flow, extraplanetari? Doncs el tema de la Soul, Snoop Dogg, amb aquest Pain, The Green Date, un discàs autèntic, m'agrada molt aquest album de la Soul, és molt autèntic, molt únic, molt original. Doncs, col·labora aquest de la Soul, sempre va ser un grup especial dins del hip-hop, mentre molts anaven en una direcció, doncs ells decidien agafar un altre camí. Des dels 80 doncs van trencar esquemes barrejant humor, reflexió, jocs de paraules i una manera d'entendre la música molt més lliure, sens dubte. I The Green Date també tenia un significat molt particular. El títol feia referència a la idea de continuar treballant, insistint i creixent dins d'una indústria que, diríem que havia canviat molts dels seus inicis, no? I doncs, és normal, tot canvia, no? Tot està en constant evolució. I aquí trobem també Snoop Dogg, una de les veus més reconeixibles del hip-hop. De vegades, només escoltant dues paraules, ja saps qui és, O sigui, Snoop Dogg, i això té una explicació curiosa. El cervell humà és molt més potent, identifiquen patrons vocals, reconeixent, doncs, reconeixem tots, no? Veus familiars en mil·lisegons, de manera molt similar a com reconeixes cares. I Pain parla d'una cosa molt humana, les dificultats, el pes de les experiències i el moviment constant de la vida. Perquè al final el dolor, l'alegria, com tots, no? Els records, doncs, funcionen d'una manera molt semblant a la música. Arriben, et travessen i deixen ressonància. Xic, com un riure, molta ressonància. Doncs bé, bàsicament el cervell pensa, d'això em fa sentir alguna cosa, ho guardem inevitablement, que ho fem amb un like, un guardar, no? Clac, però ho guardem a la ment. I no ho veiem igual, però sí, allà està, no? Tenim un... Igual el nostre software, no ens hem donat compte, el cervell, igual és un esquema com els que esquematitzem i no ens hem donat compte, tenim tot separat, no? Com records, com... Tenim una galeria d'imatges, no? I tenim carpetes creades...
2: Potser.
1: No, potser no, llavors, no? Quadra, això?
2: Sí.
1: Investiguem. Vinga, investiguem. Investiguem. Pot investigar això. Ja ho trobarem. Bueno, això, escoltant música, tancant els ulls, igual podeu veure alguns patrons i serà pues, tot bé. Una partitura, per exemple, no? Doncs anem...
0: Bloc 3.
1: Aquest bloc 3, freqüències del futur, no? I diu, per què del futur, si encara no està... Bueno, doncs perquè sí, serà futurista i ho entendreu quan escoltem aquest tema, que és un remix d'un grup que, per cert, vaig a veure'ls en concert, estava molt content d'anar a veure'ls, que és Limp Bizkit, Històries que estava amb el meu germà comentant la jugada de... Ei, Limp Bizkit, no l'he vist mai en concert, tal, no sé què. Diu, ei, vaig a mirar-ho, mira el mòbil, venen a Madrid el dia 1 de juliol. Dic, ah, guai, hi ha entrada? Sí, ah, bé, anem. I anem a fer aquesta ruta, Així que amb el meu germà,
2: nice.
1: Quan estiguem anant cap allà, diré, hola, estem anant a Madrid. Ei, tranquil, estem escoltant això. Dintre d'un mes, si tot va bé, toquem fusta, doncs allà estarem i ja comentarem, ja faré algun story, algunes things, des d'allà, perquè volem la merchandising i farem

i cultura pop d'alguna forma també més punk col·lisionen, no? I aquesta curiositat molt bèstia també, doncs My Way es va fer enormement popular quan es va ser utilitzada a l'actual WWE, no? Aquesta rivalitat entre Stone Cold i Austin The Rock. Això ho trec perquè a mon germà li agrada molt el wrestling i al meu pare, i aquest Wrestling X7, això m'ho podria confirmar ell, doncs considerada per molts fans com una de les millors etapes de la història de la lluita lliure, no? I a nivell biològic, doncs, passa una cosa curiosa, no? Les músiques amb alta energia i ritmes marcats poden augmentar l'activació fisiològica, més ritme cardíac, més adrenalina, més atenció, bàsicament el cervell sent alguna cosa grossa, està a punt de passar i el cos respon, doncs anem-hi, no? Com possiblement menjar-se un paquet de xiclets sencer, no? I dir, vaya boy, i no tragar res, no? Un automatisme al cos, però bueno, pots fer-lo servir per anar al gimnàs, no? per aixecar-te pel matí, això és el que ha de ser, no? Aquest tipus de música també. Doncs molt rebé, ara continuem amb un àlbum que no molta gent coneix i la veritat jo el tinc físicament, el vaig trobar l'altre dia i vaig dir, ep, això ha d'entrar, i sincerament em sembla una bestialitat, i estic parlant d'una col·labo, en gran general fas una mixtape, molt ben feta per cert, i és de Grim Team, aquest concretament és un tema de Race que es diu Living It. Nigga, raise. You know what's up, nigga. Been waiting a while, you know what I'm saying? I want mine. It's my time now.

Bé, Marcus, doncs molt bé, aquest tema Dream Team, us el recomano, aquest, concretament està cantant Race, aquest Living It, està extret de l'àlbum de Once Upon a Time in America, brutal, us el recomano, és un àlbum que és brutal, la portada, bueno, és que és únic, aquí obrim aquest portal, no, extraplanetari, amb aquelles peces que tenen gust de pel·lícula urbana, Once Upon a Time in America ja porta un nom que sembla una càpsula del temps, i hi havia una vegada a Amèrica, i deien, no, quantes coses hauran passat amb aquesta curta història que té realment, no? I és interessant perquè el hip-hop sempre ha fet una cosa molt particular, és explicar històries, des dels primers contes al voltant del foc fins als MCs narrant el que passa als carrers, amb el boom-bap. Els humans porten milers d'anys explicant-nos, doncs, el món a través de ritmes i relats. Aquest Grim Team i Race entren aquí com si fossin cronistes d'una altra dimensió, posant aquesta idea de viatge, moviment i experiència vital dins d'un so que, curiosament, el cervell humà avança com una pel·lícula mental, no? Del qual, doncs, curiosament, doncs aquí també té una relació especial amb les històries. Recordem millor la informació quan està connectada a una narrativa. Per això moltes vegades no recordem una data, però sí recordem perfectament on érem quan sonava una cançó. I quina memòria tenim, no? Aquí, Déu-n'hi-do. Hòstia, és veritat que m'he casat. Hòstia, perdona. Escolta la cançó de la boda. Merda, hòstia, que estava casat aquí.

0: estic fent aquí, m'ho he oblidat, sort que ha sonat això, eh? Trucava la dona, no? Trucava la, o l'home, l'home, eh? Trucava, sonava la, la... Què diu aquest boig? No, pues, pot ser, eh? A veure, anem a provar-ho, no? Poseu, canvieu-li el telèfon, què diu aquest? Estic de la broma. Doncs molt bé, doncs això bàsicament servei té memòria selectiva. Quan escolteu la meva veu direu, hòstia, quin penjat em sona, no? Què diu aquest, no? Doncs les claus de casa, no es troba, hòstia, faig aquell soroll, no? Però troba la lletra d'una cançó del 2004, això sí, no? Com diu, ei, ojo, no? I quan semblava que ja havíem tornat a la Terra i algú infiltrat dins del senyal, una cançó que apareix sense avisar, una freqüència aliena, una peça que entra d'un altre univers sonor, avui...
1: L'infiltrat.
0: Aquí tenim l'infiltrat. M'encanta l'infiltrat. A tu t'agrada, sempre, la secció de l'infiltrat?
2: Sí.
0: Sí. És que, a més, aquesta careta està molt ben feta. Està molt ben parida. Ha sortit com una cosa rara però han parit bé. Doncs anem amb un tema de Crooked Colors amb el seu temazo de Flow.

0: Estàs escoltant La Cara B.
1: Bueno, aquí és un tema únic. Bueno, portar una mica de tot. Aquí podeu fer un ball, podeu fer una ofregida aquí, ara. Doncs Crooked Colors, amb aquest flow, escoltar música activa, memòria, activa molta memòria, la qual l'emoció, el moviment, l'atenció, el cervell treballa en equip. Ho hauríem de treballar tots en equip. I aquí tenim un molt bon equip aquí a Ràdio Castelldefels de la 98.0 de la freqüència modulada i ondulada. Tenim un equip d'exemple, un equip que porta el xaleco, de quan punxes roda, doncs aquí el portem com... aquí tota la seva posició, què passa? Estem ready pel que sigui. O sigui, aquí, gran, aquí, pas, en Sebas, en Miguel, l'Anna, tantíssims altres que tenim aquí, que quan s'ha dit noms, però pataríem, per la qual cosa, una abraçada a tots, perquè estic molt content, arriba l'estiu, tot floreix, i pues, és maco dir, tirar floretes, que són molt maques també, perquè hi ha molta qualitat. Com aquí, aquest flow de gran programa que tenim aquí, de la qual cosa, doncs, clar, treballant aquí, té una cosa que alguns grups de WhatsApp encara estan investigant. Aquí, Riquió, també és que és boníssim. Aquests grups de WhatsApp em fascinen. Doncs tenim aquí un segon tema que ara que ja estem arribant a l'etapa final del tour de Castelldefels, la cara ve ruts, és el que farem pròxim. Estarem preparant una bicicletada amb xocolates i xurros fets per mi, cuiner, i faré xurros per tota la penya, us seguiré a totes les bicis per darrere, oferint amb l'oli calent, serà una cosa que només podré fer jo, anar amb l'oli i oferint doncs, xurros i amb el Sebas juntament anirem donant xurros i xocolata a tota la gent que estigui aquesta gran bicicletada que me l'estic inventant ara mateix, però que si es vol fer, doncs es pot fer també. I d'aquí ho tiro, m'ha sortit, no està preparat, però aquí ho deixo anar. I, bueno, doncs, la bicicletada, doncs, ja la cara ve ruts, en col·laboració amb la ràdio. Pues, ho deixo aquí. Vinga, continuem, anem amb un tema de Nas amb Holodara, Street Disciple.

Buah, temazo de Nas, Molu Dara, amb aquesta col·laboració que té Street Disciple, del qual aquest àlbum de Street Disciple també, del 2004, el qual realment és un disc doble brutal de Nas, el recomano, el Nas en general una línia brutal sempre, i aquest tema té una cosa molt especial, Molu Dara no és només un músic convidat, és el pare de Nas, trompetista, cantant i músic amb arrels en el jazz, el blues i la música africana, al qual doncs encara li posa més pes. Aquesta cançó és molt més que un tema de hip-hop, és una conversa entre generacions. Curiosament, el cervell també funciona així, aprenent a través dels patrons que ens transmeten, des dels ritmes tribals fins a les beats actuals. La música és una herència que viatja de persona a persona. Ja, doncs molt bé, aquí estem ja arribant a la recta final del programa. No sé si és corba o recta, però estem arribant i ja doncs, per tornar a preparar el següent i donar doncs, aquest bingo, que és cada divendres que juga aquí a la cara B. Tira'm, surten uns números i doncs, em porteu alguna cosa. Un bon rato, i això és l'important. I anem amb un tema de Big Shook, Because When I Strike...

0: Only Money, toma castaña. Doncs molt bé, doncs Big Shook, un gran. M'agrada molt aquesta cançó, és un tema, és, ha treballat molt també amb Gangster, forma part d'aquesta Gangster Squad, no? Anem a dir, a la qual cosa, doncs, Big Shook doncs, acaba sent un element molt bèstia amb aquest abund de How Hard, Who's Hard, no? Com dient, esto, vais a flipar lo que és duro, no? És el Hulk dels rappers, eh? Big Shook és membre de Gangster Foundation, de la qual cosa, aquest col·lectiu relacionat amb Guru, DJ Premier, doncs durant molts anys va formar part d'aquell univers de hip-hop més cru i més connectat amb arrels i els carrers de Boston i Nova York, el qual, doncs, el més curiós és que el hip-hop sempre ha funcionat com una xarxa, artistes, productors, DJs i MCs connectats entre si, com si fossin neurones dins d'un cervell gegant, i si ho pensem bé, internet va arribar molt després, no? I és aquesta connexió neuronal, no? Doncs anirem ara amb el que serà ja l'últim tema, que serà la Roots Manuf, ja, amb aquest Dreamy Days, una cançó per anar a dormir, però no dormireu perquè entra l'Alberto amb aquest, aquest David que us posarà el to, el to que, per sortir de festeta, per disfrutar aquesta horeta ben bona d'electrònica, del qual doncs, ben, aquest, acabarem aquest Roots Manuf, aquest que està considerat un dels artistes més importants del hip-hop britànic. Sens dubte, el seu so va barrejar hip-hop, dub, reggae, electrònica, d'una manera molt personal, no? Run Come Save Me, està considerat un dels discos també clau, que és aquest que escoltarem, que és Dreamy Days, a la qual, doncs bé, altres simplement també es feien viatjar, no? Recordar també aquestes cançons que doncs, busquen saltar, busquen fer-te pensar i fer-te recordar, no? Doncs d'aquí, en aquest Dreamy Days, possiblement ho podeu introduir, sobretot per la melodia que té la cançó i qui entengui la lletra. Després de milions d'anys, l'evolució, continuem fent el mateix, reunir-nos al voltant d'una vibració, que això és l'important, per la qual doncs anem amb aquesta reflexió final i acabarem. Doncs bé, doncs aquí, milions d'anys d'evolució, tambors, vinils, no? Samples, no? Aquest streaming, i doncs aquí seguim aquestes criatures reunides al voltant d'un so, no? Com deia aquí, doncs, tant de bo, aquí, també juntats al foc, també, aquest punt màgic, aquest punt hipnòtic, no? Que té mantrejar, no? Fer aquest so constant, aquest loop, amb una hipnosis, amb aquest foc. No? Potser la història humana no és només aprendre a parlar, no? Potser és aprendre a escoltar-nos fins a la pròxima freqüència, no? Del qual doncs, hi ha una última idea. No? Doncs aquí, abans de marxar, vull recalcar, no? Una idea que pot fer pensar. No? Nosaltres no escoltem la música únicament amb les orelles, no? Escoltem amb tot el cos, perquè el so és moviment, el so és vibració, i una vibració és energia viatjant a través d'un medi fins a arribar a nosaltres. No? És l'espai, no? Aquest, doncs, una cançó, quan aquesta cançó sona, no? L'aire es mou, aquest moviment arriba a les nostres orelles, orelletes ben netes, aquests timpans, no? Percuteja, es transformen en impulsos elèctrics i el cervell doncs, converteix aquests moviments invisibles en emocions, records i sensacions. Per qual, però el més fascinant és que el cos també respon. Un baix potent pot fer virar el pit, un ritme pot accelerar el cor, una melodia pot relaxar la respiració, una cançó pot provocar el pell de gallina, no? I de vegades una simple freqüència doncs, també és capaç de portar-nos cap a llocs que ni tan sols sabíem que continuaven dins nostre. Per qual, potser per això la música ha acompanyat rituals, celebracions, guerres, moments d'amor i moments de dolor des del principi de la història humana. Perquè la música no només entra per les orelles, ens atravessa, ens reorganitza, ens connecta i potser després dels milions d'anys d'evolució continuem buscant exactament el mateix, una vibració que ens recordi que no estem sols. Potser al final no som éssers que escoltem música, potser són vibracions intentant recordar d'on venim o d'on venen. Això ha estat la Cara B Roots. No us oblideu de sintonitzar la setmana que ve per més xitxo de Tega la Bona des de la Cara B de Ràdio Castelldefels. Moltes gràcies, Sebas Cremier. Sempre un plaer.
1: Molt bona nit.
0: És un gran. La Cara B Ràdio de Ràdio Castelldefels, la Cara B Roots. Good night, everybody. I love you, fellas. End of transmission.